Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CAT Info que el debat és sobretot de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa.

0: Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
1: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
0: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
1: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
2: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
1: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
0: A esports, al Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de 16ens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als 8ens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
1: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als 16ens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
0: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
1: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedint 3-16 enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 parcials.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: L'Anna Garcia, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
1: I per això us porto una cita seva.
0: Ui, a veure, cita...
1: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
1: Intenseta.
0: A veure.
1: La felicitat és una elecció. És una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
1: La Pamela.
0: La, la Pamela.
1: Bé, la
0: Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. A més, ha fet un gir molt plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
2: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i ha esborrat aquesta imatge completament.
2: Natural, sí. No és maquillatge ni res de tot això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
2: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies, els que ens seguiu habitualment, ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Frankie Valli va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en ser un mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica, fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden dos despertadors i més que engegar un nou curs a l'Institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, què tal?
0: Espera tu un moment, que no et sento ara sí, què tal?
3: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
3: Ja ho tenim, això ja fa baixada.
0: Dos despertadorets. Avui ja m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
3: Bueno,
0: ja és dijous.
3: Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal, no, com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?, quan...
0: Matador, és matador.
3: Quan
0: matador.
3: Aquella època de l'any. Però ara ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy i una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijóo bastant eloqüent al periòdic, on parlarem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Albert Tom, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu. I a les 11 entrevista Maria Oliver, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
3: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo, no? Una mica de brillo.
3: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Avui amb el Freddy?
3: Avui amb el Freddy.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí engega, arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Maiol. Fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka. Tots la recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder.
5: Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with.

0: Ai, quina música més bonica.
1: Sí. Doncs ara Netflix prepara un reality...
2: Com?
1: ...basat en l'univers de Willy Wonka.
3: Uah, ai, m'agrada molt.
1: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
0: No! Sí. Hauran de buscar el tiquet d'or?
3: M'encanta!
1: Doncs hi haurà 12 concursants.
0: Sí.
1: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
0: Oh, que guai!
1: Està bonic. I hauran de travessar les portes de l'icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
0: És un palumpa, també, hi serà.
1: Home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
0: Amb quina meravella!
1: Sí, sí, tenim, fantasia.
0: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només s'ha presentat?
1: Poc a poc.
0: Ja, clar, que ens tens aquí.
1: Deixa'm seguir el guió.
0: Val.
1: Que estàs una bona estona.
0: Ens podem apuntar aquest reality.
1: La idea era intel·ligència artificial, eh?
3: Sí, és veritat. Diu, a veure, farà un gir, això.
1: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
0: Clar.
1: Que és que, bàsicament,
0: és mort.
1: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
0: Quina brutalitat.
1: Que sàpigues que el projecte Pro té el vistiplau de la vídua i
0: bé,
1: dels hereus de Wilder.
0: Molt bé.
1: Escolta'm, superant una mica de tot
0: home,
1: això.
0: Ja t'ho dic, ara sí superant, perquè entenc que aquesta veu, reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
1: No serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre.
3: Això és ja!
1: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per...
3: Per tornar a treballar.
0: No tornem fins al 23 de setembre.
1: El 23 de setembre en parlem, va.
0: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
1: Molt boniques, va.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
3: Ui, que xulo, és que no vull treure el cap.
0: Hosti, quants oients que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit, segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
3: Seria xulíssim.
0: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè jo dic que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui
3: tornarem
0: també...
3: Tornarem molt abans.
0: Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats. I una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos per tenir cura d'infants i de persones dependents.
0: 2026, a veure si comencem a girar aquests papers al nucli familiar amb el que ens acaba d'explicar també l'Andreu Merino. Jo aquí veig les vaques de Ruanda i em tremola tot. De què parlarem poc, Marta?
3: Doncs de les vaques de Ruanda. Es tracta de les vaques Inyambo, que es diuen així. Se les reconeix ràpidament per tenir unes banyes en forma de mitja lluna. Formen part del patrimoni històric del país perquè es veu que abans estaven estretament lligades a la noblesa. Es criaven, de fet, a les corts reials com un símbol de riquesa i de prestigi. I a dia d'avui, doncs, encara tenen un tracte singular. Es veu que se les pentina amb un raspall molt particular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
0: Hi ha el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia ens aixequem al matí, Lara?
3: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Click i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Click, la Sílvia Caravaca, en declaracions a la CN.
5: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
0: Pirineu Click. Jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic, ara què fots amb tots aquests clics? Però...
3: Però ja havíem jugat
0: molt. M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Click. I mentrestant, motius per saltar del llit, en tenim molts, però un ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El Parc dels búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del Mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí, com cada dia fent els matiners a Catalunya Ràdio. Tu estàs per Sevilla. Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, que vas caminant.
3: Tucu-tucu.
0: Allà, la Torre de l'Oro, al barri de Triana, aquells carrers andalusos meravellosos, que Sevilla és una meravella. I de cop sents que una música i una cançó. I d'això va el que parlarem ara mateix, perquè com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Doncs batega amb el cantant Robbie Williams, perquè ha protagonitzat, com deies, una escena inesperada a Sevilla.
0: Fortíssim, les imatges.
3: On està fent concerts aquests dies. Segons veiem els vídeos difusos a les xarxes, Robbie Williams, mentre passejava pels carrers de Sevilla, s'ha animat a cantar amb un músic de carrer.

0: res més a afegir, per favor. Quina meravella.
1: Pell de gallina. Sí.
0: Pell de gallina, jo estic allà. Robbie!
1: Bueno.
0: Quina meravella, Robbie Williams pels carrers de Sevilla cantant Angels.
1: No, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona, s'atura la ciutat, ja t'ho dic.
1: Ui,
0: ara.
1: No.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado. Què Rocío Jurado és protagonista, Marta?
1: Doncs, a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que s'ha fet sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant, germana de Carrasco, li va preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premier, i Alba Carrillo va contestar això.
2: Que busco una imatge d'algú de mi família a la càrcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
0: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sótano atent, no m'estranya perquè, escolta'm, s'està convertint viral pràcticament cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
1: Sense fissures. M'està agradant molt, de dir. Això, recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona, per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això i d'aquestes declaracions, periodistes del Cor li han preguntat a Gloria Camila què li semblava tot això, i ella ha respost.
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
3: Ahora que ha sido muy fuerte con las declaraciones, ha sido ¿qué te parece?
4: No me sorprende, de gente mala solo salen cosas malas.
1: A mi el que em fa por és la veu, la risita que fa abans.
5: Malvada.
0: Mare meva, per favor, quina família.
1: Ai, està ella per parlar de gente mala.
0: Déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallladíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
1: No, ja no.
0: Encara que no hi ha punto de partida. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
6: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions sovint purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni mera del que estàs posant i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
0: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Shaki, protagonista amb una de les seves grans cançons. Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Doncs a veure, us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és el primer casset que jo vaig tenir. I per explicar-vos aquesta història, perquè un 1 de juliol del 1979 Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone, o Spotify o a YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es van llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, el Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Clar, tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare.
2: Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: Quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, és que tinc la pell de gallina.
0: A veure, espera, que amb allò el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'm diu. No Walkman, no cry.
1: Va,
0: dos despertadors. Ai, Déu, però quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades,
1: i
0: clar, és que començàvem a fer...
1: una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman. Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, Déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un els Discman. I després ja el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no em
0: vaig tenir. El minidisc, sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit. Era com, no sé, molt petitó. No va funcionar gens.
1: Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com estan els astres. Aquest matí de dimecres, quan a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia!
0: Ai, que bé, escolta, el mes de juliol ens porta coses molt bones.
1: Anem.
0: Ja està remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador, Mundial, que això dura 300 mesos que portem ja amb el Mundial. Va guanyar en Mèxic, de moment, el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
2: Sí, ja estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. Transmissió d'en Canalies. Un gir inesperat, la ràdio pública. Jo fent transmissions de futbol.
2: Sí, sí.
0: Aparteu les criatures. Què en dius?
2: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: Ara sí.
2: I la cantant Missy Elliott també fa anys, 55. Avui, 1 de juliol, també va néixer Cristina Cifuentes, bufarà 62 espelmes, i acabem felicitant a Carl Lewis, el mític exatleta, avui també fa anys i celebra que en fa 65. I fins aquí, moltes felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia carregat de sorpreses.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Avui també fa anys Marisa d'Acevedo Monte, més coneguda com Marisa Montes. En fa 59, va ser una cantautora i multiinstrumentalista brasilera. De fet, encara ho és, eh? Coneguda per la seva carrera solista en solitari i per ser la cantant de la banda Tribalistas.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. Ana Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones de estades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes. Segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment, hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat.
3: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la Hisenda espanyola és la constructora Rial Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià, que ha de pagar més de 65 milions d'euros, i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
2: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
3: Sí.
2: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels laboratoris Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
3: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
2: Bon dimecres, Anna.
3: Que vagi molt bé.
2: quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia. Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
7: També en portada el cas Andic, és la gran foto de portada al diari del grup Godó. I veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
8: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja, i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó. Emiliano García Page diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
7: Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: I avui els diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem. També ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
7: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants, amb més d'1,2 milions de peticions, ha trencat totes les previsions.
8: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupulosos amb el dret europeu, després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
7: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
8: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
7: Per al món, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
8: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
7: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
8: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
7: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
2: 2:45 del matí, 7 minuts. Bon dimecres, Solanes.
9: Hola, bon dimecres.
2: I bon mes.
9: I bon mes, bon dia 1.
2: Un altre, bon dia 1. Sí. No? I el 3 encara serà millor.
9: Sí, clar. Que temporada.
2: T'ho diràs? Què hi ha?
9: S'acaben els despertadors.
2: Ai, però trobaré a faltar amb aquest repàs de la premsa digital. Ai, sí. Et trucaré cada dia 6:45 del matí perquè em facis alguns títols.
9: Estàs segur?
2: Ah, no. Alguna nit potser sí de tornada. Vinga, anem-hi. Qui han enredat?
9: Doncs un poble de les comarques de Castelló, en concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns, i després d'investigar van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte acte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
2: Un altre efecte de la calor.
9: La Torre Eiffel és més alta.
2: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
9: Correcte.
2: Molt
9: sí.
2: Bé, clar.
9: 10 centímetres més, és una variació.
2: Ostres, jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
9: Perquè
2: jo
9: vull créixer, ferro.
2: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
9: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física. Com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
2: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
9: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar de compres.
2: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
9: Sí.
2: Targeteta amunt, targeteta avall.
9: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges, i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
2: Ah, que sí.
9: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges, per si us interessa. És de la boutique Jacob & Co., una de les marques que és de les més prestigioses del món, que l'acabo de conèixer.
2: Jo que soc d'aquests de rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? Espera, ara començo bé jo. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
9: Et piquen?
2: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
9: Doncs mira, jo també.
2: No, sí. És el que hi ha, vaig amb el bany
9: de mosquits. Anem a menjar els mosquits,
2: escolta. No, que s'alimentin, no sé, de vaques.
9: A veure. A veure, avui vas fer que va estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
2: Serà això perquè jo vaig a... no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
9: Clar. El color.
2: El color o el diòxid de carboni, que els hi encanta.
9: Exacte.
2: Però que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
9: Vinga, fins ara.
2: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
8: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, sí, baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar. Temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
10: Molt, molt,
2: tu, Marc,
10: molt.
2: Per cert,
8: tant, moltíssim.
2: També, eh? Sí, sí. Doncs, nois...
10: Ens haurem de vestir.
2: Ens haurem de vestir. Anar vestits amb un neoprem, aquesta calor que fa, escolta, és una meravella, sí senyor. Uf. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, avui explicam-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara era la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix, per exemple, al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè que es farà al desembre, avui al migdia, de fet, hi ha roda de premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima gent, per tant, veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, ai, d'aquest any, vaja, i si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona. Yo quiero estar borracho.
2: No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
10: Jo he tingut els mateixos
2: dubtes. És que té un puntet que acaba enganxant.
10: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
2: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó,
10: no,
2: jo
10: no,
2: m'aixeco i me'n
10: no,
2: vaig, aviso.
10: Això a les 3 de la matinada t'ho han de posar.
2: Funciona.
10: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure, avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Taburete. I alerta, perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
11: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim el sector turístic, una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent pues, vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tomb, no? I vam dir, pues, per què no? Per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
12: Combinar-ho amb bicicleta és factible...
13: Boira i bicicleta, sí, i tant.
12: Sí?
13: Sí, sí.
12: Però, clar, 3, 4 positius a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
13: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
12: Mm-hmm. Però, bueno, per la boira pixanera,
13: per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la, caminant és, sí. És una altra filosofia molt, molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no? Mm-hmm. De fet, és, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
2: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
14: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí, a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 6:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, amb el Roger. Bon dia de nou.
15: Bon dia.
2: D'Animar, que el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
15: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastant de menys intensitat física. Però, bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió de...
16: Ho ha dit, no?
15: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
2: I per intensitat el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
15: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
2: Un rellotget de plàstic.
15: Algú va buscar el cafè, però avui el Freddy estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del cas Andic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després parlarem dels moviments del PP, tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijóo intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Viana. Després, passejada amb Albert Tom, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu amb el Darío Porro. Bueno, ja hi som a l'estiu, amb el Darío Porro, però vaja, ara que acabem...
17: No és que l'estiu després...
15: Ara que acabem temporada, comença més i que, per tant, sempre és bon moment
2: I tant.
15: Per apuntar recomanacions. I després de la Latin Queen, Maria Oliver, entrevista a partir de les 11 a la caiguda de Lara García.
2: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada major.
15: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i, per tant, l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
2: Val.
15: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Per cert, recordar que el partit entre Mèxic i Equador segueix, i de moment segueix guanyant Mèxic en aquest 2-0 que no s'ha mogut, de moment.
1: 2-0 està apretant Equador, però al minut 85 sembla que clar que qui es classificarà serà Mèxic.
2: Bueno, bueno.
0: Mèxic classificat! I la dada major el d'avui, a veure, va.
1: Doncs va, seguint l'estela d'ahir, quantes persones nascudes a l'Equador i quantes persones nascudes a Mèxic hi ha a Catalunya?
0: A veure.
2: Ahir què vam dir? Ui, que el Marroc era 1,5 milió, no?
1: No era un milió i mig.
0: És que no me'n recordo d'ahir.
2: Era més.
1: Un milió i mig de 8 milions de catalans creus que són del Marroc. El Marroc és el país amb més nascuts, que són 250.000.
2: Ah.
1: Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
0: 100.000?
2: 30.000, no, 25.000.
0: 50.000.
1: Marta Viana guanya perquè són 26.655, 7a posició. I Mèxic?
0: No me'n recordo.
2: Mèxic.
0: 15.
2: 19. 10.
0: 12.
1: Lara García és qui s'acosta més, perquè Mèxic són 9.202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
2: Es pixa.
0: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar, però amb la mirada apagada. No l'he afinat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
0: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Maiol.
1: A disfrutar.
0: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno, un moment.
8: No se sap greu.
7: La festa comença
8: sí.
7: I és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
8: Xuriguera,
7: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: A veure si ho la ve.
10: No.
2: Bueno, sí, això sí.
0: Però si no et surt.
2: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: Veure,
2: jo no puc fer la ràdio.
0: Va, xiula, home, xiula.
2: Tu, Lara?
10: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
2: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular.
2: Sempre és un mussol.
10: Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no. A veure...
3: Els matiners.
0: Vinga, va, 93207474. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
2: Epa.
0: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes com el Joan Pera, que va anar a veure l'Helena García Melero. I Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment el cert complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
11: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, estava més o menys malalt, però no estava per morir. El dia abans, dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare, que hi ha... I el pare...
12: Estava ingressat.
11: Estava a casa. El Marcià em diu, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dona la mà, i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics, eh?
12: Ai.
13: Uau, Joan, que
12: fa. Molt bonic.
11: La nit abans. Ai, sí, para, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Les últimes paraules que em van dir.
13: Ho sabia.
12: Això és molt...
13: És brutal.
11: I la mare també em va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte i el diumenge l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir: "Ai, Joan, que contenta estic d'haver vingut. Que contenta estic." Dic: "Mama, però si vens cada setmana." Yeah. "Sí, però avui estic molt, molt contenta." L'endemà, dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Còrdoba, i em truquen després de la funció, ah, i ha mort la mare.
0: Déu-n'hi-do, Joan Pera explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: bons
0: però uns bons comiats, el cert és que és així. I alerta perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això.
14: Ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo, os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. ¡Vámonos para arriba, mi gente!
0: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4. Vam parlar amb ell fa alguns mesos ja. És periodista, està treballant als Estats Units. El vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
15: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
0: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
15: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
0: Vas a dormir molt tard, tu, Jan, o no?
15: Doncs sí, sí, sí, he de dir que jo no sóc exemple de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard, entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
0: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
15: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
0: I dormim 8-9 horetes?
15: Em costa. Normalment començo d'entrar a l'oficina a les 9, llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, 7:30.
0: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
15: Sí, sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
0: Quan fa ara que hi ets, ja, a Nova York?
15: Doncs ara ja fa 8 mesos.
0: I t'hi quedaràs fins quan?
15: Un mes més, només.
0: Només un mes més, eh?
15: Sí.
2: I et fa pena o què, tornar?
15: Sí, sí, sí, em sap bastant greu, però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, eh? Perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
0: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
15: Sí, sí, sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
15: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
0: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
15: Doncs mira, doncs si tu hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula.
0: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre et quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
15: No, gens, gens. Jo visc a Manhattan i és que...

0: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
1: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
1: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja,
0: 8, 9 mesos a Nova York, ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc,
0: sí,
2: ja.
0: Sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York.
2: Sí.
0: Això ho podríem fer.
1: Sí, sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
0: Clar, i tant.
1: I ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que ja ens han dit.
0: Escolta'm,
1: 38 graus aquí. Però
0: 38, eh? Una obra sota Central Park llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
1: Sí, sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
0: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura i good morning, New York.
1: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Jan. Adéu.
1: Adéu.

0: cert, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi bé. Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs teu-n'hi-do, perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: Avui no, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit millor?
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia, hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona, i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol, i temperatura que es manté fins divendres, i després el cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament aquests dies?
3: Raonablement bé. Poc. Anava a dir, no sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, t'anava a dir que eren dos despertadors. No.
3: Això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: La xarxa de comunicació local.

0: El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya, el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició, i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.

0: Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
1: Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, el que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes, papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament, i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores. Però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
0: Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
2: Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones, que són unes xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot lo típic de la misogínia. Aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per, avui, el que avui en dia diem, empoderar o apoderar les dones, no?
0: I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
3: Podem parlar de textos fundacionals com pot ser, doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana d'Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
0: A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà amb pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
3: Tota una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
2: A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més, en aquest cas, abans aconsegueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
0: Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
4: Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més que va conglomerat, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica, la historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable. És a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.

0: Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
1: Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista. Particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades, no? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931 en la Constitució Republicana.
0: En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
2: Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
0: Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais, sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
3: La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'Estat republicà en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també... L'escola republicana també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més, moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment on una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
4: Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
5: Estimat diari, avui, mentre m'asseia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. m'he compromès a assistir a la propera manifestació. Una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble. Una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió. Poden considerar-me una dona temerària i imprudent. Però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades? Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
6: Clara, què fas?
5: Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
6: Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
5: És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
6: Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
5: El pare té les seves idees, però el món està canviant, Carlota. Les dones també poden ser capaces de prendre decisions importants i contribuir al progrés de la societat. Votar és una forma de sentir la nostra veu i ser escoltades.
6: Oh, entenc. Potser jo també voldria votar quan sigui gran.
5: Estic segura que faràs grans coses, Carlota.

0: Amb la dictadura, la situació de les dones va tornar a empitjorar. Els drets aconseguits durant la República es van anar en orris. A tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
1: Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent asil de les monges oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va agafar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les monges oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
0: La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
1: Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll doncs també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en l'educació de les dones i el que farà, no?, tot aquest discurs de patriarcal tan fort de que inculca el franquisme.
0: Aquesta repressió i les estructures socials i polítiques que relegaven les dones a l'àmbit privat i a les tasques domèstiques no impediran que també s'organitzin. L'Aitana, alumna de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre aquest període històric.
2: Com s'organitzen els diferents moviments feministes per continuar lluitant o reclamant els seus drets durant el franquisme?
1: El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili, podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, els barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o en viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
0: Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context, també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
3: Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense twitters i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc etc.
0: Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. És aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
1: que un dels lemes del moviment feminista o del feminisme de la segona onada és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida, al final, també sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
0: Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
4: Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
5: Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
6: Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
5: Què passa, iaia?
6: Que vas preciosa.
5: Gràcies.
6: Si et soc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
5: Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
6: Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
5: Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
6: Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també vaig lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
5: És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
6: No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
5: Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.

0: Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
1: Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen, es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
2: Ara que sembla que les dones hem arribat a l'espai públic i, vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etc. Vull dir, sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, vull dir, perquè sempre funcionem a base de models i, per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa. I si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?

0: El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món i de totes les condicions i circumstàncies possibles. Al programa d'avui hem parlat amb la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. També amb la Meritxell Ferrer Baldric, doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i experta, entre d'altres, en feminisme de la transició. També hem sentit les veus de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona, i també de Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de La Xarxa.
4: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
5: jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors pues, si plou nosaltres sortim igual, és com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... De... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
4: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens les enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
5: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com, podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Avinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com va, no, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
6: Ja clar, coneixies l'escola, però...
5: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
4: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
5: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
4: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
5: O sigui, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps, si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laian Grill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
4: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
5: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
4: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
5: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix. És la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
4: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
5: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una... que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra o com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
4: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
5: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt, també bueno, amb AI, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que...
6: bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, doncs, potser li semblarà, bueno, doncs mira. Però també cada cop, doncs, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, doncs, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
4: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
8: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per a adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
7: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Fisioteràpia i esport de muntanya.
12: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes.

0: Estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada. Un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Thank you.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió. Doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica

0: a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia, comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona, tot plegat. Doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions perjudicials, prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, Agrocaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
0: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès, que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la Fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment 2 nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la Fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar a altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elit, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i, de fet, asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment, sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'Associació d'Amics de Lleida... Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que quan sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
6: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants, aprovada pel govern espanyol, pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
9: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
10: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
9: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
7: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
11: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el diesel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
12: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
7: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, molt bon dia.
7: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
13: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tal de que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït, amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental, i el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
7: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
13: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
7: Llavors, doncs haurem de veure, sí, Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un aranzel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
13: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
7: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
15: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
7: Arribem a 7:45, explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
16: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
7: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
17: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
18: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
17: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
7: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
19: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
20: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
7: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba. De Guala, els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça. Va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Piansoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: I arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotècnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: 892 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
5: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
4: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mónaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula

0: Per la xarxa viària catalana són les 8 i 4 minuts, és hora punta. Per tant, li preguntem a la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, bon dia, Helena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C, a Sant Boi, cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24, a Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2 o l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona. I al seu lateral, la B30, també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
2: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca del Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla, que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats, preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas, que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: I 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
7: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
0: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica, a partir doncs d'aquest dimecres, una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà doncs principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
8: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, buenos días. Gracias por recibirnos.
0: D'entrada, ¿com estan ustedes anímicamente? Com es troben anímicament? Com estan?
9: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
0: ¿Cómo se han de canalizar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
9: A ver, esto es dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros, en primer lugar, agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo y lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son 2 o 3 ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
0: Expliquem sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
9: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero no, obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad es que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada, y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
0: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
9: Gràcies igualmente, y de verdad gracias a Cataluña por todo lo que están haciendo por nosotros.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
11: Els viticultors també han de fer una reflexió. Perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre. És l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
0: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
12: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
13: Són símptomes, no, d'un model extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural,
12: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 Copes de la Reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
14: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
15: Hi ha un petit increment, però és l'IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Qui vulguin podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
14: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si a vosaltres també us agrada saltar corda, escolteu aquest poema i mentre saltem i saltem, recitem poesia amb molta alegria.
3: Hola, em dic Paula Queralto Pichardo, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Saltant a corda, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada saltar a corda. Saltant a corda. A la una, la lluna cara de pruna. A les dues, les nines ja porten cues. A les tres, un got d'orxata ben fresc. A les quatre, el pagès ja ve de batre. A les cinc, quanta calor que tinc. A les sis, menjarem coca i pastís.
2: Moltíssimes gràcies, Paula, per escollir i recitar aquest poema. Ens han entrat moltes ganes de saltar i recitar les seves rimes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
5: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
7: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
5: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
8: Bon dia, Helena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
9: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
10: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros. Es decir, pues yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
11: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. En verano bastante apretado, sí. Los quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
8: Si aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin a proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
5: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
5: Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
7: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
5: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc. Explica'ns quina és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
12: Bon dia. Doncs el que ha passat, com bé deies, és això, que un autobús ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a 7:45 del matí i aquest autobús que sortia de l'estació d'autobusos ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix aquest autobús està aquí davant de la façana i el que hi ha hagut és almenys una trentena de ferits, com bé deies, 4 molt greus que han estat evacuats, ja 6 menys greus i la resta de ferits que, de fet, estan rebent les primeres atencions aquí mateix, a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu, teniu en compte que l'Avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, 4 d'ells molt greus que ja estan evacuats i aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes que ha pogut provocar aquest accident d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat davant de la façana de la Diputació deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, us ho anirem explicant.
5: Per descomptat, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana, al Maresme.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Dos Dos minuts els que passen ara mateix de 9:15. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
13: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
5: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marian Muro, que és directora general d'Apartur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia, bon dia.
5: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
14: Bé, nosaltres en primer lloc lamentem, no, la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. I després, perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement. I aquest decret, no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
5: Avui, fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apartur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
14: Bé, Apartur, que des del primer moment ja va advertir, no, que aquesta norma tenia una condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat el Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè, d'alguna manera, tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi ha d'haver una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs ens han donat la raó.
5: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
14: Gràcies a vosaltres.
5: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
15: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat 3 sessions formatives.
16: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat. No? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha volcat i la resposta se sent molt positiva.
15: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
17: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
18: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Ramies de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra. No?
19: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
15: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
5: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb 2 noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
20: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juan y Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
21: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
22: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
21: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
22: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
21: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Ejim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Corey Walden.
20: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
5: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
12: Doncs el que deies, 35 ferits, sí que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles han estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
5: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí amb el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7:15 del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9:15 aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies, Rubén Carboner, anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Medocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
6: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Què? Tercer dia, eh? Ara sabeu el que sent un brioix quan està al forn de la fleca, eh? Es va coent, a poc a poc, lentament. Jo crec, m'ha semblat veure gent comprant maicena per tirar-se-la per sobre i inflar-se i agafar volum. Ja us ho dic, això. Ens anem coent a poc, lentament, com si fossin ensaïmades, deixant que les banyes es vagin torrant com...

0: si fossin croissanets, deixant que es vagi fonent la xocolata dins nostre, com si fóssim napolitanes, i el temps va... La meteorologia ens va coent, lenta i plàcidament. Però no patiu, perquè això canviarà. Un dia o altre canviarà. Com em deia algú aquest matí, espero arribar viu al mes de novembre. A veure, esperem que sí. Esperem que sí. Arribarà el mes de novembre, i el d'octubre, i el de setembre, i ens en sortirem. Mentretant, el que hem de fer és buscar aquests espais frescos, aquests espais de confort, que ens ajudin a superar millor aquesta situació de calor excepcional que es viu a tota Europa. De fet, ahir tancàvem el mes de juny més càlid des de que es tenen registres. A Alemanya, a França, a Bèlgica, a Holanda, han hagut de parar el transport públic, han hagut de tancar carreteres perquè se'ls hi fon literalment l'asfalt. Durant molts dies ha fet més calor al nord d'Europa que al nord de l'Àfrica, que no és l'habitual. És a dir, estem en una situació molt excepcional i el que toca és mirar de combatre-la. Per tant, reitero, la ràdio és un refugi climàtic, nosaltres estem oberts, també ho és la Sala d'Octubre, per la tarda i fins a les 8 i mitja, 9, ho és la biblioteca, a partir de les 4. És a dir, són els refugis climàtics que tenim al nostre abast. Evidentment, el sector del comerç també actua de refugi climàtic. Les grans àrees, els petits supermercats, aquells llocs on hi ha nevera i tal, doncs també poden fer aquesta feina de tenir-nos una estona per ja fent voltes refrescant i, d'alguna manera, doncs, abaixant aquesta sensació d'ofec. I, evidentment, hidratar-se, beure molta aigua. Avui, de fet, hem convidat en Miquel Paredes, és el dietista del Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar, perquè ens doni consells sobre què hem de menjar, quan hem de beure, com hem de vestir i quins hàbits hem de tenir aquests dies d'altíssimes temperatures i aquests dies en què la calor fa estralls al nostre país. Malauradament, sembla que el futur no s'alvira una baixada de temperatures, una baixada sobtada, sí, un petit descens, que ens donarà una mica de respir, però no una baixada sobtada de temperatures. I, per tant, bé, doncs, millor anar-nos preparant per uns dies que seguiran sent com els que hem viscut. Suposo que per refrescar, en cap cas per soliviantar ni per provocar, ahir l'Agència Tributària feia públic la llista dels principals morosos que hi ha a l'estat espanyol. Una llista que sol fer i sol publicar tot just després de que tots paguem la renta, que és una cosa que fa molta gràcia. Tu pagues com un imbècil, bueno, tu pagues perquè ets conscienciat de que anava a dir Hacienda somos todos, no és veritat. Com va dir el Montoro en seu judicial, eso era solo un eslògan. No és verdad, no somos todos. O sea, són más algunos que otros. Bueno, tu pagues com un idiota i després, el dia següent de pagar, doncs te n'enteres que hi ha uns quants que no paguen. I amb això l'agència tributària és, jo crec que bastant poc justa. Bastant poc justa. I ho dic perquè ens manipula el seu interès. Ahir vam saber que el deute dels grans morosos supera els 15.300 milions d'euros. Poca broma. El que deuen els morosos és dos vegades el pressupost de la Generalitat en ensenyament. Perquè ho tinguem present. Que són uns 8.000 i pico d'euros, aquests deuen 15.300. Per tant, és dos vegades el pressupost de la Generalitat d'ensenyament o el que seria el mateix, pràcticament un 33% del pressupost total de la Generalitat de Catalunya per un any. Això és el que es deu a Hisenda. Unes tres vegades la inversió de l'Estat en rodalies al pla 2026-2030, que haurien de ser uns 5.000 milions, més de tres vegades la inversió de l'Estat en rodalies per arreglar la línia de tren. Ara en parlem de rodalies, si tot va bé, però aquest és una mica el deute, per contextualitzar, de les grans... que té Hisenda per part dels grans autors. Quins són, segons Hisenda, els noms propis d'aquests D'autors, doncs mireu, Mario Conde deu 1.928.274 euros a Hisenda, gairebé 2 milions d'euros. Isabel Pantoja deu 1.273.873 euros a Hisenda. Darrere seu hi trobaríem, per exemple, el futbolista qui va ser del Barça i de l'Atlètic de Madrid, Arda Turan, que deu 1.265.706 euros. O, per exemple, Bertín Osborne, 835.287 euros. O, per exemple, Patricia Conde, la presentadora, l'humorista, 714.615 euros. Joan Gaspar, l'amic Gaspar, aquí a Llavaneres, l'expresident del Barça, deu 993.155 euros. O l'empresari Luis Medina, 640.802 euros. O, per exemple, el mediàtic Quico Matamoros deu 600.741 euros. La llista pública de morosos són de persones que deuen més de 600.000 euros. Per tant, Mario Conde, Isabel Pantoja, Arda Turán, Patricia Conde, Bertín Osborne, Luis Medina, Joan Gaspar, Quico Matamoros. Però aquí Hisenda ni és justa ni és rigorosa. Perquè ens dona els noms dels famosos, una mica dient, fijaos estos tíos lo que deben i lo mal que us van fer, però no va a l'arrel del problema. O no destapa realment els grans d'autors. Amb aquestes xifres s'ha sabut que el principal d'autor de l'agència espanyola a Catalunya, el gran d'autor de l'agència tributària a Catalunya, per exemple, el gran d'autor aquí, a casa nostra, aquí, el que deu més diners a l'agència tributària de Catalunya és un senyor que es diu Josep Faraggi. Aquest senyor deu 65 milions d'euros. 65 milions d'euros, no 600.000, com, per exemple, Quico Matamoros, o 1.928.000, com deu Mario Conde. No. Aquest senyor deu 65,23 milions d'euros. És a dir, 35-37 vegades el que deu Mario Conde. Qui és Josep Faraggi? Doncs no se sap. No es coneix. Josep Faraggi és un gran d'autor del qual no se'n té cap constància ni se'n té absolutament cap dada. No se sap, no està a cap consell d'administració d'empresa, no està a cap consell d'administració d'empresa de l'IBEX 35, no és, en principi, no està al registre de propietaris ni d'accionistes de cap gran empresa. És un senyor que es desconeix a l'origen del seu deute, la seva procedència o la seva riquesa. Doncs bé, no se sap. Nosaltres buscant, quan dic nosaltres, dic l'equip d'investigació d'aquest programa, jo, hem fet una cerca sobre el cognom Faraggi, que és peculiar. Faraggi, espereu que ho tinc per aquí, Faraggi és un nom d'origen, evidentment, iranià, és un cognom d'origen iranià, que en principi van arribar a Catalunya els Faraggi entre el 1975 i el 2010, és quan arriben els Faraggi, un nom d'arrel àrab i persa, amb presència a Algèria, Marroc i les comunitats judeo-magrebines. Arriben a Espanya i a Catalunya entre el 1975 i el 2010 i s'implanten, se'ls té localitzats, a la zona bàsicament de Barcelona, Mataró, Badalona i Girona. Aquí és on estan els Faraggi. Per tant, en principi, el Josep Faraggi hauria de moure's entre Barcelona, Mataró, Badalona o bé Girona. L'activitat principal lligada al cognom Faraggi és el comerç, la restauració, els serveis, la sanitat i la tecnologia. Es morien entre aquests camps. I bàsicament són negocis familiars, autònoms o microempreses. Com a Josep Faragi, no hi ha cap registre mercantil, cap consell d'administració, cap societat limitada, cap holding ni cap empresa dissolta amb el seu nom. És el major morós de Catalunya, però no hi ha rastre empresarial públic que expliqui l'origen d'aquest deute. Recordem, deute de 65 milions d'euros, malgrat no té cap empresa visible. Clar, aquí hi ha hisenda no justa, perquè el que hauria de fer és explicar qui és aquest. És a dir, més enllà de filtrar el nom de Paz Vega, per exemple, que també és una gran deutora, el que hauria de fer hisenda, o Patricia Conde, o Mario Conde, o Bertín Osborne, que està bé que sapiguem que aquests tios deuen pasta, estaria bé que fes públic també el nom d'aquests individus que realment són els principals autors de l'agència i expliqués l'origen d'aquests personatges que no estan en lloc, deuen moltíssim diners. També estaria bé que coneguéssim, i ho dic perquè no tot és Bertín Osborne i Josep Faragi, també hi ha grans autors que es diuen Jordi Dalmau Urriols, tot cognoms catalans. Per cert, que deu 9,64 milions d'euros, és a dir, quatre vegades més que Mario Conde. I l'únic rastre que tenim d'ell és que està relacionat amb Premià de Dalt. Per tant, Maresme. I en tercera posició se situaria l'empresa Pla i Badalona S.A. amb 9,29 milions d'euros, que és els propietaris del Bingo Augusta de Badalona i que actualment aquest bingo es troba en fase de liquidació. Per tant, podria ser que els màxims d'autors, els màxims morosos de l'Agència Tributària de Catalunya, Josep Faragi i Jordi Dalmau Urriols, tinguessin tots dos relacions amb el Maresme, arrels maresmenques. Un segur, el Josep Urriols, a Premià de Dalt, i el Josep Faragi podia ser que tingués alguna relació amb Mataró. Ara, amb quina empresa, amb quina activitat, ves no sigui amb alguna d'aquestes empreses saudís que intermedia a l'Emèrito, que es dediquen en molts casos a qüestions de caire militars, dels quals tenim algunes empreses a la nostra vila, al nostre port, i que tot sovint reben aquestes operacions de protecció del govern espanyol, sigui quin sigui el govern, de dretes, d'esquerres, molt de dretes, molt d'esquerres o molt de centre. S'haurà de seguir buscant, tot i que és evident que potser alguna implicació d'algun altíssim càrrec del país hi ha amb els negocis d'aquest individu. Arrenquem.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Sembla que el que tenim clar avui és que no farà molt de sol. No farà molt de sol. Això pot ser una bona notícia, perquè pot ser que no pugi la temperatura, però també pot significar que aquests núvols no deixin dissipar la que ja hi ha acumulada damunt dels terrats, les parets, l'asfalt i el terra del nostre país. En tot cas, qui ens en pot fer 5 cèntims és en Quim Serra. Quim, t'escoltem.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui, situació meteorològica que continua marcada per un temps plenament estiuenc, però amb alguns matisos. Avui les temperatures màximes baixaran lleugerament, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord. El motiu seran les nuvolades, que a partir d'aquest migdia creixeran cap a l'àrea del Montseny i que també podran afectar alguns punts de l'interior del nord del Maresme. No es descarta, de fet, fins i tot que aquest proper vespre es pugui escapar algun xàfec en aquesta zona del nord de la comarca i, posteriorment, els núvols ja s'anirien desplaçant cap a mar i també cap al sud de la comarca, on, de cara a la matinada de demà, també podrien deixar algun petit ruixat. Tot plegat ben poca cosa. En general, amb unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla, pel que fa a les màximes, farà calor, però no serà una calor exagerada, de cara al divendres, al cap de setmana, la setmana vinent, doncs tornarem a tenir temperatures de rigorós estiu i molt probablement algunes màximes superaran el llindar d'alerta. Per tant, haurem de seguir de prop l'evolució d'aquesta nova calorada que sembla tindrem, sobretot de cara a la setmana vinent. De moment, el que dèiem avui, amb un dia en el qual aquest matí predomini del sol, però aquesta tarda veurem, de fet, ja a partir del migdia, aquestes nuvolades que creixeran amb força i que, com comentàvem, cap al vespre podrien deixar algun xàfec puntual al centre i nord del Maresme. Vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la, dominada pel marejol. De cara a demà, com comentàvem, restes de núvols de matinada que aniran desapareixent paulatinament a mesura que avancin les hores i el sol finalment serà el protagonista novament de la situació meteorològica amb unes temperatures que demà més o menys seran com les d'avui. De cara a divendres, temps estable, ambient assolellat amb alguns núvols prims a la tarda i temperatures que pujaran amb algunes màximes ja cap als 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca. I sembla que aquest augment de temperatura continuaria durant el cap de setmana i, com ja hem dit, sobretot de cara a la setmana vinent.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93-791-2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
12: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
11: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
12: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
11: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
12: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
11: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93-792-1016.
13: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93-795-0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93-795-9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
14: I Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
15: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
16: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
17: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
16: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
17: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
16: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
17: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
16: Reserves al 930-234-522.
17: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
18: Ràdio Arenys.
19: L'actualitat a la ràdio.

0: Amb 4 minuts arribem a 2:15 del matí. Avui no ens posarem morenos, eh?
1: Avui ens posarem morenos. Jo t'haig de dir que m'hi poso molt poc perquè no és bo prendre el sol. Ja no el prenc mai.
0: Ha sortit l'ànima dermatòloga de la Núria Torrents. Bon dia, Núria.
1: Totalment. Bon dia, Josep Maria Cano.
0: Tu tens aquesta ànima de dermatòloga, eh?
1: Sí, tinc una amiga que és dermatòloga i ja m'ha posat la por al cos. Un, no utilitza crema per als que prengueu el sol. Dos, ja per norma, no prengueu el sol.
0: Sí, sí, de fet, aquesta és la... Ja, no hauríem de fer, i els que som calbs, menys encara, perquè ens va tocar...
1: Això és un problema, clar, que només tens tu.
0: Els que anem descapotats, és a dir, això ens va afectant, la closca de l'ou es va cuent a poc a poc.
1: Però et poses crema.
0: Home, clar, cada dia, sí, sí, i la meva doctora ja m'ho té sentenciat, ja. Sí, sí, cada dia, i tal, i una crema de protecció recient... plus, plus, i coses, no ho sé, però total, que els que ens agrada prendre el sol i que no el podem prendre ja, doncs fa una mica de ràbia, això.
1: T'haurà de sortir també la teva essència dermatòloga.
0: No, sí, jo ja faig bondat, ja m'he fet gran i ja faig bondat i no vaig prendre el sol més del compte, i aquestes coses. Però bueno, escolta'm, sí, com sigui, reitero, jo ho vaig dir molts cops, sóc molt pesat, ja ho sé, veniu a la ràdio si voleu estar frescos. Núria, vinga, què explica l'actualitat del dia? Va.
1: A veure, primer de tot, explicar-te que avui a 11:45 es visitaran els pisos del Bareu. Recordar que les adjudicacions, el sorteig de les adjudicacions es va fer aquest dilluns. Les persones que van rebre o que ja saben que podrien optar a firmar aquest contracte de lloguer en els pisos socials, encara no els havien vist perquè aquestes visites s'havien posposat dues vegades i, per tant, doncs, aquest dimecres podran anar-hi a veure'ls.
0: A poder veure com serà casa seva, la cuina, el forn, la llum, saps? Aquí posarem l'armari...
1: Mira, carinyo, veure l'espai, somiar si volen, això sí, recordar que tots els que han guanyat el sorteig, això no vol dir que estigui 100% dat i beneït, sinó que quan firmin el contracte hauran de justificar o bé acreditar els mateixos requisits amb els que van poder accedir per aconseguir aquests lloguers assequibles, que més o menys es preveu que sigui de cara al setembre, a la tardor d'aquest any.
0: Per tant, fàcil no és, haurem de tornar a justificar les coses i tal, però bueno, avui primera presa de contacte, escolta'm com serà l'ascensor, té mirall, no té mirall, té camarita, no té camarita, molt coses molt importants.
1: I tant, qüestions fonamentals
0: podrem
1: en aquesta vida.
0: Podrem pujar a estendre el terrat o no podrem pujar a estendre el terrat? Hi ha un espai per als cubells a la brossa o els deixarem a fora com totes les coses. Bueno, aquestes qüestions. Les bústies són xules? Són maques? O són unes bústies normals així com de ferreteria mediocres? Bueno, aquestes doncs coses que tant
1: ens... Tot un seguit de detalls que sabrem
0: que
1: a partir de la 1 del migdia en aquest informatiu.
0: Clar, on estan els ploms? Darrere de la porta o els han posat en un lloc una mica separat allà a l'entrada de la cuina? On estan els ploms? Per quan saltin. Has d'anar. Aquestes coses que són tan importants.
1: I tant, com es nota que et fas gran, Josep Maria Cano.
0: I tant, ja t'ho dic jo que sí.
1: Com la crema. Vinga, va, altres qüestions d'actualitat que no passen per l'habitatge... Passen, de fet, per l'habitatge, però en altres termes, i és que les tres famílies desallotjades per l'esfondrament de l'antiga rectoria són ja les úniques que queden des del succés que va passar fa un parell de setmanes, on està acollida en domicili familiar, i dues des d'ahir s'han traslladat en pisos proporcionats per l'Ajuntament, tot plegat a l'espera que s'acabin les tasques d'enderroc de la façana de l'immoble religiós, un procediment que es preveu que podria resoldre's en menys d'un mes.
0: Doncs aviam si és veritat, i en menys d'un mes es resol, se'ls pot donar ja el retorn a casa seva en aquestes tres famílies. Per cert, ha dimitit tothom, es veu aquí, com es diu això? L'arquitecte del Bisbat ha plegat, l'empresa que ho havia de fer sembla que ja no ho farà, tenim aquí, sembla que no només ha caigut la casa, sinó que ha caigut la casa i l'obra sencera. És una mica...
1: Doncs haurem de determinar quins són els pròxims passos i qui serà l'agosarat en assumir aquesta obra.
0: Molt bé.
1: Més qüestions. Els locals de l'Espigó ja tenen adjudicataris i estaran ocupats per un restaurant de caràcter aranyenc que portarà per nom El Morratxa, un gimnàs, una escola de dansa que està instal·lada a Arenys de Munt però que amb aquesta nova adjudicació doncs, també s'instal·laria a Arenys de Mar sí. i un lloc d'esmorzar saludables, ho va avançar l'alcalde Stanis Fors en el ple de la sessió de la setmana passada a preguntes d'Esquerra Republicana.
2: I hi ha un restaurant d'un senyor Aranyenc, també es li dirà al restaurant l'Almorratxa. Hi ha un gimnàs, hi havia més de dos gimnasos que ho demanaven, és un gimnàs d'Arenys. Tres, l'altre és una escola de dansa d'Arenys de Munt, que baixa també a Arenys de Mar. I quatre, és un lloc de breakfast, d'esmorzars i berenars saludables.
0: Un moment, m'agradaria saber el concepte esmorzar saludable, l'hauríem de definir. Clar, perquè, a veure, un esmorzar saludable per un tio que va en bicicleta és un cap i pota. Això sí que és saludable. O sigui, que després de fotre's 50 quilòmetres pujant al coll del pollastre, arriba a dalt i diu, jo vull... Això és saludable. Per exemple, hi ha gent que un esmorzar saludable és un cafè amb llet i un croissant. Hòstia, em dóna una alegria, em dóna un bon rotllo que està bé. Hi ha gent que és més del tema de l'alvocat i el salmó i una torradeta de pa de... Com es diu en català? De centeno, pan de centeno, que és pa de... Sègol, pa de sègol, gràcies. Una llesqueta de pa de sègol i un suquet, i pareix això és saludable. Per tant,
1: veure,
0: el concepte...
1: Deixa'm fer-te un apunt sobre això, que és una dissertació que està molt bé, sobre els esmorzars saludables. Clar. Només que qui es pensa que és saludable un cafè amb llet i un croissant...
0: Perdona.
1: Tenim un problema. Home, un croissant no és saludable. Et fa molt feliç, però no és saludable.
0: Perdona.
1: Pues... La resta tot és saludable. El cap i pota és saludable.
0: Què hi ha més saludable que ser feliç? És, o sigui, no hi ha res, no hi ha res que, no hi ha res que millori la salut d'una persona que un bon estat d'ànim. Clar, això també m'explico, tu vas agafar.
1: Parlem-ne, què vol dir? Saludable com a salut mental o saludable en termes pel teu sistema i organisme?
0: Som un tot.
1: Som un tot, va.
0: Som un
1: tot. Doncs si estem en aquesta fase de la vida, jo aquí ja no puc ajudar.
0: Llavors, escolta'm, comencem així i acabem abraçant arbres. Ja t'ho dic ara, que jo en conec alguna que va per la vida abraçant arbres i curant a la gent cantant.
1: Però són molt felices.
0: I posant-se farigol. Escolta'm, i què t'anava a dir? Però bueno, són conceptes que ja...
1: Estan en una altra òrbita. En tot cas, jo entenc que quan es diu esmorzars saludables, que és un terme o una manera de definir ja quasi el que seria una marca, en direm així, és com una marca de definir un establiment, doncs es refereixen a, segurament, als esmorzars que tu comentaves de la torrada de sègol o d'avena, de cibada, disculpin, en català, cibada, amb una mica d'alvocat o de salmó i potser pernil dolç o per salat, ja que la resta d'embotits doncs, no estarien qualificats com aliments saludables en l'escala de l'ABC o de la piràmide alimentícia.
0: Bueno, molt bé, això està molt correcte. Tot això ho diu...
1: En tot cas, ho podreu anar a descobrir, o tu mateix, Josep Maria, que no ho podràs anar a descobrir.
0: Que la imatge saludable, o sigui, la definició de saludable, no posaríem la seva foto. M'entens?
1: No, és, al final ja està, el més important és portar una dieta equilibrada i
0: Exactament.
1: Sana. No passa res perquè et mengis a primera hora del matí un cap i pota, sempre i quan doncs, la resta d'àpats també siguin equilibrats.
0: Per tant, és saludable.
1: I que mengis verdura. I tant.
0: I el croissant amb xocolata, no, amb croissant de xocolata és saludable.
1: La bolleria és boníssima.
0: Ai,
1: algunes,
0: tant,
1: no
0: sí.
1: Tota la industrial, però la bolleria per norma artesanal és molt bona, igual que la pastisseria, però s'ha d'anar amb compte i s'ha de vigilar amb els sucres.
0: Tot el que et senta bé et fa feliç és saludable. Vinga,
1: en tot cas, Josep Maria, que no podràs anar a provar a partir del desembre o inicis de l'any que ve, ja que és quan es preveu que aquests locals estiguin adequats i 100% doncs, oberts per al gran públic. En paral·lel també s'està pendent de licitar la nova concessió del pòsit i properament doncs, es faria la dels frigorífics davant del Nàutic, on hi haurà 3 nous locals.
0: Molt bé, doncs aquestes són les licitacions. Després ja posarem nom, un parell que ja els coneixem. En tot cas, són aprovacions no definitives perquè estan en període d'al·legacions i, per tant, és primera aprovació. Qui ara estan recollint les al·legacions de les altres de les altres empreses que han quedat fora, i després doncs s'han de respondre les al·legacions i publicar, llavors sí, ja serà segurament la definitiva.
1: Deixa'm fer-te un parell de punts. Sí. En l'àmbit cultural, informar doncs que ja estan a la venda les entrades pels festivals de música a la Gruta i el festival de jazz. Les dues cites culturals es duran a terme entre l'últim cap de setmana de juliol i el mes d'agost, i podeu aconseguir els vostres tiquets a través de la pàgina web del Teatre Principal.
0: Doncs ho deixem aquí. Si et sembla, Núria, t'escoltem a la una.
1: T'escoltem a la una. Que vagi bé. Adéu, adéu.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: en un context de calor saludem a Miquel Paredes, que és dietista del CAP. Miquel, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per venir en dies com aquest, aquestes setmanes que estem vivint, ja portem 10 dies de calor molt intensa,
1: sí.
2: I que, bé, que és... Que costa, alimentar-nos, costa hidratar-nos. Des d'aquí donem molts consells, o reflectim els que doneu des del centre d'assistència primària, però realment no està de més anar-nos recordant i sobretot anar creant consciència, no?
1: Sí, sobretot ara amb aquest, com has dit, aquests temps que fa tanta calor, no?, que ha pujat tant les temperatures d'un any a l'altre. Es va dir que l'any passat, sí, en aquestes dates eren 5-8 graus menys que ara, que aquest any, o sigui, això va en augment, no?, una mica de por, i per això és important, no?, sobretot l'aigua, no?, tenir sempre l'aigua a sobre, no?, una bona hidratació, importantíssim. L'aigua, almenys, si ets home, 2,5 litres al dia, si ets dona, almenys 2 litres,
2: sí,
1: al dia, sobretot d'aigua, evitar el que és l'alcohol, no?, refrescos, etcètera, sucs, no?, intentar prioritzar l'aigua, que és el que hidrata més. Podem utilitzar aigües casolanes, hi pots posar tu canyella, hi pots posar menta, hi pots posar taronja i canyella, no?, hi podem posar coses perquè tingui gust, no?, fruites, etcètera, saboritzades, però sobretot l'aigua ha de ser la millor beguda, no?, és el que hidrata més.
2: Doncs va, comencem per aquí, comencem per l'aigua i la hidratació, perquè és el que segurament més ens costa mantenir una certa ordre durant tots aquests dies.
1: Sí.
2: Comencem per això. Has anomenat aigua, aigua. Has dit aigua moltes vegades, aigua, aigua.
1: Sí.
2: Sovint l'estiu el lliguem a tot menys a l'aigua. El lliguem a cerveses, el lliguem, sí, a refrescos, el lliguem al famós tinto de verano, sí, la graciosa.
1: Sí.
2: És a dir, ho lliguem a un munt de begudes,
1: això mateix,
2: menys
1: aigua.
2: A l'aigua. Quan, de fet, el que hauríem de fer és prioritzar l'aigua, no?
1: Sí, l'aigua, com he dit abans, és la millor beguda, no? És el que ens hidrata més. Tot el que és alcohol... Bueno, l'alcohol fa la funció contrària, la hidratació ens deshidrata. No? Per això és important limitar-lo o excluir-lo el màxim possible, no? I el que són sucs, també, begudes isotòniques, tot això són begudes molt riques en sucres, no? I el sucre, vulguis o no, no és saludable, no? Per això diem que l'aigua, o podem fer aigües casolanes, com hem dit abans, aigua, infusiós, tés, cafès, no? Seria el millor,
2: clar,
1: no? Per hidratar-nos, però sobretot el que seria l'aigua.
2: Aigua fresca, natural, amb gas, sense gas, va.
1: Sense gas. Sense gas, si pot ser. I, a veure, clar, el de la temperatura, no?, depenent de la persona, no?, però fresca entra millor. Vigilem l'aigua fresca perquè a vegades pot sentar malament. Val?
2: Ho dic perquè aquest és un comentari, sí, de vegades sents, no?, sí, sobretot amb nanos petits o tal. Tall de digestió, això és la paraula, clar.
1: Sí, i veure-la de cop pot produir problemes digestius, no? Per això és important veure-la a petits glops, no?, si és fresca, Però veure-la. A veure, amb aquesta calor el que et ve més de gust és aigua fresca, no? Però important veure-la a poc a poc, a petits glops, no de cop, tota la botella d'encens era de cop, no?, diguéssim, que si no sí que produir problemes en el que són estomacals, digestius, etcètera.
2: L'aigua que ens ha d'acompanyar a tot arreu, parlaves de 2,5 litres als homes i una mica menys les dones.
1: Sí, uns 2 les dones, uns 2,5 els homes. Això també depenent de l'exercici físic, no?, la feina que fem, la feina, no?, el tipus de feina, tot plegat, no?, però el que es diu, com a norma general, són 2,5 homes i 2 les dones en època d'estiu.
2: És a dir, agafar una ampolla i beure d'aquella ampolla, i
1: sí,
2: si són d'un litre, doncs 2 ampolles i mitja o 2 ampolles.
1: Això mateix.
2: I no parar durant fins a la nit.
1: I sobretot, intentar anticipar-nos a les 7. Val? Quan tenim 7, es diu que ja hi ha un cert grau de deshidratació. Val? Anticipar-nos a les 7, anar fent petits clops durant el dia, no?, anar bevent, tenir l'ampolla d'aigua a prop, no?, anar-la veient i anar bevent, no?, abans anticipar-nos a lo que és a les 7. Sobretot, atenció en persones grans i infants, no?, que persones grans perden una mica el que és la sensació de set. Per això és important tenir que la tinguin sempre a prop, alguna botella d'aigua, no?, i recordar-los que han de beure aigua, no?, que ho tinguin sempre a prop, perquè si no és això, que no se'n recorden de beure aigua o no tenen set directament, no?
2: Això és el que et anava a preguntar. La gent gran és un dels sentits que abans perden, no?
1: Sí.
2: Per tant, beure aigua, ni que no tingui set...
1: Abans que tingui set.
2: Un glopet cada quart d'hora, alguna vegada, sí, havíem recomanat,
1: sí,
2: des d'aquí.
1: Sí, sí.
2: Cada quart d'hora un glopet, pum.
1: Això mateix, quart d'hora, mitja horeta, intentar anar bevent, no?, i anticipar-nos a el que és a les 7.
2: Els infants, sobretot, sí, clar, els nanos poden expressar que tenen set, però els nadons no.
1: Clar, bàsicament per això, no?, pel tema de que no es poden expressar dient que tenen set, no?, per això els hem de donar-li de tant en tant. Com
2: també
1: dir,
2: són no? 2 litres, no? O no, sí?
1: Bueno, no. Un i mig.
2: Un i mig,
1: un i mig, vale. Dos, sí, sí, estaria bé un i mig, dos.
2: Una menys. Mica menys, però sí, sí que, sí sí, que sí, n'ha de donar.
1: També n'han de beure, sí, sí. Mm. Regularment i diàriament, òbviament. I, com has dit, anar fent glops, no?, durant el dia.
2: Les begudes isotòniques. Mm. Has parlat de la gent que fa esport. Ara anirem per aquests, però va. Per la gent normal. Begudes isotòniques, que a més et diuen pels puestos que si porten sals minerals, que si electrolits, sí. Que si... Tot això què?
1: Tot això, però amb més sucre. No? El que porten més és sucre, no? Després, tot el que has dit, electrolits, etc., també ho porten. Es recomanen, sobretot, quan has fet un exercici intens de més d'una hora, val? Com pot ser una sessió d'exercicis de força molt intensa, o has anat a córrer una hora molt... No caminar, córrer intensament, que has suat molt, no? Que has fet un exercici previ molt intens. Si has fet això, sí que es recomana. Es recomana o es pot, no? Sí, sí. L'aigua és la millor. Però es pot prendre per persones que han suat molt, no?, com has dit, per recuperar electrolits, etc. Però que sàpiguen que tenen bastant de sucre. Tenen bastant de sucre.
2: Per tant, si no has fet una activitat esportiva intensa durant una hora...
1: Sí, almenys una hora.
2: Almenys una hora, no cal.
1: No.
2: Amb l'aigua ja recuperem els electrolits i les sals que podem haver suat.
1: Les sobres.
2: Correcte. Sí, sí. I també coses, jo vaig preguntant. Sí. Gent que beu aigua baixa amb sals minerals,
1: sí.
2: Que es compra específicament l'aigua amb baixa amb sals minerals, perquè és millor, és pitjor o tant se val?
1: Bueno, està bé, depenent també si les persones tenen alguna patologia renal, no?, pel tema dels minerals, etc. Clar, tipus bezoies, etc., no? Vols dir
2: sí,
1: que, tenen,
2: sí.
1: Que són baixes en sals minerals. Si hi ha alguna patologia prèvia, no?, a nivell renal, a nivell cardiovascular, val? Es poden mirar, però jo el tipus d'aigua tampoc en soc molt, molt partidari, no? Totes més o menys estan allà mateix, però n'hi ha, òbviament, de baixa mineralització, que en ocasions podrien ser millors que les altres, sí, sí.
2: Va. Quan sabem que ens estem deshidratant? És a dir, el nostre cos, quan ens diu estàs superant una ratlla?
1: Bona pregunta. Quan sabem? A veure, sobretot deshidratació, cansament, no? Cansament, esgotament, no? Falta d'energia. També pot ser que marejos, rampes, sobretot això, mals de caps, no?, també. Pell una mica... Bueno, això és més per insolació, no?, pell vermella, pell, no?, sí, pell calenta, no?, però sobretot seria això, mal de cap, boca seca, no?, rampes musculars, sobretot seria això.
2: I
1: a nivell de deshidratació,
2: És a dir, sí, sí. Quan comencem a tenir aquests símptomes i fem memòria i veiem que fa estona o fa hores que no bevem...
1: Sí.
2: Compte, perquè això podria ser un primer símptoma de deshidratació.
1: Sí, important beure aigua després. Beure aigua, anem a un lloc fresquet, no? I quan s'ha de beure aigua, a poc ens podem posar un mocador amb aigua freda al front, no? Important fer cosetes d'aquestes, no? Però sobretot l'aigua no beure-la de cop. Petits globs. Petits globs anava bevent i en alguna zona climatitzada, una zona amb sombra, no? Marxar del que és el sol, no?
2: Correcte.
1: El sistema del sol, en aquell cas.
2: Sí.
1: No? Marxar una mica d'anar a una zona d'ombra o amb un refugi climatitzat, etc. No?
2: És a dir, si per qualsevol cosa doncs estem a la platja i veiem que ens estem deshidratant, hi ha dues opcions, marxar de la platja o bé fotre't al mar, no? Al mar,
1: també,
2: amb l'ampolla, que és un lloc fresc,
1: i
2: deixar que el cos es vagi de mentre vas bevent.
1: Es vagi climatitzant, sí, i sobretot anar bevent aigua. Anar bevent aigua a poc a poc. I si veiem que això no, que no passa, no?, pot ser una deshidratació greu, aquí seria, no?, trucar al 112, anar, no?, un centre d'atenció primària, hospital, etc. No?
2: Síndria, jo vaig ja directe a la fruita.
1: Vale.
2: La síndria, sí. Més que el meló, que en té menys. La síndria és una fruita molt agraïda a l'estiu i que té molta aigua. Bé? És bé? És a dir...
1: Molt bona, molt. Com has dit, no? Per mi la síndria seria top 1 de les millors fruites d'aquesta època. Val, és pràcticament tot aigua, hidrata molt, no? Va molt bé el que és per hidratar, no només el que hem dit abans, hem parlat de l'aigua com a beguda, no?
2: Sí.
1: Però hi ha aliments també que hidraten molt, com és la fruita, les verdures, i la síndria seria un d'ells, els làctics, no? També la síndria seria un d'ells. Per mi és de les millors fruites. Síndria, meló, no? Maduixes, cireres, préssec, però sobretot les que tenen més contingut d'aigua seria la síndria.
2: Per acabar a l'apartat de hidratació, o per obrir un altre apartat abans, has dit que les infusions també,
1: Sí.
2: Tot el que sigui manzanilla, espoleos, mentes, tés, roibos, tot això...
1: Perfecte.
2: Funciona.
1: Per variar de l'aigua, infusions fredes, tés, no hi ha cap problema, també ens hidratarien.
2: Perquè
1: sense sucre, per això, sense posar-hi sucre.
2: Val, és a dir, bullit i...
1: Sí.
2: Bueno, infusionat i ja està.
1: Això mateix.
2: Perquè hi ha gent gent gran que diu que l'aigua no, l'aigua no em senta bé, l'aigua se'm queda com en forma de bassal a la panxa.
1: O els avorreix, no? Jo també tinc molts pacients i tal que diuen que l'aigua els avorreix, no? Que no els agrada, que no... Jo els recomano això, aigües casolanes, no? Que hi poden posar ells menta, no? El que és taronja i canyella, queda molt bé la combinació, també, no? Poden fer diferents aigües saboritzades que potser no avorreixen tant com l'aigua normal, però també es poden utilitzar tés, infusions fresques, no? Que hi ha de molts gustos i segur que n'hi ha alguna que agrada més que altra, no?
2: I acabo i vaig a l'alimentació. Aigua, vale. Quan, per exemple, una ampolla de plàstic se't queda al sol o se't queda... Sí. Que no està...
1: Sí, està calenta, no?
2: Està calenta, que sí. Molta gent li fa angúnia. Sí. I jo he sentit a dir, no, hidrata igual. És a dir, no és tan agradable, però m'hidrata igual, per tant me la foto. És recomanable o no?
1: Jo penso que no.
2: No,
1: jo no ho recomano. A part, el plàstic de la botella d'aigua quan s'escalfa pot deixar anar, no?, compostos que no són molt bons per la salut, partícules, no?, i si li sumem l'aigua calenta, no?, no és el mateix, no és el mateix. Jo l'aigua calenta no la prendria.
2: Val, d'acord.
1: Pues, natural o fresca, sempre que es pugui.
2: Tots aquests fletxes que diuen que és el mateix, no és el mateix. Anem a l'alimentació. Arriba l'estiu, aquests dies... Vaja, jo no sé vosaltres, però jo no tinc moltes ganes de menjar pràcticament res. Menjo perquè, evidentment, tens gana i t'has d'alimentar.
1: S'ha de menjar, sí.
2: S'ha de canviar... A casa hem canviat la manera de cuinar i hem canviat la manera de menjar, sí. És a dir, ara tirem d'amanides, de crus, tot el que podem. Què? Ho fem bé, no ho fem bé?
1: Feu perfecte. Ho feu bé. Com has dit, no? Ara l'estiu es perd la gana, no ets l'únic, no? La majoria de la població perd la gana, no? I et venen de gust plats freds, no? Com has dit, el que són les amanides, no? Cremes fresques, bichisuars, no? Gazpachos, etc. Tot el que és calent, calòric, hipercalòric, no? Processat, tot això s'hauria de mirar de limitar o reduir al màxim, no? Uh-huh. Intentar menjar el més fresc possible. Amanides de fruites, cremes fredes, gazpachos, proteïnes com pot ser pollastre a la planxa, no? Proteïnes poc greixoses, no? Que sentin bé, que tipin menys, no? Amb formatges frescos, llaunes de tonyina, amanides de llegums també molt importants, llegums cuites, no? Prioritzar el que són aquests tipus d'aliments, no? I evitar el que són aliments molt calents, tipus uns canelons, no? Unes lasanyes, això. Això a l'estiu, és que només pensar-ho ja no ve de gust, no?
2: Ja pagaríem ja.
1: Clar, per això t'ho dic, no? Intentar buscar aquest tipus de plats, amanides de tot tipus, de verdures, de llegums, no? Amb fruites, amb proteïnes, amb formatges frescs, amb de tot tipus, sardines, no? Intentar prioritzar aquest tipus de plats, no?
2: Clar, acabes de dir proteïna, que és molt important menjar proteïna, i amb les amanides sovint és el que més és el que més perilla. Sí. Clar, has dit sardines, has dit llegums, sí. No? Has dit ous, també, suposo, no?
1: Ous, perfecte, ou dur, molt
2: ou
1: bé.
2: Ou dur, tal, sí. Tonyines... peixos, no? Peix...
1: Sardina amb llauna també es pot, no? Que totes les amanides, important no siguin només verd, no? Que s'hi porti, que incorporin proteïna. Jo sempre recomano això als meus pacients, que incorporin proteïna. La proteïna és un macronutrient essencial, no? A l'hora de moltes coses, no? De mantenir la massa muscular, de perdre greix, etc. Per això és important que, encara que sigui estiu i menjar amanides, les amanides han de portar fonts proteiques. Ja sigui peix blau, ja sigui carn, ja sigui ous, ja sigui formatge fresc, també queda molt
2: bé. Formatges, és veritat.
1: Formatge fresc, no? Important que cada amanida tingui la seva font proteica. I si és de llegums, en aquest cas la llegum ja és proteïna vegetal, no? Ho podríem enriquir amb alguna proteïna animal, com pot ser l'ou dur, la tonyina, etc., però que cada amanida hi hagi proteïna, que no només sigui verdura, no?
2: Cigrons, mongeta, llentia...
1: Perfecte.
2: Tant se val.
1: Tot tipus.
2: Pregunto, coses, blat de moro, això és proteïna o no és proteïna?
1: No, el blat seria hidrat de carboni.
2: És hidrat de carboni.
1: I té bastant de sucre, eh?
2: Per tant, oblidem-lo, eh?
1: Bueno, en podem posar, mirant sempre l'envàs, que sigui sense sucres afegits, que també n'hi ha... És una manera d'enriquir l'amanida, sí, ho podríem posar. Però no és proteïna en si, eh?
2: D'acord.
1: Sí.
2: I l'altre, fruits secs. Nous, també. Sobretot avellanes, pipa pelada, sense també. Torrar, o sigui, sense fregir.
1: Sí.
2: Això es podria...
1: Seria
2: bé,
1: una
2: no?
1: opció.
2: Però això és proteïna o no?
1: És proteïna vegetal, sí, el fruit sec.
2: Val.
1: I greixos saludables. Jo em poso, les amanides també. Jo les amanides hi poso fruit sec, sempre. Hi poso una font de proteïna, que és tonyina o pollastre. Després hi poso formatge fresc i ou dur. O sigui, pues, faig unes bones amanides proteiques, no? A part de la verdura, eh? Hi poso tot tipus de verdura crua i fruita també hi costumo posar. O sigui, és un mega bol d'amanida, no? Per saciar-me bé.
2: És a dir, amb una amanida com aquesta que acabes de dir, que és de les que tu et menges,
1: sí.
2: Que has dit, recordem, hi posa verdura crua.
1: Tot el que és el variat, sí, de brots verds, no? La tomàquet, pastanaga, ceba... etc. I a part de tota la verdura hi poso o pollastre o tonyina, com a font proteica. Després hi poso formatge fresc i hi poso ou dur. I fruits secs.
2: I fruits secs.
1: I fruita, que no s'acaba mai, això.
2: Tot això en un bol.
1: Això en un bol, sí.
2: És un plat? És a dir, és un àpat platúnic?
1: Platúnic. És bàsicament el que pràcticament estic sopant cada dia ara, però canviant el que és la font proteica, no? Si un dia poso pollastre, l'altre dia poso tonyina o poso sardina, no? Però més o menys és el que poso jo sempre. Els sopars, que em senta bé, em senta lleuger, i va molt bé. I és fresquet i és complet, no?, a nivell macronutritiu.
2: Ara estic pensant bases, Bases, per exemple, espinacs frescos, no sempre ha de ser
1: perfecte,
2: enciam.
1: Perfecte.
2: Espinacs frescos, endívies també, no?
1: Endívies també.
2: L'endívia també funciona bé.
1: Això segons tolerància, no?
2: L'escarola i tal, evidentment, això ho sabem tots. Però ho dic per anar canviant una mica de base, Per tant, això seria un bon apetit. Deixa'm preguntar, per exemple, amanida russa, no?, que és el típic, no? Agafes la bossa, la bull, pim-pam, amanida russa, tal. Tema maioneses i tot això, què?
1: Bueno, salses, no?
2: Sí, clar. Salses... Qui dius això diu altres salses, que també se solen utilitzar.
1: A veure, salses comercials, saps què et diré, no? Sí. Això una mica, no? Si es pot fer, millor casolana, no?, el que és la maionesa. Però, bueno, que sapiguem que posant salsa estem enriquint el que és el plat. No? Estem posant més calories al plat, però sí, l'amanida russa és una manera, és un altre tipus d'amanida. Sobretot per vigilar amb les maioneses, també, si anem a lo que és a l'aire lliure, amb el sol, no?
2: Clar.
1: Es fan malbé. Es fan malbé de seguida i pot produir el que són toxinfeccions alimentàries, no?
2: Jo aquí, a risc de que ara en Miquel em digui, s'aixequi i se'n vagi, posats, si heu de fer servir maionesa a l'estiu, i depèn d'on heu de fer servir la maionesa, tireu de maionesa de pot... Ja sé que ara tu diràs que no i tal, però és a dir, és millor davant del risc de... El millor és no menjar-ne, És a dir, el millor és no utilitzar-ne.
1: Bueno, tant en quant, tampoc s'ha de ser tant, no passa res. Tampoc menjarem cada dia mania russa, no?
2: No.
1: Jo és per fer-ho molt perfecte, per perfeccionar-ho molt.
2: Escolta'm, gent gran,
1: sí.
2: Important. Tu acabes de dir una cosa, dius, jo cada nit estic sopant això perquè tal... Hi ha gent gran que quan arriben a aquestes èpoques perd la gana i gairebé moltes nits ni sopen.
1: Sí.
2: Què els hi recomanem?
1: Jo sempre ho dic, que no és bo saltar-se àpats, val? No ens hem de saltar àpats, res de sopar una fruita i un iogurt, no?
2: Sí.
1: Això no és un sopar, això és un postre. Val? Si tenim poca gana, prioritzar la proteïna. Encara que sigui una llauna de tonyina o un formatge fresc amb un tomàquet obert, no? Algo suau, algo lleuger, si ens fa mandra cuinar o no tenim gana, però algo hem de menjar. Saltar-nos àpats no funciona i no és bo per la salut, val? Jo no ho recomano mai. Prefereixo que mengem algo proteic, amb una mica de verdura, algo que ja està fet, si no volem cuinar, però algo hem de menjar. No val una fruita i un iogurt o no sopar.
2: D'acord, no? És a dir, s'ha de menjar. Hem de fer, com a mínim...
1: Tres àpats
2: al dia.
1: Almenys.
2: L'esmorzar, el dinar i el sopar.
1: Sí, això mateix. Després, entre hores, podem afegir snacks, no?, com seria un mig matí i un berenar, no?, que podem incorporar els làctics. Làctics també és una font d'aigua, no?, làctics tenen aigua, iogurt grec, lleuger, no?, el que són iogurts naturals, llet, no?, podem incorporar-los, acompanyada de fruits secs, no?, de fruites de temporada, com pot ser la síndria, el meló, etc. Però també es poden fer aquests àpats, no?, entremig dels àpats que són grans.
2: Correcte. Sí. Infants, els petits també, és fàcil, no? Bulls pasta, i ara pasta amb tomàquet, ara pasta amb amanida, ara pasta amb oli i una mica d'herbes, i al final acaben sent una mica... Tot acaba tirant per aquí.
1: Sí, amanides de pasta, no?, és una bona opció, una amanida de pasta, com has dit, una amanida d'arròs, no?, amanides de llegums... amanides de verdures, no? Sobretot utilitzar el que són plats freds, plats frescos, no?, que sentin bé, bueno, que sobretot això, que evitar el que són els plats calents i hipercalòrics, no?, que hem dit abans aquells exemples,
2: Vale,
1: però no estaria bé, aquestes opcions per infants també.
2: Funcionen. Purés de patates, esbraços de purés, aquestes coses...
1: Sí, també, plats fresquets, sí, es pot utilitzar també.
2: Que això...
1: Tonyina, sí.
2: Poses a la nevera i mira... I funciona...
1: Cap problema.
2: I després, intoxicacions... Ho hem tocat de reparell amb la maionesa, intoxicacions alimentàries.
1: Vigilar aquesta època, fa tanta calor, no? Si anem a fer un pícnic, no? Si anem a la platja, s'ha de respectar sempre el que és la cadena de fred dels aliments, no? Vigilar no tenir-los en el que hem dit abans, no? En el sol molt de temps, no? Clar. El que són, sobretot, el que són aliments com maionesa, hem dit abans, no?
2: Sí.
1: Els ous fan malbé molt ràpid amb la calor, peixos, carns, aquest tipus de salses com la maionesa, important, no?, que no estigui molt de temps fora de la nevera, no?, o en llocs on hi ha molta escalfor i molta calor, perquè pot produir infeccions alimentàries, no?, toxinfeccions alimentàries. Això s'ha de vigilar.
2: No, intentar no trencar les cadenes de fred, sí, tota la nevera sempre,
1: sí,
2: no?
1: Sí, mateix.
2: Dates de caducitat.
1: Dates de caducitat, no?, neveres d'aquestes portàtils, tenir-ho tot ben fresc, ben fresc.
2: I després, per la gent que continua fent esport, els que... Hòstia, ahir... Vale, que era ja a les quarts de vuit del vespre, eh?
1: Sí.
2: Però, anava a la platja, la penya corrent i tal, i que penses, bueno...
1: Era voluntat, no?
2: Clar, és a dir, deuen estar preparant la Titan Desert, sí, perquè si no s'explica.
1: Sí, sí.
2: Aquesta gent, què?
1: Clar, és que jo ho faig.
2: Ja, diria, jo ho faig. Aquí l'he anat a preguntar.
1: Jo ho faig, ara et mentiria si et digués aquesta gent, no està bé el que fan, no? Òbviament, busco les hores de menys calor. No? Al matí, primera hora, o cap al tard, no?, que ja marxa una mica el sol. No? A veure, fer-ho aquesta hora, o fer-ho al migdia, això és mortal. No? Fer-ho a la 1, a les 2, a les 10 del matí, a les 11. No? Important fer-ho al matí, a primera hora, a les 8, a les 7, o inclús abans, no? O a última hora, a partir de les 8 de la nit, no?, que almenys fa menys calor. Fa calor, però fa menys calor.
2: Però fa menys calor,
1: no?
2: Sí.
1: I jo, a veure, jo no soc molt partidari de córrer, tampoc, anar a córrer, no? No, això depèn de la persona, depèn dels objectius. Jo soc més partidari d'anar a caminar ràpid. No?
2: D'acord.
1: Que anar a córrer, caminar lleuger, no?, caminar ràpid. Però, bueno, sobretot si ho fem, ja sigui córrer o caminar, portar una ampolla d'aigua a sobre sempre i vigilar les hores de més calor.
2: Per tant, hores centrals al dia, oblidem-nos, i caminar ràpid, si cal al costadet del mar, que sempre és més agradable, vas mullant. Uh-huh. Una pregunta. Funciona, però no sé per què. Per què quan trobes una font i et mulles els canells i et poses aigua al clatell, és molt millor que posar-hi el cap? O... És a dir, per què funciona tan bé aquestes zones?
1: És més fresc, no?
2: Sí.
1: Són zones, suposo, que equilibren, que són com... termostables, no, del cos, que posar-te aigua aquí és com que regula la temperatura del cos. Va. Jo ho faig, també, quan tinc una calor horrorosa i ja no aguanto més o estic molt suat, busco una font també i em mullo el que és el que has dit tu, el clatell, no, etcètera, per intentar-me refrescar una miqueta més, i és com que hi ha el centre de calor, no, aquí, i regula el que és la temperatura corporal.
2: Apropeu-vos al CAP, truqueu al CAP, demaneu informació, demaneu la consulta i ja us ho orientaran adequadament.
1: Molt bé, això mateix.
2: Fins ara bé.
1: Fins ara bé.

0: Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
1: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits. 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 han estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7 i quart del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
0: Gràcies.
1: Perquè està en un estat afectat. Gràcies.
0: Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Marta. Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs

0: Saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Ràdio Arenys.
5: Esteu escoltant la ràdio.
6: Segona hora de programa, són les gairebé les 10 i 10 minuts del matí, som a Ràdio Arenys i, evidentment, el dia 1 de juliol, per cert, 1 de juliol, eh? Ja ens hem petat més de mig any. Ja fa 4 dies estàvem allà amb els raïms i tal, i ja pràcticament som a punt de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Zenon, ja amb la mirada, molts de nosaltres, posades a les vacances, i amb aquestes temperatures absolutament altes que ens ofeguen aquests dies, i que posen de manifest que, bueno, amb això del planeta no ho estem fent massa bé. Alguna cosa hem fet malament i estem fent malament perquè hi hagi més calor al nord d'Europa que al nord de l'Àfrica. I això jo crec que ens ha de fer reflexionar. En tot cas, el que volem els propers minuts és reflexionar sobre l'actualitat política de la vila, l'actualitat social també, del nostre municipi, com cada dimecres ens ho mirem des de l'òptica, des de la mirada de les diferents formacions polítiques. Avui és el torn de Comuns, d'Arenys en Comú, i per això saludem el seu regidor, Ricard Serrador. Bon dia, benvingut. Ricard, com estàs?
7: Molt bon dia a tothom, molt bé, gràcies.
6: Com prova aquesta calor? La sobreviurem o no? Tu sí, eh?
7: Quin remei, no ens toca un altre. La veritat que som, podem dir que som privilegiats per això, no? Perquè hi ha gent que aguantar aquestes temperatures, sigui pel tipus de feina, sigui pel seu nivell econòmic o estat social, doncs els hi és molt més complicat que nosaltres. A nosaltres ens incomoda molt i és duríssim, sí. Però tenim solucions o maneres de pagar-ho una mica, no?
6: Realment és així. L'altre dia hi havia un informe que parlava, ho circumscrivia bàsicament a la ciutat de Barcelona, però jo crec que, bueno, al ser un espai tan petit també és més fàcil visualitzar-ho, i explicava fins a quin punt la calor incideix més als barris més econòmicament deprimits, més que no pas als barris de classe alta o amb una economia més folgada, no? I en aquest sentit parlava des de la temperatura, la sensació, l'estat anímic, l'impacte que té sobre la salut a barris com el Raval, per exemple, o com Sarrià, les Corts o Pedralbes, no? I és realment això de passar calor, més enllà de que en faci, es viu de manera molt diferent en funció de la situació econòmica de la família.
7: Totalment, totalment, no ens oblidem. Hi ha aquell estudi de fa molts anys de l'esperança de vida depèn del barri de Barcelona que vius, no? De la parada de metro que vius. Doncs això ve a ser el mateix. Evidentment, quan hi ha un estatus una mica més ponent, doncs et permet unes coses que altra gent no té, no pot. I per això et dic de que no ens podem queixar en aquest sentit nosaltres, perquè som uns privilegiats. Ara, que fa molta calor i que ens apreta molt, i que això també és degut a tot el que hem fet com a societat, i més aviat el que no hem fet, sí, i el que no sembla que hi hagi gaire intenció de fer, doncs això, sens dubte, ja cal que els científics trobin una solució nova, perquè em sembla que amb les conegudes, si el que hem de fer és corregir les actituds, es veu bastant complicat.
6: Doncs jo espero que la trobem i que entre tots canviem una mica. És cert, Arenys, som uns privilegiats, vivim en un lloc on tenim la platja, on podem gaudir d'espais a l'aire lliure, on també tenim famílies molt reprimides i, per tant, cal gaudir de la nostra sort i mirar al nostre voltant per mirar d'ajudar aquells que no ho estiguin passant tan bé. I lligat a... Si et sembla, després et preguntaré sobre la situació, com veus la situació de la vila i tal aquests dies, però deixa'm començar per una qüestió d'actualitat del dia, i és que d'aquí una hora ens han convidat a fer la visita institucional a les habitatges nous de Pau Costa. Per cert, visita institucional... Sí. Que no visita de llogaters. Els llogaters, aquests encara no veuran els pisos, vés a saber fins quan. Com veus el procediment? Com veus el sorteig que es va fer? En quin punt es troba això? Quina valoració en fas, Ricard?
7: Aviam, ha estat un primer pas de l'Ajuntament. Es va començar a moure tot en el mandat anterior. S'ha concluït en aquest mandat. L'Ajuntament ha invertit molts diners, no ens oblidem que hi ha una part, 600.000, 700.000 euros que ha ficat l'Ajuntament, que han de tornar, o sigui, no és allò cedit a l'espai, o sigui, tenim una gran problemàtica que és l'habitatge. Això, jo em sembla que, per sort, Tothom, tots els partits han pujat al carro i se n'han adonat que és això, no? Llavors, és un petit pas, és un primer pas com a municipi per poder combatre una part, perquè hi ha diferents raons, hi ha diferents factors, i aquest és una part que arregla o intenta arreglar o va cap al camí d'això, d'uns habitatges amb lloguer assequible... Mm-hmm. Que sabem que el lloguer assequible que parlem no és el que voldríem, que puja més del que voldríem, però veient els preus d'Arenys que són intocables, i a part de que no hi ha lloguers, doncs fa aquesta funció, i és un primer pas, ja et dic. Jo crec que en falten molts més, però sí que si no fas comences per aquí, doncs evidentment no comences mai. En aquest sentit ho veiem bé. Els sorteig, dilluns va haver-hi el sorteig, ens demostra això, que hi ha gent que es queda fora, més tota la gent que no ho devia demanar, més tota la gent que no entrava en les bases per poder-ho demanar, no? És significatiu, significatiu.
6: Com ara la pregunta és molt bèstia, però com arreglem el tema de l'habitatge? Perquè, clar, és a dir... tu recordaves tota aquesta gent que ha quedat fora i ens demostra que ja hauríem d'estar fent un altre edifici com aquest, o dos o tres, com a mínim, no? I, en canvi, doncs, estem tot just fent la visita institucional.
7: Sí, sí, sí. I s'ha estat molts i molts anys sense enfrontar aquest problema de l'habitatge. I et repeteixo, Josep Maria, aquest anem a dir, és un pas per un sector de gent, no per tot. O sigui, ha d'haver-hi pisos socials gestionats de manera diferent de com es feien ara, ha d'haver-hi tant els pisos tancats, o sigui, tot el que són, ja no privats, però tot el que són pisos, vaja, al nostre punt de vista, de grans tenidors, en aquí ha d'haver-hi un gravamen que facin que això es mogui, que això no pot ser que bancs tinguin pisos tancats perquè no els interessa. Una mica el concepte, jo crec que hem de tenir tots molt clar, que és com l'aigua. Hi ha recursos bàsics, sí, per a la societat. I amb aquests recursos bàsics no es pot ni especular, ni guanyar fortunes, ni res de tot això, perquè són recursos bàsics. Tothom pot fer els negocis que vulgui amb 10.000 temes, però hi ha coses, el que és menjar bàsic, el que és aigua, el que és habitatge, doncs amb això no podem jugar. Llavors nosaltres som dels que creiem que el ser un recurs bàsic per tothom no pot ser que es facin les especulacions que s'estan fent a dia d'avui, i tot això s'ha d'anar tallant. Llavors, pisos que estan tancats Arenys de bancs o grans tenidors, s'han de treballar per obrir-los. Per exemple,
6: sí,
7: els pisos de turístics, ja sabem que Arenys no és dels pobles que en té més i en podria tenir més, està aturat, però no és el tipus d'habitatge que nosaltres apostem. Hem d'anar cap a un altre camí. Llavors, almenys començar amb els que estan tancats per potenciar que s'obrin,
6: sí,
7: i seguir el que deies amb això, amb pisos de lloguer assequible, pisos de protecció oficial, que almenys la gent pugui tenir un lloc on anar.
6: És un dels grans problemes que té actualment la nostra societat, que té en concret la nostra vila, perquè no oblidem que l'habitatge d'Arenys és molt car, és escàs. El que hi ha, no és escàs el que hi ha, és escàs el que es posa a venda o el que es posa sobretot a lloguer, no? I per tant, van molt buscats i això fa que pugin molt de preu. Veurem com acaba i quan hi tenen accés aquests llogaters en aquests pisos. Sembla que la cosa encara va uns 4 mesos enllà, aproximadament.
7: Sí. Perdona que et faci un incís amb el que parlàvem, sí, també, Josep Maria. En aquí entra també en l'aspecte de quin Arenys volem.
6: Sí,
7: quin Arenys volem d'aquí 10-20 anys. Estem a 17.000 i pico habitants, sembla que el 20.000 el tenim quasi bé tocar, volem arribar-hi, no, nosaltres tampoc som dels que volem créixer, saps?
6: Ja.
7: Llavors, què passa? Doncs sigui Barcelona, sigui voltants de Barcelona, que es venen al pis perquè ja no poden estar allà, perquè els hi és molt car, o... doncs venen cap aquí i tota aquesta gent que tenien un pis, ara tenen una casa, i tot això fa que del mateix poble, doncs, anem a dir que ens venen i pugen preus, queden sense habitatge, però, clar, si comencem a edificar i edificar, sabem que tampoc és el tipus de poble que volem.
6: Tu ets o en aquest cas Comuns, és de les entitats que, d'alguna manera, no veuen amb bons ulls el tema dels 20.000, eh? És a dir, no creieu que sigui un objectiu a aconseguir en un curt període de temps?
7: Nosaltres creiem que es farà en curt termini de temps. Vulguem o no vulguem,
6: val,
7: es farà en curt... Si cada any s'està pujant 300-600 habitants al municipi, evidentment, en breu arribarem. Però ja et dic, vulguem o no vulguem. Passa que aquí es barreja el concepte de la necessitat de pisos amb la crescuda de poble. No hi ha més.
6: Ja. Doncs, si arribem als 20.000, Ricard, diguéssim que jo no sé com ho veieu, però des del punt de vista de la societat, molt planificada aquesta arribada a 20.000 ciutadans no dona la sensació que estigui. Ho dic perquè passada de 19.990 a 20.001, legalment hi ha un munt de canvis, i un munt de serveis, i un munt de coses. I la sensació és que no estem molt preparats per aquest canvi.
7: Bueno, això és el que s'ha d'anar treballant aquests últims anys. Suposo que... Pensa que hi ha canvis que ens repercuteix com a municipi, per exemple, de serveis socials, així, que ja els tens propis, que ja no subcontractes a fora. Hi ha altres coses, sobretot nosaltres el que veiem, sí, independentment del nombre, són els serveis. Parlem del CAP, Parlem del CAP, que sempre hi ha com fa que estem demanant que sigui adequat per la densitat de població que té el CAP.
6: Sí.
7: Estem parlant d'instal·lacions esportives.
6: Per
7: estem
6: exemple,
7: parlant,
6: sí,
7: de tot tipus d'instal·lacions que, evidentment, ja a dia d'avui, independentment dels 20.000, ja a dia d'avui ja arribem a... O no arribem, o són escasses. Llavors, evidentment que s'ha de treballar i s'ha de veure això, perquè coincideixo amb tu que arribarem als 20.000 i estarem lluny de les necessitats que hi ha. Però ja no pels 20, sinó que potser dia d'avui ja estem així.
6: Doncs veurem com ens preparem. Bueno, el CAP, en teoria, és una de les coses que un dels equipaments que s'ha posat damunt la taula i del qual, de moment, encara no sabem res. És a dir, es va parlar de la ubicació, s'han parlat d'algunes reunions, però de moment del CAP no hi ha novetat.
7: Correcte. Ens van dir això, que veien bé l'espai, que estaven fent el projecte, però clar, no. Amb això sí que és cert que no són projectes que es facin d'un dia per l'altre, i menys quan la ubicació és nova. Nosaltres en aquí, i no ens cansarem mai de dir-ho, no entenem per què no es podia fer l'ampliació on està actualment. Mm-hmm. Això és un punt, per més informes o cartes d'escrits que enviïn. I dos, estem ficant un servei sanitari al mig del poble, cosa que sap greu per l'espai que és, però que és cert que pocs espais més poden haver-hi, però que no hi hagi un aparcament soterrat, ho veiem una aberració. Sí que potser això provocaria un endarreriment d'un temps del CAP, però és una aberració ficar el CAP en allà sense un aparcament soterrani, ja que s'estan fent les obres. No ho entenem.
6: Per tant, és un dels objectius a treballar, a batallar i a reclamar, no en aquest mandat, que sembla que la cosa no aniria per aquí, sinó de cara al mandat vinent, que és una mica el que començarà d'aquí un any,
7: Correcte. Sí. Aquest mandat ja, amb projectes d'aquests grossos, es poden anar, s'han d'anar seguint i s'han d'anar treballant, però poca cosa es tancarà, ja és pensant pel proper, sí.
6: Per cert, quina lectura en feu d'aquest mandat? Ara que som tot just a un any de les eleccions, de fet, d'aquí un any ja haurem votat, quina visió en teniu de com ha anat aquest mandat i bé, què s'ha fet bé, què s'ha fet malament, què ha faltat, què ha sobrat, una mica de valoració.
7: Bueno, ha estat un mandat diferent, sobretot per dos aspectes. Un, la majoria absoluta de Junts per Arenys, que això ha fet un funcionament diferent, vulguis o no, amb algunes coses bones, perquè el govern ha pogut fer i desfer tot el que volia. Llavors, anem a dir tot el que no s'ha fet o tal com s'ha fet és 100% culpa del govern, o gràcies al govern, digue-li com vulguis, ja que tenien majoria absoluta i podien fer i desfer el que volien. I l'altre, una majoria absoluta amb molts diners. Sí. I Arenys és un poble on té molts diners, i crec que amb aquestes dues combinacions a nosaltres ens ha faltat. A nosaltres ens ha faltat programació, sobretot la programació. Tenir clar què es volia, cap on es volia anar, i no anar tant a, anem a dir, batzegades o globus sondes o improvisacions, que després és quan hi ha coses que les encertes, però n'hi ha que no les encertes. Nosaltres som dels que creiem que com a municipi, i més amb aquestes condicions que t'estic parlant, doncs evidentment calia una programació, i amb la programació aquesta es podrien haver fet moltes més coses i molt més clares. Amb això és el que creiem que no l'ha encertat el govern.
6: En aquest sentit, sembla manca de lideratge, més aviat. No, manca de projecte. El famós PAM que molts reclamàveu i que finalment el govern va dir que el seu PAM era el seu programa electoral.
7: Correcte. Un programa electoral que hi hauria 10 punts, que llavors no pot ser que avui em desperti i pensi, mira, ficaré un ascensor allà. Doncs faig l'estudi, faig l'ascensor... No es fan així. O el CAP, mira, no pot ser, però durant la reunió hem pensat que el podem ficar aquí o el podem ficar allà, és que no hi ha cap altre lloc. I després, al cap d'unes setmanes, quan tothom dèiem que la zona on el volíem ficar inicialment, doncs era inundable i creiem que era bastant obvi que no es podia ficar allà, encara que hi hagués bona intenció, però ja era obvi que no es podia. Després s'ha trobat un altre lloc, vol dir que no era l'únic lloc que hi havia, que a vegades quan hi dediques un temps i ho penses, doncs te n'adones, que no va així. És el que hi ha, les clarisses, que hem de dir, no? Clar. De com ha anat tot aquest projecte, el cobriment del Bereu, sens dubte, no, i amb això no és culpa del govern actual, el cobriment del Bereu, perquè en aquest sentit no els hi vull ficar tota la responsabilitat amb ells, ni molt menys, perquè això ja ve d'anterior, el projecte ve anteriorment, etc etc. Però quan es parla i es projecta s'ha de tenir una visió, vaja, el nostre punt de vista, més llarga i més prevista. És la gran queixa que nosaltres farem al govern.
6: Deixem fer-te, i ara vaig a alguna de les qüestions que has posat damunt de la taula i d'altres que vau posar damunt de la taula al passat ple, però quan deies que ha sigut un govern amb majoria i amb molts diners, clar, el govern aquí dirà, sí, hem tingut majoria, però se'ns ha aplicat un pla econòmic, financer, que ha fet que no puguem invertir tots els diners i que, per tant, ens han posat pals a les rodes, etc etc.
7: Sí, però pals a la roda no. O sigui, hi ha unes regles d'això. Evidentment han entrat en un pla financer com molts ajuntaments o molts mandats de l'Ajuntament d'Arenys, que són unes maneres de funcionar que tothom sabem i estan clar. Si gastes més del que vas gastar l'any anterior i així, et saltes la regla de la despesa i això et fa entrar en un pla financer. Està claríssim, però això ja ho sabien. Però el fet de... perquè una mica tots ens entenguin, eh? Per exemple, nosaltres hem estat a govern. Des dels comuns hem estat a govern amb un tripartit. Què passa? Quan hi ha un tripartit, vulguis o no, has de negociar també amb els teus socis de govern. Has de negociar, has de veure, cadascú té la regidoria, ha d'haver-hi una visió global, però després ha d'haver-hi una visió independent de la regidoria. A vegades tu vols fer coses en la teva regidoria, però per una visió global que porta un altre partit, doncs és allò, la negociació política, doncs tens més recursos o menys. En aquí no ha estat així, perquè tots són ells. Llavors això facilita molt. Yeah. I això és el que en aquest cas Junts ha pogut disfrutar-ho i no havia de negociar amb ningú quan si gastava, si no gastava, si feia aquest contracte o no feia l'altre.
6: Doncs veurem com es resol aquest mandat i bé, quina visió té la gent d'Arenys de cara al proper i bé, qui dona i a qui treu el seu recolzament, la seva confiança a les properes
7: eleccions. Sí, això és la democràcia, sí. Està clar.
6: Deixa preguntar-te, al darrer ple es va saber que de moment el pla de Duedes, el pla de Lourdes, es troba aturat per una sentència judicial que vam conèixer en el mateix ple. Com ho veieu i com ho valoreu des de Comuns?
7: Doncs, tal com dius, ens vam enterar, igual que tots vosaltres, en el mateix ple que hi havia aquesta sentència. Mira, la posició de Comuns i Iniciativa anteriorment, perquè sí? Com que ja venim de molt enrere, doncs Iniciativa i el que ara som els Comuns, ho tenim molt clar. El desenvolupament d'aquesta zona del municipi creiem que no s'ha de fer. Punt. Ara, què passa? Nosaltres, anteriorment, en el POM, vam votar a favor. Per què? Perquè va haver-hi una negociació, ja que som conscients i seguim pensant que és millor negociar, que quan negocies guanyes unes coses i perds d'altres. Sí. Negociar i tenir un POM municipal a no tenir-lo. O sigui, no tenir-lo hauria sigut molt pitjor que tenir aquest POM que tenim ara. Llavors, això, el que nosaltres ens provocava era, bé, no volem que es desenvolupi, però és un dret dels veïns que tenen per fer-ho, ja que van votar a favor en el seu moment. Què dèiem? Ningú ens deia què significava tirar enrere això, aquest desenvolupament. Clar. En recordem-se que l'anterior alcaldessa deia un fotimer de milions tirar enrere, hi ha qui diu que no és tant. Llavors, quan va venir la plataforma Salvem Lourdes a l'Ajuntament i va proposar anem a Barcelona, preguntem què val i després decidim què fem, sí, nosaltres vam votar plenament a favor. Perquè que ens diguin què val. Imaginem que tirar enrere aquest desenvolupament, ara m'ho invento i no ho sé, 1 milió d'euros. Sí. Després podem valorar si com a municipi volem pagar aquest 1 milió d'euros
6: o no.
7: I no, sí, desenvolupar. Mm-hmm. Ara, si ens diuen 300 milions d'euros, nosaltres serem els primers que direm, home, no podem hipotecar el poble per una cosa que vam dir que sí i ara diem que no. Doncs en aquesta postura estem. Llavors ens diuen, ara hi ha això judicial que ho para. Home, doncs, què voleu que us digui? Nosaltres no ho veiem malament. No ho veiem malament. Tot el que faci que això no es desenvolupi sense significar un cost econòmic elevat pel poble, endavant. Ara, no sé quin recorregut tindrà.
6: Bueno, de moment el govern ja ha dit que presentarà recurs, és a dir, que ells no volen aturar-lo i, per tant, recurs de cassació, eh? És el que va dir l'alcalde en el ple que presentarien.
7: Sí, és que no ens oblidem. Aquí sí que és veritat, i sempre Junts ho ha defensat, que ells aposten per desenvolupar-ho. No oblidem que si hi hagués un govern que no volgués desenvolupar-ho, els terminis d'execució de tot aquest projecte estan més que caducats. Llavors, si hi hagués voluntat política de tirar-ho enrere, creiem que es podria tirar enrere. Ja. Perquè han caducat, s'ha de fer el projecte de reparcel·lació i ja hauria d'estar fet, etc etc. Llavors, evidentment que el govern farà recurs perquè ho vol desenvolupar. Nosaltres no tenim aquesta necessitat de desenvolupar aquesta part, ni molt menys.
6: Per tant, quedaria tot, diguéssim, a la banda de llevant, eh? És a dir, el desenvolupament possible, que ara mateix també es troba aturat, se situaria bàsicament a la banda de llevant, és a dir, el que coneixem com la zona del Bareu.
7: Correcte. Per què? Perquè aquella zona fins i tot la necessitem per tema de mobilitat. O sigui, no ens enganyem que tota aquella zona ha de tenir una sortida i nosaltres som dels que creiem, ja ho hem dit fa temps, de la sortida per dalt i anar a buscar el nus viari de l'autopista. Uh-huh. Si no donem una sortida allà, la veritat que aquella zona no podem mantenir-la així com està.
6: Bueno, aquella zona és una de les altres que va sortir també al ple, és un problema, no? Primer el soterrament i després l'ordenació viària d'aquesta zona, que, bueno, avui hem començat explicant que es fa la visita institucional, d'aquí 4 mesos, 5 mesos, tindrem 50 noves famílies vivint en aquesta zona sense solució de viabilitat, de circulació.
7: Clar, i sense oblidar que és un rial. Parlàvem ara de Lourdes, la plataforma ens van presentar el projecte hidràulic del rial de Sa Clavella, de l'actual situació, de com estava, i te n'adones de la complexitat i la perillositat que convivim, que ja per nosaltres és normal, perquè convivim amb els rials i sabem de què van els rials, però no deixa que hi ha una perillositat. Igual el rial del Bareu. Sabem la perillositat que té quan baixa fort, quan baixa gran, amb moltes pluges, quan baixa tot ple, no? Doncs llavors, tot això s'ha de arreglar. No podem deixar o tancar els ulls. El cobriment. Nosaltres hi havia moments, i jo personalment, que veia la impossibilitat de cobrir aquest rial, perquè tal com havia l'estudi que s'ha fet i els resultats de l'estudi, semblava com impossible. Els tècnics diuen que sí, que modificant unes coses i així, que sí que es pot i que no és tan complicat. El problema és com s'han fet aquests projectes que han durat el que han durat i no han vist el que s'estava veient ara, no?
6: Clar.
7: Però crec que són temes diferents una mica per ordenar el concepte. Una cosa és la sortida cap amunt, que a més aquí tindrien que haver-hi sis bases de laminació per restar la quantitat d'aigua que baixa cap a baix, etc etc. Podrien haver-hi sistemes de matitzar i amortiguar la quantitat d'aigua que baixa, però, a més, la mobilitat. Això és necessari. I el cobriment sembla que hi ha possibilitat arreglant coses de baix.
6: Doncs aviam si ens arriba ja aquest projecte definitiu, que hauria d'arribar tot just després d'aquest estiu, no? Ara el mes de setembre, octubre, es va dir que es donaria a l'Ajuntament, i aviam que podem rascar d'una obra que, bueno, que és important per la vila, perquè al final el futur passa per allà, no, Ricard? És a dir, el futur creixement, no el futur de la vila, el futur creixement és tot aquí.
7: Sí, però repetim que no sabem si ha d'haver-hi gaire més creixement, Josep Maria.
6: Ja.
7: Per aquí ha d'haver-hi el desenvolupament, si més no, de mobilitat, perquè tal com està ara no es pot quedar, creixem o no creixem. Sí que és veritat que hi ha uns blocs, uns edificis que ja, si no, que ja estan per començar. O sigui que augmentar habitatge en allà sí o sí, perquè ja està concedit, ja està fet, i em sembla que són tres blocs que s'aixequen en allà. Vol dir que això ho tenim segur. No cal que desenvolupem més d'habitatge, eh?
6: Clar.
7: Però tot això s'ha d'arreglar. No hi ha més. Ara aquesta parcel·la o aquesta zona de desenvolupament està paralitzada, la vareu que on queda, i hem de baixar la densitat i tot, perquè no cal edificar tant.
6: I hi ha una altra qüestió que lliga directament amb els recursos, amb la calor i amb els serveis, i que preguntàveu al ple sobre els pous d'aigua de la nostra vila. Ho dic perquè hem parlat molt de la municipalització de l'aigua, que està molt bé, o no, això que cadascú pensi el que vulgui, però en tot cas, més enllà de qui ens serveix l'aigua a boca, ja d'on traiem l'aigua, i en aquest sentit vosaltres parlàveu de la recuperació i de l'ús dels pous que siguin utilitzables, no?
7: Sí, perquè saps què passa? Que sempre anem tard. O sigui, quan hi ha incendis ens en recordem de que hem de netejar els boscos, quan hi ha sequera ens en recordem de la necessitat i la importància de l'aigua, etc etc. Llavors, el que dèiem era això. Senyors, ha passat la sequera, però tornarà. Tinguem-ho claríssim. I em sembla que no som cap experts com per dir-ho, però que no ens equivocarem gens. Tornarà a haver-hi una sequera. Llavors, aprofitem tots els recursos que tenim. No és aigua de boca, però sí que la podem utilitzar per 10.000 coses en el municipi. Llavors, mentre no hi ha la necessitat, que normalment quan no tens una necessitat és quan pots treballar bé, fer-ho en temps, amb els recursos i preus adequats, perquè si vas a última hora sempre és molt més car, mal fet, etc. Correcte? Doncs llavors el que dèiem és, de tots els pous que tenim arenys, que són uns quants i molts s'han deixat perdre, mirem quins podem recuperar, no?
6: Sembla de sentit comú. Clar que també és de sentit comú que es posi en marxa la tercera fase de la desaladora del Maresme i la tenim aturada. Bueno, ja l'hem xutat cap al 2035. O sigui, s'havia posat en marxa
7: Correcte. El
6: 2027-28 i ja ho hem xutat al 2035, perquè com que ja ha plogut ja no ens cal tanta aigua. És aquesta manera d'actuar poc previsora que tenim en general al país i també a la nostra vila, no?
7: Després, quan torni a haver-hi una gran sequera, com la que vam tenir el 24, sí, a parlar de si fem una variant del riu, no sé quants quilòmetres, que dius, home, i durant aquest temps per què no hem arreglat el tema, això, amb la desalinitzadora, amb tot el que es consideri, que hi ha uns tècnics que en saben molt més que nosaltres, però que no fem malbé tot l'ecosistema d'un riu, per exemple, saps?
6: Clar. Deixa'm preguntar-te també sobre el patrimoni arquitectònic i el patrimoni de la vila, no? Aquests dies encara estem... No ho donem per acabat, perquè fins que totes les famílies no puguin tornar a casa, no es podrà donar per acabat, i sembla que queda, com a mínim, pel que ens deien ara fa una estona, ben bé un mes perquè les darreres famílies se puguin tornar a casa seva. Va caure la façana de la rectoria i, per tant, ens trobem amb aquesta situació. Com heu viscut i com heu vist la gestió que se n'ha fet d'aquesta crisi?
7: Sí, la veritat que ha sigut una desgràcia i primer de tot, doncs, solidaritat amb les famílies, que qualsevol cosa que necessitin, jo crec que tothom està amb elles, perquè són coses que no estem acostumats a Arenys. Són desgràcies d'aquestes que, tot i la desgràcia, sort hem tingut que era diumenge i no hi ha hagut danys personals, que en el fons és el més important, no? Doncs un cop a aquest punt queda clar, creiem que s'ha gestionat bé. Creiem que el govern ha estat allà des del primer dia, ha estat buscant solucions per a les famílies. En aquest sentit, res a dir. Nosaltres el que sí que veiem o creiem és el fet d'analitzar bé què ha passat, un cop passi, un cop puguin mirar-ho, si es pot veure què ha passat i per què ha passat, sobretot, jo em sembla que tenen una idea, que no es pot dir oficialment o no es pot dir obertament, perquè fins que no hi hagi un informe o s'hagi vist exactament, a vegades et pots imaginar coses que després no són. Però sí fer una anàlisi tècnic de per què ha passat i llavors tenir-ho en compte, per dir alguna cosa. Igual no es poden fer en el barri antic, amb cases antigues, dues obres al mateix moment, per dir alguna cosa. Clar. Igual s'ha de fer d'una manera concreta. Sí que es pot fer les obres, però s'ha de tenir en compte A, B, C, el que diguin els tècnics. Aquestes coses creiem que serà la feina un cop s'hagi estabilitzat tot i hagin pogut treure la runa i hagin pogut veure què ha passat i el per què pot haver passat. Mm. I segon serà, igual com estem totalment d'acord que l'Ajuntament estigui al cantó de les famílies i creiem que per això hi són, ha de treballar perquè aquest cost no sigui per l'Ajuntament.
6: Clar.
7: Aquest cost no l'ha de pagar tot el poble, sinó que ha d'exigir a les assegurances i així que paguin i acompanyar les famílies en aquest aspecte.
6: Mm. Bueno, jo aquest darrer terme del pagament, diguéssim, igual m'he precipitat, Ricard, però el dono per fet. És a dir, l'Ajuntament aquí el que està fent és de mitjancer, però qui ha de pagar és, en aquest cas, assegurança de l'obra, que és qui l'ha liat, no?
7: Correcte. Però encara no hi ha, anem a dir, i per dir-ho així, és que amb paraules que senzilles, encara no hi ha un culpable i no sabem si hi trobarem un culpable, o a vegades legalment és allò de que queda a l'aire o queda legal. Jo també interpreto el que tu dius, que tots ho donem per suposat, però per desgràcia, Josep Maria, saps que moltes vegades no es poden donar per suposades moltes coses. O coses que de sentit comú nosaltres ho veiem molt clar, hi ha altra gent que no ho veu tant. Llavors, yeah. Per això, jo crec que el govern també deu estar amb aquesta visió, però sí que entre tots hem de fer el seguiment d'això, que no ha de ser un cost pel municipi.
6: L'altre dia, ara fa una estona, deies que, o anomenaves les Clarisses com un exemple d'una obra que no s'ha estat del tot diligent a l'hora de gestionar-la. Ara sembla que la cosa va tirant endavant i que cada cop hi ha més part de les Clarisses fetes. No sé si arribarem al desembre, però com a mínim ara s'hi treballa.
7: Imagina que estàvem malament, que ara que veiem que treballa, ara ho veiem bé.
6: És una bona notícia.
7: Imagina't lo malament que estàvem. Sí, sí, sí, sí. Per desgràcia és així, No sé, jo sí que és veritat que ha vingut l'estructura aquesta blava que veiem tots en allà i que estan avançant. No tinc capacitat per dir si avança ràpid, si avança lent. Jo ho veig molt endarrerit. Desconec si al desembre, i reconec el meu desconeixement, si ara a l'agost tancaran per vacances o no. No tenim el contacte amb l'empresa en aquest sentit. La qüestió... Nosaltres veiem difícil que el desembre estigui. Ara, va ser una gran notícia que ens permetessin justificar l'obra el desembre, perquè el percentatge és molt més alt i vol dir que de subvenció en tindrem molta més. Clar. Estigui acabada o no, doncs molta més que si no hagués sigut el juny, això, sens dubte. Esperem, perquè per nosaltres la Casa de les Lletres ha de significar molt per al poble. Jo crec que ara no som conscients, perquè tenim tota aquesta problemàtica de temps, de gestió, de com... I després parlarem de com queda, com hauria hagut de ser i com ha acabat sent, perquè això també vindrà.
6: Clar.
7: Pensem que ha augmentat molt el cost... que hi ha una part que estem d'acord i alguna altra que no, però llavors amb tots aquests canvis també hi ha hagut canvi de projecte, llavors hem de veure amb què és significatiu i amb què no. Això ho veurem quan acabi. Però estem convençudíssims, anem a dir, d'aquí 10 anys, que ja estarà acabat, que ja estarà acceptat per tot el municipi, que ja estarà en el seu ús habitual, estic segur que és una mica com el Calissai, que no entendríem Arenys sense aquest espai cultural del Calissai, doncs espero que arribem al moment que no entenguem Arenys sense la Casa de les Lletres, que és aquí les Clarisses.
6: Però s'hauria d'explicar també el projecte, no? Que és ahir en temps de tertúlia es parlava d'això, eh? És a dir, més enllà d'explicar l'edifici, s'ha d'explicar el projecte també, és a dir, en què canviarà l'actual concepte de la biblioteca que tenim ara, no? Què hi haurà més?
7: Perquè una biblioteca no és una Casa de les Lletres. Una biblioteca és una part. Vaja, el nostre punt de vista, ara estic parlant, vaja, el punt de vista d'Arenys en Comú i el que nosaltres sempre hem anat defensant durant tots aquests anys. El que t'ha de proporcionar la Casa de les Lletres, la biblioteca en si, és un punt social on tant vagis a llegir o estudiar, com que molts actes es puguin fer en allà, que s'agrupi tot. Per què? Perquè és important, perquè aquest nou tipus de biblioteques, o que nosaltres li diem la Casa de les Lletres, permet fer moltes més coses. Permet que la societat, gent amb, el que parlàvem al principi, gent amb recursos i gent sense, tingui les mateixes oportunitats. Llavors, això, totes les activitats que es podran fer allà, fa que tant és... l'estudiant, ara m'ho invento, de segon d'ESO, que estigui en un nivell econòmic o estigui en un altre, en un espai així et permet que tots puguin tenir els mateixos recursos, els mateixos resultats.
6: Clar.
7: Que això és el que ens ha de proporcionar un espai d'aquest. Que qualsevol que vulgui escoltar recitar poesia, independentment del teu estatus, no hagis d'anar a Barcelona, o que sigui molt més, un espai molt més amable, perquè qualsevol nano, qualsevol persona d'Arenys, sigui el seu estat, l'origen i a nivell econòmic,
6: sí,
7: pugui anar allà i escoltar com reciten poesia el divendres a la nit, per dir alguna cosa. Aquestes coses són les importants que nosaltres veiem.
6: Doncs aquest és el projecte que caldria, penso, començar a explicar ja, i perquè més enllà de fixar-nos en la pedra, ens fixem també en l'interior, en el que ha de servir, pel que ha de servir tota aquesta obra de la biblioteca.
7: Correcte.
6: Per cert, també al ple es va parlar del romanent, de les propostes de les propostes del govern i de la despesa de romanent. Dues preguntes. Es van acceptar alguna proposta vostra i què us sembla aquesta despesa que es farà sobre el romanent?
7: Nosaltres tenim reunió prevista amb la Cristina, hem estat parlant amb ella per aquesta setmana, que ens intercanviarem la documentació i les nostres propostes han d'anar pel ple de juliol. Que, bueno, ara el juliol tindrem dos plens, fem un el 16 i un el 30.
6: Ostres!
7: Hi ha un ple extraordinari, No quedava molt clar, però en principi l'ordinari és ara el 16,
6: sí?
7: Cosa que nosaltres creiem que aquest hauria de ser l'extraordinari, que perquè s'ha d'aprovar tot el tema dels habitatges de lloguer assequible del Bereu, doncs s'ha d'aprovar per ple i llavors per això s'ha de fer ràpid, correcte?
6: D'acord.
7: Llavors serà ara el 16...
6: Sí.
7: I llavors el 30 seran els temes generals i tot el que hagi d'anar, però aquest l'especifiquen com a extraordinari. La qüestió que les nostres propostes esperem i desitgem que entrin en el de juliol, en el del 30, i ja dic, estem en contacte amb la Cristina per fer-los arribar, igual com els hi demanàvem per estudiar amb detall les propostes que van entrar al govern, perquè hem vist en general, així, llegint-les en diagonal, que tot arriba a última hora, doncs el que demanàvem, que eren coses molt tècniques, molt dels serveis tècnics de cada una de les regidories, cosa que no ho veiem malament en aquest sentit, és la seva proposta, no és la nostra, però no vol dir que ho veiem malament. Ho volem mirar en detall, que és el que no s'ha pogut fer.
6: Veurem què és aquesta, què és el que no s'ha pogut afegir. Bueno, l'alcalde va dir que havien rebut des de les regidories propostes per 5 milions d'euros gairebé i que, clar, havien hagut de retallar molt i reduir tota aquesta despesa. Veurem exactament que és el que ha quedat exactament fora, i a partir d'aquí, doncs, aviam com es gestiona el que queda per davant.
7: Hi ha dos aspectes. Un, que si sempre diem que 17 milions tenir-lo de romanent és una barbària i que els diners han d'estar movent-se i han d'estar fent coses, amb això estem totalment d'acord. Per això vam votar a favor de la proposta de romanent que feia el govern. En aquest sentit ho tenim claríssim. I l'altra és coses que no s'entén, que estan demanats de fa temps i que no acaben de fer. I això és el que s'ha d'apretar perquè acabin fent.
6: Veurem que... Això de tenir 17 milions al banc, estic absolutament d'acord amb tu, que és una bestiesa, que no s'explica, i que tampoc anem tan sobrats en aquest poble com per poder-nos estalviar diners. No sé.
7: Clar, és que no... Evidentment n'has de tenir, Nosaltres no som dels que diem que hem de tenir 2 o 3 milions de romanent al banc. Sí, creiem que aquests diners serveixen fins i tot per a l'inici d'any, quan no està tot aprovat, doncs tens aquests diners i cal tenir-los, Però que tinguis 6, 8 a tenir 17... és totalment il·lògic. Hi ha diferents raons de per què n'hi ha tants, però que s'ha de moure per utilitzar-lo i fer-lo servir.
6: Sí, com sigui, som a la recta final de la temporada i bé, la Festa Major comença ja, Tenim d'avui en 8 estarem amb pràcticament Festa Major. Què n'espereu d'aquesta Festa Major, Ricard?
7: Jo em sembla que podem esperar la mateixa de l'any passat, no? Almenys no... Sí que espero molt perquè és una festa major, que t'estimes, que t'aprecies, que d'allò, això sí, i tens ganes de que arribi... Però justament moltes novetats en aquest aspecte, amb aquest... I ara ja sí que és crítica al govern, Originalitats o coses noves no li veig. Espero que em sorprenguin i si passa la festa major hi ha coses que que han innovat, doncs els felicitaré, com sempre fem, que critiquem el que hem de criticar i valorem el que cal valorar. Però si em dius a dia d'avui,
6: sí,
7: et diran sí, hem ficat més diners i vindrà Doctor Prats i... Bé, és un grup que ens pot agradar molt més a tots i tal, però com en general la Festa Major, moltes ganes, molta il·lusió, però em sembla poques diferències respecte a altres anys.
6: Hem innovat poc, trobo, els últims anys.
7: No sé
6: ja
7: si
6: fa...
7: tu saps alguna cosa no sàpiga, però...
6: No. De fet, estem... Això ja no cal que us ho digui, Estem esperant el programa de Festa Major. Aneu a l'agenda de l'Ajuntament. Si aneu a l'agenda que hi ha penjada a la web, trobareu tota la programació de la Festa Major. No cal esperar... No cal esperar a la programació, perquè ja fa mesos que està, que els actes estan aquí penjats a l'agenda de l'Ajuntament. I la veritat és que fora de Doctor Prats, ara, i els Catarres per Sant Roc, bueno, és una mica... Estem allà mateix, eh? No hi ha grans...
7: Correcte. Per lo bo i per lo dolent, sí, estem allà mateix. No... Per això, esperem que ho puguem gaudir tots molt, que no hi hagi problemes, que tot funcioni com ha de funcionar, i...
6: Bueno,
7: ja,
6: sí,
7: més endavant
6: ja arribarà un altre
7: mes. Ja arribaran, sí
6: clar,
7: les noves maneres de fer.
6: Mira, estic mirant, ara estava mirant, té repicada de campanes el dimecres 8, el concert inaugural de Festa Major a les 6 i mitja del dimecres 8.
7: Dimecres anirem apretadets, eh?
6: Sí, sí.
7: Serà complicat el sopar.
6: Sí, perquè, clar, et foten los Saritas aquests a dos quarts de set. A tres quarts de set, la plantada dels gegants. I aquí puc anar... Vaig afegint, eh? Tenim un bingo musical, el pregó, com sempre, a les set, una botifarrada popular a dos quarts de vuit, el concert de Festa Major... amb la banda de l'Escola de Música a les 8, el brindis a les 8 i mitja, les completes a les 10...
7: És que sap greu perquè és això, que la botifarrada a quart de 8, que ja és aviat, ja és menjar alguna cosa del cau, doncs, clar, en una hora ja has d'estar en el pregó i t'has perdut els concerts, que evidentment no ho pots fer tot, això ja ho sabem, però trobem tot molt atapeït,
6: Sí, bueno, i espera't, perquè la traca és a tres quarts d'11, a les 11 Miquel del Roig a la plaça de l'Església, que tampoc novetat, ens agrada tots molt, però novetat no seria. Bueno, i a partir d'aquí, bueno, el vaig obrint, però ja és el programa de Festa Major de cada any. No hi ha massa.
7: Sí,
6: més,
7: sí. Correcte.
6: Escolta'm, ja ho anirem explicant tot això. En tot cas, si et sembla, Ricard, ho anem deixant aquí. Veurem quin temps ens espera, quina Festa Major podem viure, i si et sembla ja ho posposem fins al setembre, que tornem de les vacances. Et sembla que ho deixem aquí?
7: Ho trobo perfecte. Només comentar-vos, sí, estem a l'espera de si com a regidors tenim les dues entrades del Canet Roc.
6: Sí.
7: Doncs que és d'aquest dissabte, com fem altres anys, doncs tan aviat les tinguem, t'ho farem saber, Josep Maria.
6: Vinga.
7: Perquè puguis fer un sorteig en el teu programa. Com que no les tinc, no us puc assegurar. En principi ens diuen que sí.
6: Vale.
7: Nosaltres sabeu que aquestes coses les tenim molt clares, que no ha de ser pel regidor, però sí que t'ho faré saber. Potser és el dissabte.
6: Vale.
7: El divendres, vull dir... anirem dient. Si les tenim nosaltres com a partit, us les cedirem i que pugueu fer algun sorteig aquí amb els teus oients.
6: Doncs, escolta'm, encantat de poder-ho fer i de poder-les sortejar. Ricard, que vagi bé, moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bona Festa Major a tothom.
6: Igualment, a reveure.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Doncs amb aquesta música, aquest ritme de festa major, nosaltres ens acomiadem, tornarem tots just demà a les 9 en punt del matí amb moltes més històries aquí des de Ràdio Arenys. Agraïts de la vostra companyia, us emplacem a seguir l'actualitat amb els serveis informatius. Que vagi molt bé, a reveure, molt bon dia.

0: Un quart de vuit del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha patit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
1: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït. Tenim les càmeres, malgrat que és un accident greu, s'hauria pogut ser molt pitjor. Només que hagués estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc
0: Protecció
2: sempre.
0: Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, Noia Divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i els Beatles eren absoluts desconeguts, en aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes, Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahara.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahar, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa. El Relax, del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat. Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco, Jordi Busqué del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrà de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party and I cry if I want to. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

I la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: La conductora és que fa poc...

0: I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals, a 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus d'Europeu alerta que les temperatures marines superen el rècord de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut, Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Estigui. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

Per si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia "I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera."
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Eh? Algú va dir, els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí. Aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

no abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: i l'amor, eh? Com està l'amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Anna Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox, a buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Mallà.

0: Bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, eh? La tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Bon dia, som dimecres 1 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. Aquest migdia s'ha fet la visita institucional als pisos de lloguer assequible del Bereu, que tot just fa dos dies es van sortejar. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia. Els afortunats hi podran entrar a viure a la tardor un cop formalitzat el contracte de lloguer si mantenen els requisits demanats a les bases. Més enllà d'avui, el següent pas important és el dia de portes obertes, que serà el juliol pels adjudicataris dels 46 pisos disponibles.
0: I més enllà d'aquesta qüestió, en la política local, Arenys en Comú precisament demana més pisos socials per cobrir la demanda actual al municipi. Sobre els habitatges de lloguer assequible, els considera un primer pas, però lamenta el preu final dels contractes i les dificultats per poder-hi optar. I també, més enllà d'aquesta qüestió,

0: Quina web del Teatre Principal?
1: Com sempre, acabarem aquest informatiu parlant d'esports avui amb la secció de billar de l'Ateneu Arenyenc, que organitza una nova edició del torneig de Sant Zenon.
2: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançam en titulars. Aquest migdia s'ha fet la visita institucional als pisos de lloguer assequible del Bareu, que tot just fa dos dies es van sortejar. Els afortunats hi podran entrar a viure a la tardor un cop formalitzat el contracte de lloguer si mantenen els requisits demanats a les bases.
0: Els pisos estan situats entre la zona verda del Rial Bareu Tronqueda i l'Escola Bressol. Avui ha estat la primera vegada que s'obren al públic. Ha estat el torn de les fundacions promotores i l'Ajuntament, i el pròxim 21 de juliol està previst que ho puguin veure les persones adjudicatàries. Des de la Fundació Grup Qualitat i Benestar Social es mostraven satisfets de les obres ja abans d'accedir-hi.
3: I en col·laboració precisament amb el grup Qualitat, l'altra fundació germana que també funciona amb el mateix sentit, doncs tenim diferents promocions en aquest moment per inaugurar. Vol dir que és la nostra feina i, per tant, estem habituats a aquesta satisfacció de construir per la gent que ho necessita.
4: És construir uns edificis d'habitatge de protecció oficial, cosa la qual en aquest moment és tan necessari per tota la nostra població, de la població del nostre país. Hi ha una mancança molt greu, com tothom sap, i molt gran d'habitatge, i llavors poder fer aquests edificis que tenen aquest aspecte tan bonic i que ara els veurem i que segur que ens agradaran molt, doncs és un gran orgull.
0: També l'alcalde Estanis Forç, després de la visita, ha valorat molt positivament els habitatges. Assegura que sorprendran els seus futurs propietaris.
5: Hem entrat a dintre, són uns pisos molt dignes, són uns pisos molt ben acabats, aire de cantó a cantó, sol davant i darrere, vull dir, estan orientats els menjadors a la part aranyenca, que tindran tota la tarda doncs sol, a l'hivern serà espectacular, i jo crec que això d'obrir una porta i veure aquesta ventilació serà espectacular. Jo crec que a la gent li sorprendrà molt, molt aquests pisos tal com estan.
0: Els nous pisos del Bareu són 50 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible. Hi ha pisos de dues i de tres habitacions. El preu és de 7,5 € al metre quadrat i els pisos tenen una superfície útil entre 65 i 85 metres quadrats. Els més petits costaran uns 633 € al mes i els més grans, de 79 metres, 747 € mensuals. Cal sumar-hi 3,7 € més per metre quadrat per la plaça d'aparcament. El preu inclou també les despeses de comunitat. Els contractes de lloguer seran per a 7 anys, renovables automàticament si l'adjudicatari segueix complint els requisits per accedir-hi. El preu es mantindrà estable, sols amb un ajustament anual segons l'IPC, un preu que se situa lleugerament per sota del preu mitjà de lloguer a Arenys de Mar, que és de 770 € mensuals.
1: Més enllà d'avui, el següent pas important és el dia de portes obertes pels 42 adjudicataris dels 46 pisos disponibles que van aconseguir aquest contracte de lloguer en el sorteig del passat dilluns.
0: Els pisos restants s'han assignat a la categoria general i, per tant, també s'ompliran amb els suplents d'aquesta categoria. L'alcalde Estanis Forç ha explicat aquests procediments pels nous llogaters.
5: Si aquesta gent de dues habitacions compleixen amb els formalismes, perquè el preu d'una a l'altra és una mica més car i s'ha de comprovar, però que aquests quatre pisos que falten per adjudicar seran els de la llista d'espera en principi per l'hora de llista que va sortir. Tenen uns terminis per presentar la documentació, que tot estigui correcte. Més o menys al voltant de Sant Zenon hi haurà un dia de portes obertes pels veïns que els hi ha tocat.
0: Els pisos s'han sortejat repartits en contingents. El bloc 2 compta amb dos habitatges destinats específicament a persones amb mobilitat reduïda. 4 són per als serveis socials de l'Ajuntament, 13 per a menors de 35 anys, 2 per famílies monoparentals, 4 per gent més gran de 65 anys. N'hi ha 10 a la planta baixa que tenen pati. I cada pis porta també associada una plaça de pàrquing al soterrani de l'edifici.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: En l'àmbit de la política local, també l'habitatge ha centrat aquest matí l'entrevista a Arenys en Comú, on ha demanat més pisos socials per cobrir la demanda actual al municipi sobre els habitatges de lloguer assequible del Bareu. Els considera un primer pas per lamentar el preu final dels contractes i les dificultats per poder-hi optar.
0: El preu del lloguer al municipi pràcticament s'ha duplicat en els últims 10 anys. Aquesta dada, vinculada a la manca de pisos en el mercat, ha provocat que es disparés la necessitat d'habitatges per poder residir a Arenys de Mar. Per pal·liar-ho, els partits polítics demanen ampliar el parc d'habitatge públic, un d'ells Arenys en Comú, que considera insuficient els pisos actuals disponibles. El seu regidor, Ricard Serrador, ha celebrat iniciatives com els lloguers assequibles del

0: preu, tot i que ho veu insuficient i critica la dificultat per molts arenyencs de poder accedir a la convocatòria.
1: Que sabem que el lloguer assequible que parlem no és el que voldríem, que puja més del que voldríem, però veient els preus d'arenys que són intocables i a part de que no hi ha lloguers, doncs fa aquesta funció i és un primer pas, ja et dic. Jo crec que en falten molts més, però sí que si no fas comences per aquí, doncs evidentment no comences mai. En aquest sentit ho veiem bé.
0: Per això els comuns demanen més pisos socials, però que es gestionin de forma diferent i acabar amb els pisos buits de grans tenidors i fons d'inversió aplicant un gravamen sobre aquests habitatges.
2: Més enllà d'aquesta qüestió, el regidor Ricard Serrador també ha parlat de la Festa Major de Sant Zenó, crític al govern la manca de creativitat i noves apostes per aquesta edició que se celebrarà la setmana que ve.
0: Tot i que el programa oficial encara no s'ha repartit al públic, la majoria d'actes i esdeveniments de Sant Zenon es poden consultar a través de l'agenda de l'Ajuntament. En aquest sentit, el portaveu del grup polític es mostra content per l'arribada de la festa, però creu que l'aposta d'aquest any és poc innovadora. Serrador considera que el govern de Junts per Arenys, més enllà d'augmentar el pressupost, li falta originalitat per les festes.
1: Originalitats o coses noves no li veig, espero que em sorprenguin i si passa la Festa Major i hi ha coses que han innovat, doncs els felicitaré, com sempre fem, que critiquem el que hem de criticar i valorem el que cal valorar. Però si em dius a dia d'avui, et diran sí, hem ficat més diners i vindrà Doctor Prat. Bé, és un grup que ens pot agradar molt més a tots i tal, però com en general la Festa Major, moltes ganes, molta il·lusió, però em sembla poques diferències respecte a altres anys.
0: Aquest any la Festa Major començarà el dimecres 8 de juliol i acabarà el diumenge 12. També en la plana d'actualitat ha parlat sobre l'esfondrament de la façana de l'antiga rectoria i qualifica de bona gestió de l'Ajuntament, tot i que espera que no costi cap euro a les arques públiques perquè considera que el cost l'haurien d'assumir els gestors de les obres.
3: L'informatiu migdia.
2: Un últim apunt abans de passar a la publicitat. Us expliquem que els locals de l'Espigó ja tenen adjudicataris, un restaurant, un gimnàs, una escola de dansa i un lloc d'esmorzars. Es preveu que estiguin instal·lats entre finals d'any d'aquest any i inicis del 2027, ho avança l'Ajuntament en el darrer ple de juny.
0: De les 10 empreses que optaven per ocupar aquests espais situats al contradic del port, sota l'Espigó, ja s'ha avançat quines han estat les guanyadores. L'alcalde Stanis Forç va anunciar que hi hauria un restaurant que portarà per nom l'Almorratxa, un gimnàs, una escola de dansa que està instal·lada a Arenys de Munt i un lloc d'esmorzar saludables. És una resposta al grup polític d'Esquerra Republicana.
4: I hi ha un restaurant d'un senyor arenyenc, també es li dirà al restaurant l'Almorratxa. Hi ha un gimnàs. Hi havia més de dos gimnasos que ho demanaven. És un gimnàs d'Arenys. L'altre és una escola de dansa d'Arenys de Munt, que baixa també a Arenys de Mar. I quatre és un lloc de breakfast, d'esmorzars i berenars saludables.
0: Ara s'ha de començar a tramitar la documentació i caldrà adequar els espais. Per això es preveu la instal·lació definitiva d'aquests establiments gastronòmics i lúdics per finals de desembre d'aquest any i inicis del 2027. En paral·lel, també s'està pendent de licitar de nou la concessió del pòsit i dels frigorífics a davant del Nàutic, on hi haurà tres nous locals.
3: Ràdio Arenys, notícies.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Ràdio Arenys, notícies.
2: Els Minyons de Terrassa assessoraran a la nova colla castellera d'Arenys, els Bailets de Cinera. Els membres de la colla arenyenca assistiran a la Diada de les Santes de Mataró el 25 de juliol per fer pinya, ajudar els Minyons i aprendre més sobre la tècnica castellera.
0: Els Bailets de Cinera han presentat el calendari d'assajos del mes de juliol, on hi ha marcat 7 dies d'assaig a la platja de la Picòrdia, a 7:45 del vespre, i també activitats socials per compartir com a colla, fer germanor i crear vincle entre els nous castellers. Una d'aquestes activitats de la colla és anar a Mataró a la Diada de les Santes i ajudar els Minyons de Terrassa a fer pinya i a veure de ben a prop com es fan castells de gamma extra. En parla Aran Gasó, impulsor dels Bailets de Cinera.
8: La Diada de la Santa és una diada molt gran, però hem pactat com a activitat conjunta poder-los ajudar i que ens ensenyin què és un castell de gros, perquè es preveu que portin 4 de 9, 3 de 9, i si hi ha sort algun castell de gamma extra, que per aquells menys entesos la gamma extra són aquells castells superiors al 3 de 9, entre els quals comptarien el 5 de 9, la torre de 9, el 3 de 10, el 4 de 10, que són castells molt serios, que fan colles amb molta experiència, els Minyons, diria que tenen més de 40 anys, si no recordo malament, han estat pioners, i és una diada en la qual es poden veure castells molt grans, i així podem veure el que és el fet casteller potent de prop.
0: Els Bailets busquen també la complicitat dels capgrossos de Mataró per aprendre a fer bé els castells. Al calendari hi ha altres activitats destacades que van més enllà dels castells. L'assaig del dia 11 de juliol és especial perquè en acabar-lo s'afegiran al Correbars de Festa Major. El dia 4 aniran junts al Canet Roc i el dia 8 aniran junts també a Completes, on Gasó no ha descartat aixecar-hi un petit pilar si obtenen el permís per fer-ho. El dia 7 de juliol fan l'assaig previ a Sant Zenon i han convidat a anar-hi a diverses entitats i associacions de la vila per aconseguir sumar efectius, ser més gent, que permetin tenir una bona pinya per aixecar castells més alts.
2: Ara mateix l'entitat està immersa en el procés burocràtic i administratiu de construir-se com a entitat i poder entrar a la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
0: Per poder ser una colla castellera reconeguda i oficial, no n'hi ha prou amb una inscripció administrativa, sinó que hi ha fixats uns mínims de mèrits que cal haver aconseguit per poder tenir oficialment color de camisa.
8: Has de fer 10 castells de 6 en un període de 2 anys. Ara tot just comencem a provar els primers castells de 6 assaigs i tenim el pilar de 3 net, que se'n diu, perquè quan un castell es fa sense pinya, se'n diu que és net. Llavors, al ficar-lo sobre pinya és pujar-li un pis. Últimament comencem a fer primeres proves per intentar encara el que seria una torre de 6 o un 3 de 6, que són castells que quan a gent són més modestos, però alhora la torre de 6 a nivell tècnic és una mica més exigent.
0: Colles de recent creació, com la colla del Baix Montseny o la d'Horta, han tingut dificultats per aconseguir enxanetes i acotxadors, un problema que Arenys de Mar no ha tingut. Aran Gasó ha celebrat el fet que als Bailets de Cinera ja hi ha apuntada força canalla, que sempre és la part més difícil d'aconseguir i és bàsica per poder fer castells. Ara mateix necessiten sobretot incorporar castellers a la pinya i al tronc.
3: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: I en la plana cultural ja estan a la venda les entrades pel Festival de Música La Gruta i el Festival de Jazz. Les dues cites culturals es duran a terme entre l'últim cap de setmana de juliol i el mes d'agost. Podeu aconseguir els tiquets a través de la pàgina web del Teatre Principal.
0: La 34a edició del Festival de Jazz serà la primera en obrir la temporada amb el grup Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet el divendres 24 de juliol. El seguiran tres propostes musicals liderades per dones, la contrabaixista i cantant Gemma Brier, acompanyada amb duet per Josep Travé a la guitarra, l'actuació de la jove Júlia Plans i, finalment, la cantant australiana Louise Messenger. Els encarregats de cloure el certamen seran el grup Alberto Burguez amb The Flying Roots el 28 d'agost. Enric Pere explica que aquesta edició ha estat per ampliar horitzons i explorar nous camins amb el jazz sempre de base.
9: He intentat buscar fins i tot coses molt extremes, des del que et deia, des del Bello, que fa una música, això, un jazz manuix, passant doncs, pel rhythm and blues del Burguez, o passant per les melodies de la Louise, o els estàndards que farà la Júlia Plans. No? I penso que és tocar diversos diferents punts del jazz i que el que fan és que també puguem obrir una mica el ventall de les músiques que anem escoltant en el festival.
0: Les actuacions seran els divendres a les 10 de la nit al Pati del Xifrer. El preu de l'entrada són 15 euros.
2: Per altra banda, com sempre, el Festival de Música La Gruta manté l'essència amb un 75% del segell aranyenc.
0: La 19a edició d'aquest certamen arrencarà el dissabte 25 de juliol amb Nexus Piano Duo, que seran els únics a canviar la ubicació del concert. En lloc de la Gruta de Lourdes, tocaran al Pati del Xifrer. Les següents formacions s'instal·laran a la Gruta els dissabtes d'agost a les 10 de la nit, excepte el festiu 15 d'agost. Enguany es torna a apostar per formacions amb vinculació aranyenca, excepte Elea Duo. Així ho ha destacat Marina Colobret, membre de l'Escola de Música.
10: I és que ens agrada molt anar seguint a la trajectòria d'aquells que han començat. Bueno, de fet, en Joan Torrentó també. O sigui que, bé, estem molt, molt contents. I també del duet del Nexus Piano Duo, també, per exemple, amb en Joan Miquel, també ell havia estat professor de l'escola. O sigui, hi ha molts vincles, no?, aquest any, precisament amb els músics que participen a la Gruta.
0: L'entrada té un cost de 6 euros de forma anticipada o 8 euros a la taquilla fins una hora abans del concert.
2: I amb aquesta notícia obrim el que seria l'agenda cultural i social d'Arenys de Mar per avui. Concretament, no deixem la plana musical perquè la coral Mar de Gospel, dirigida per l'aranyenca Memi Silà, s'acomiada el curs amb un concert al Pati del Calissai a partir de les 7.
0: La Coral Mar de Gospel és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la creació artística i l'estudi de la música. Es tracta d'un cor consolidat a la nostra vila amb un estil alegre i participatiu i caracteritzat per polifonies i síncopes.
2: A la mateixa hora, la biblioteca organitza la xerrada Camilleri, traïció obligatòria.
0: Una proposta vinculada al viatge literari que enguany es va fer a Sicília amb la col·laboració de l'agència aranyenca Sacara Viatges i la Regidoria de Cultura. La sessió anirà a càrrec de Pau Vidal, filòleg, escriptor i traductor especialitzat en l'autor italià.
2: I pel que fa a activitats pels joves, hi ha programada la Gincana de la Nit Segura.
0: Ho organitza l'Espai Jove amb la col·laboració de l'associació El Roure i té per objectiu promoure la responsabilitat individual i grupal dels joves durant la vida nocturna. El coordinador de l'espai, Gerard Bayo, explica el funcionament de l'activitat.
11: L'activitat és a l'exterior i es basa en dividir els joves en dos grups, amb un mapa d'arenys amb zones assenyalades a les que s'han d'apropar i completar una prova, o sigui, una mica una gincama de tota la vida. El que passa que aquestes proves són amb algun aprenentatge vers la vida nocturna i hi ha proves que són com de responsabilitzar l'esperit grupal, que ningú es senti sol, que facis costat a una persona que necessita tornar a casa i no sap com fer-ho. Una mica per explicar els perills d'alguns mals hàbits també associats a la vida nocturna.
0: La gincama començarà a les 5 i acabarà a les 7. El grup guanyador rebrà una entrada gratuïta a la piscina municipal d'Arenys de Munt. Les inscripcions es poden fer al local de l'Espai Jove, situat al Calissai, o també a través del seu compte d'Instagram.
2: En l'àmbit teatral, el Seràfics acull la representació de final de curs sota una obra que porta per títol de Construint Romeu i Julieta.
0: Una obra del taller de teatre de la companyia dels dilluns, que ja es va fer el dissabte i avui fan la darrera sessió a les 8.
2: Abans de passar als esports, us expliquem una notícia vinculada a la calor, perquè aquestes altes temperatures no afavoreixen el fet de mantenir una bona alimentació i hidratació. Des del CAP d'Arenys de Mar fan una crida a no descuidar-se durant aquesta temporada en beure sovint i menjar sa.
0: Beure molta aigua és fonamental tot l'any, però especialment a l'estiu. De mitjana, un home n'ha de beure 2,5 litres al dia i una dona almenys 2 litres. Un infant n'ha de beure entre 1 litre i mig i 2. Cal evitar l'alcohol, que deshidrata l'organisme. I també cal evitar apagar la set amb refrescos. Miquel Paredes, dietista del CAP d'Arenys, recomana beure molta aigua i donar-li gust de forma natural.
12: Utilitzar aigües casolanes, hi pots posar tu canyella, hi pots posar menta, hi pots posar taronja i canyella, no? I podem posar coses perquè tingui gust, no? Fruites, etc, saboritzades, però sobretot l'aigua ha de ser la millor beguda, no? És el que hidrata més. Tot el que és alcohol... Bueno, l'alcohol fa la funció contrària, la hidratació, ens deshidrata. Mm. Per això és important limitar-lo o excluir-lo el màxim possible, no? I el que són sucs, també, begudes isotòniques, tot això són begudes molt riques en sucres, no? I el sucre, vulguis o no és saludable.
0: Paredes recomana no esperar a tenir set, beure aigua sense gas i fresca, bevent a glops i no tota de cop, ja que pot provocar talls de digestió i problemes d'estómac. Una mesura recomanable és fer un glop d'aigua cada 15 o 30 minuts.
2: Pel que fa a l'alimentació, el dietista recomana la fruita, especialment la xíndria, que pràcticament és tota aigua i l'ha situat com la millor opció per l'època. Meló, maduixes i cireres també són recomanables.
0: Més enllà de la fruita, l'estiu també és una època on es perd la gana i venen de gust plats freds com amanides, cremes fresques o gaspatxos. Combinar-ho amb carns poc greixoses.
12: Intentar menjar el més fresc possible. Amanides, amanides de fruites, cremes fredes, gaspatxos, proteïnes com pot ser pollastre a la planxa, no? Proteïnes poc greixoses, no? Que sentin bé, que tipin menys, no? Amb formatges frescos, llaunes de tonyina, amanides de llegums, llegums també molt importants, llegums cuites, no? Prioritzar el que són aquests tipus d'aliments, no? I evitar el que són aliments molt calents, tipus uns canelons, no? Unes lasanyes, intentar buscar aquest tipus de plats, amanides de tot tipus, de verdures, de llegums, no? Amb fruites, amb proteïnes, amb formatges frescs, amb de tot tipus, sardines, no? Intentar prioritzar aquest tipus de plats, no?
0: Un ou dur, fruits secs, pollastre, sardines o tonyina també són una bona opció de proteïna per equilibrar les amanides, que no siguin només de verdura o fruita. Una amanida ben completa pot esdevenir un plat únic adequat per sopar. El que Paredes ha recomanat és no saltar-se cap àpat i no sopar només una fruita i un iogurt, ja que això no és un àpat, ha dit, és un postre. Amb poca gana cal prioritzar la proteïna, per exemple, una llauna de tonyina o un formatge fresc. L'amanida de pasta també és una bona opció per a infants, com pastissos de carn i puré freds.
5: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
13: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
13: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: La secció de billar de l'Ateneu Arenyenc organitza una nova edició del torneig de Sant Senan. És un torneig llampec de billar a tres bandes que es disputa el 9 de juliol al matí.
0: A partir de 9:45 començarà aquesta competició a les taules de billar de l'Ateneu Arenyenc i participen els socis de l'entitat i es concentra tot el joc en un matí. Miquel Pera, responsable de la secció de billar de l'Ateneu, explica com s'estructura un torneig llampec de billar a tres bandes.
14: És un torneig que es fa en bon dematí i llavors juguem entre tots els socis que s'hi apunten, que per cert aquest any han batut el rècord, que són 26, l'any passat van ser 24, aquest any són 26, i fem un torneig al dematí entre tots els jugadors, en dues taules, repartits en dues taules, i llavors cada jugador de cada categoria té unes caramboles per fer i es classifiquen els tres primers de cada taula. Llavors, a medida que van fent les caramboles, el primer que arriba a les seves caramboles es classifica, i quan ja n'hi ha tres classificats, ja s'acaba la partida d'aquella taula i llavors l'altra taula. I llavors s'ajunten els sis i fan la final.
0: Han acabat, s'entregaran els premis del Torneig Social 2025-2026 i es farà un refrigeri per tots els assistents. Durant l'any es divideixen en les modalitats de lliure, quadre, a la banda i a tres bandes. I ara, per Sant Zenon, s'entreguen els premis a tots els jugadors amb més bona recompensa per als millors classificats.
2: Aquesta temporada ha estat innovadors per als jugadors de billar de l'Ateneu Arenyenc, ja que el mes de gener es van inscriure a la plataforma Tots Som Billar, del billar a tres bandes, que ara per ara ha plegat 7 clubs d'arreu de Catalunya amb entitats com les dues Osona, Garrotxa, Alt Empordà i Maresme.
0: L'entrada arenyenca a aquesta competició ha estat molt positiva, ja que l'Ateneu Arenyenc va acabar en primer lloc la Lliga Regular i es va classificar per a la final a 4 per decidir el campió. Una Final Four que es va disputar precisament aquí a Arenys, però l'Ateneu va perdre a la ronda de semifinals.
14: Des del febrer fins al maig hem anat fent partits així cada setmana, i mai tornada, i a la Lliga, o sigui, en el torneig, en la Lliga aquesta que vam fer, vam quedar primers. Llavors vam fer una Final Four, diguem-ne, amb els quatre primers classificats, que la vam fer, ens va tocar fer-la aquí a Arenys, la vam fer a l'Ateneu, entre dissabte i diumenge. El dissabte vam fer les semifinals, ens van eliminar, o sigui, vam quedar campions de la Lliga, però no vam passar a la final. La final va ser el Vic amb l'Esquirol, i va guanyar el Vic, el club Villar-Vic.
0: A banda d'aquesta lliga regular, l'Ateneu Aranyenc ha participat en tornejos d'anada i tornada amb diferents clubs del territori català, com Canovelles, Pineda, Blanes o Palafolls. Justament amb el club palafollenc serà el convidat al torneig interclubs de Sant Roc.
15: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
16: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigdecalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
2: I fins aquí aquest informatiu de 1 de juliol. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Oriol Leo i jo mateixa, Nuri Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
17: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada al carrer Riera Perafita de Vall, número 109. Avui, dimecres, no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui, el carrer Santa Maria estarà tallat fins les 4 de la tarda i el carrer Andreu Guri fins les 6 de la tarda. I demà, el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins la 1 del migdia, el carrer Sant Antoni de 8 del matí fins les 4 de la tarda i els carrers Andreu Guri i de les Escolàpies de 9 del matí fins les 6 de la tarda. I avui, els trens de l'R1 circulen amb una demora de més de 30 minuts.

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I, si no, doncs, hi has d'anar. És evident que, al final, qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I, per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva, bàsicament, és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda, el fet que sigui gent pobre i, per l'altra, que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat, si barregi moltíssimes coses, perquè si barreja l'esclat social, però també si barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem... Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i ve una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes i incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien despartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis, a tractar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua. I era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones es subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer, bàsicament, per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits.
9: Està el nen davant.
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats. És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc.
9: Joan, per l'amor de Déu. No pot ser.
11: Tranquil·la, Maria. No em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
12: Mare. Mare.
13: Tranquil. No t'espantis.
12: No vull anar a combatre el front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. Hi poden anar d'altres, segur.
12: Si us plau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores, aquest és el primer que crema i, curiosament, és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot, una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull, i després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat, és gent obrera que ve pròpiament del Poble Nou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia. Saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa!
3: Deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre, de 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix en el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò, pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

0: El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Ràdio Arenys.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de vuit del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
15: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, com sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
13: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Venezuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
2: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
13: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
13: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
2: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
16: La setmana passada me costó aproximadament 20-22 euros.
17: Lo que en verano para

0: Els reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Lluís Pérez, bon dia.
2: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
4: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
5: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
4: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
6: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
4: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
8: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
10: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
9: I el president Illa s'hi ha compromès.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament.

0: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
4: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
2: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
6: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
5: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
7: Notícies en xarxa.
2: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la p-tau 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
2: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
12: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
11: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
13: Vinieron una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Les dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, on los arreglan.
14: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
11: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
15: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
16: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
15: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
17: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
18: Nos queda en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
15: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guibas.
19: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les 2, 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
20: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
19: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
2: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
0: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
21: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap a final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
0: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
23: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
22: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
25: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
24: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
26: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil L'Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases places per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
1: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
26: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
2: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
4: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
5: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
4: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
2: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
6: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
7: Tindrem doncs un equip molt competitiu i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
6: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Relló de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
10: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
8: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
6: I encara en apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit. A la Lliga Femenina viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
13: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, per sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
11: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
14: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
11: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
14: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
11: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
14: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
1: La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
15: Lo que en verano para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
11: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona.
14: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
11: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
16: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
11: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Luismi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també al Puigdecalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
11: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
13: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
19: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
20: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
19: Bellostes ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
11: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
21: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
14: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
11: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
2: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
0: I el president Illa s'hi ha compromès.
22: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
11: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
24: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
23: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
18: Notícies en xarxa.
11: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
14: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
25: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
14: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
11: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
4: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
3: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
5: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
7: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
6: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
8: Vinieron una empresa del tram Villa y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
26: Es un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
6: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
5: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
27: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
5: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
27: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
28: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
29: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
28: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
1: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
15: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
28: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
5: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
27: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
27: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
5: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
9: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
5: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc, que és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
12: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
13: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
12: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
5: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
16: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
17: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
16: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
5: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
27: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
5: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
11: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
0: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
5: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
27: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
5: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
14: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
19: Tindrem doncs, un equip molt competitiu i hi haurà doncs, totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
14: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat, s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
20: El Recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldas i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i el setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
14: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
3: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
14: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
5: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
1: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
2: puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
1: Ja, ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
3: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
1: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus, molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat, un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026. Clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Okay. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places. Però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta... per què fem

0: aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
2: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
0: I sometent no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
0: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no?, de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no?, totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat. Fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no?, de poble armat, poble respectat.
2: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
0: Ah, no, no, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
0: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
2: Armes
0: si
2: o no? No?
0: Però... Si no, el partit no té gràcia.
1: I, de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
2: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre... s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes, en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
0: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes, puntualment, aquest era l'origen baix medieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978, tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments. La Segona República el va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és hi ha un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX, són la principal força de xoc contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Albert Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Fetí de les Cons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma que
0: hi ha... Era de sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original. Ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
2: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Martí? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
2: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
0: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració. I concretament, el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. De...
0: Potser en un programa que ha promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res. Perdó.
0: Per què? Per què Pound Gang a les portes de Troia?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos.
1: La policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple.
1: Doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem... com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració. Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats, derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, a esbandir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si, és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno!
1: També dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
0: Quan... Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No, obri. Rescolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan es redescobreix el terme en la Il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de... les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no?, és a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar... a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas... Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant, va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia, o d'aquesta funció policial, va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc etc, i en part també durant aquest durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins a la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
0: Sí?
2: Clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els 1000 pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
0: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat els... L'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també se sinteixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrareialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrareialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa, editada per als mateixos reialistes. Aquest vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etcètera, etcètera, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva... Sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
0: És raro.
1: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. Mm. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
2: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les 1000 funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara... Bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc. Això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policia només a cos de policia.
0: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
2: Clar.
0: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
2: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parla de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder.

0: fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver.
1: Recte final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després, aquest segon programa.
3: És que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, quan el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... O sigui, no per culpa del proletariat, precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Kakaroto. Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar-ho.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí, era per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: És que...
2: Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això, el que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats. Quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però, igualment...
3: Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això anava la cançó de Pam Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot, al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale, vale, i el que no, municipales. Sí.
2: A mi em van advertir de no obrir l'aixeta, però no ho estic
1: No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades... El que vale, vale,
2: és una venjança.
3: No, asociales...
2: És una venjança, sí.
3: Qui s'ho fem per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte potser als Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ens ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no?, per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu, als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme, s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania, tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis. El monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O no.
3: La seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
1: les altres,
2: que ens agraden,
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan... Sabeu que Europa és els únics jocs on la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan, en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, eh? Però podem intentar...
3: Ja t'ha fet contínuament aquí.
2: Clar, és de lo que va.
1: És el que fem a les forces de treure.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies una valla...
2: I l'agafaves.
3: I
2: que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat de rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
3: I hem de dir que sempre saluden. Som molt educats. Sempre saluden.
1: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: L'exploració durà

0: Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977, i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986, va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
4: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Crescent al marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.

0: 4 de la tarda d'aquest dimecres 1 de juliol. Encetem aquest mes de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'anar a la platja amb mobilitat reduïda. El nostre meteoròleg de confiança ens continuarà aportant novetats. Després anirem a pescar fins a les costes del Maresme i baixarem al Delta de l'Ebre per conèixer una iniciativa. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, jo molt bé. I com es nota que això és en viu i en directe, perquè la teva veu és el que és, eh?
0: No hi podem fer res.
1: No, no. Bueno, millorar-te poquet a poquet i descansar quan puguis. Home, el cap de setmana...
0: Comparat amb com estava dilluns, han anat millorant la
1: situació. Home, i tant, home, i tant. I espero que de cara a la setmana vinent encara tinguis la veu encara més clara, sí, sí. I sense cap.
0: Ho esperem.
1: Pel mig,
0: a tot això, hem de dir que avui ha saltat la notícia, el Mediterrani està més calent que mai des que es tenen dades. Per tant, no sabem què pot passar. És tot un misteri.
1: O sigui, que, bueno, que les algues estaran com a més, no? És una de les coses que... meduses, no sé.
0: Aquí a Tarragona
1: també...
0: està 26-27 graus ja, pràcticament.
1: Sí, que haurem de comprar glaçons de gel per posar-lo a l'aigua...
0: Refresca, ja no refresca.
1: Per refredar-ho una miqueta.
0: Sí, sí.
1: Doncs si trobeu algun raconet, guardeu-lo, eh?
0: La zona on està més fred, vaig veure que és la zona de la Costa Brava.
1: Ah, pensava que anaves a dir...
0: O sigui que, veurem.
1: Sí, sí, jo tinc un raconet a la rebassada que està freda,
0: sí,
1: que encara aguanta és, freda.
0: És,
1: eh?
0: Sí, no diguis, sí, és no una corrent molt freda. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, de dimecres ja la setmana ja l'estem quasi tombant, ja va tot costa avall. Marina, un altre dia més, bueno, la teua veu va, bueno, a ratos, suposo. Espero que el demà estigues una miqueta millor i això aprofita el cap de setmana per a descansar. Perquè passa molt a l'estiu que d'agafar costiperes i angines fins i tot. Jo crec que estem a aires condicionats i ventiladors i tot això una mica.
0: Efectivament, jo crec que va per aquí la cosa. No sé. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda. Doncs aquí prop de bé, avui més ventilats perquè ha entrat una mica de tramuntana que crec que aguantarà dos dies més o por ahí. I el que deies de la temperatura de l'aigua del mar, després si vols en parlem amb la secció i ho ampliem una miqueta més, però aquí és perquè fa una setmana o més d'una setmana que bufa garbí i aquí el garbí és vent de terra i fa que florin aigües profundes més fredes a diferència de la resta de la costa. Ja saps que anem una mica al món al revés. Bàsicament ha estat per això.
0: Ah, perfecte. Després ja ens donaràs més detalls de tot això. I anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tots. Bé, home, mira, a mi això que l'aigua del mar estigui calentona, què vols que et digui? No em desagrada, ja em va bé, jo saps que la trobo freda sempre. Doncs mira, a mi ja em va bé. Tampoc cal que semblin pixats de burra, com a vegades a l'estiu, eh? Però, no tan freda, doncs mira, també està bé. Que sé que és un problema per moltes coses, eh? Però mira, a l'hora de ficar-hi els peus, si no està tan freda, ja a mi va bé això.
0: Exacte, vull dir, és més balneari. Vinga, va, deixem l'aigua del mar, que en parlarem. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza, des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Brabat denuncia l'incompliment del decret de protecció de la Posidònia, Sergi.
1: Doncs sí, Marina, la Federació Ecologista assegura que la manca de vigilància, recursos i criteris clars d'actuació impedeix fer complir una normativa destinada a protegir un dels hàbitats marins més valuosos de tota la Mediterrània. L'entitat ha fet pública la denúncia després d'una jornada de vigilància aquest cap de setmana a l'Espai Natural Protegit de Natura 2000 Castell Cap Roig, on membres de la Comissió del Medi Marí van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet. Segons SOS Costa Brava, moltes d'elles estaven situades sobre praderies de Posidònia, cartografiades oficialment pel projecte FANCAT, i algunes molt a prop de les roques i zones de bany no avalitzades. Ens fa una valoració de tot plegat Jordi Cruz, responsable de l'àrea de Medi Marí de SOS Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
2: Però el problema és que veiem que aquesta aplicació, o sigui, l'ús de la cartografia, ha de ser obligatori. Si no és obligatori, molta gent diu, no sabia que existia, i per molt de crítics que es fagin, sempre hi pot haver-hi alguna excusa o una altra. Després, l'altre punt important, l'altra eina que caldrà, sí o sí, és que augmentin els recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret.
1: Davant d'aquesta situació i parlant de vigilància, la Federació va alertar el 112 i va demanar la intervenció dels Mossos d'Esquadra de Mar. Segons explica, la resposta rebuda va posar de manifest les dificultats que tenen per aplicar el decret, ja que es va argumentar que les praderies no estaven senyalitzades físicament, que hi havia dubtes sobre el procediment sancionador i que caldria acreditar amb imatges submarines que s'havia produït un dany efectiu sobre l'hàbitat. SOS Costa Brava discrepa d'aquesta interpretació oficial i sosté que el decret estableix la prohibició preventiva de fondejar sobre les praderies protegides o en zones que la cadena o el moviment de la barca les pugui afectar, llevat que s'utilitzin sistemes de baix impacte com les boies ecològiques. L'entitat defensa que no cal denunciar, demostrar d'un dany concret perquè la normativa sigui aplicable.
0: Les calorades del juny porten la primera onada de calor marina de l'any.
1: Doncs sí, anomalies de temperatura de fins a 6 graus per sobre de la mitjana al Golf de Lleó i Gènova. Aquest és el panorama que han deixat les onades de calor de juny a la Mediterrània Occidental. Les dades d'observadors, com en Josep Pasqual, han demostrat que la Costa Brava no s'arriba als extrems de la costa francesa, però ara mateix els 23,8 graus que s'han mesurat en superfície a les Illes Medes són més de 2 graus i mig per sobre la mitjana dels darrers 40 anys. Juny tanca a l'Empordà com el segon o tercer mes més càlid en tota la història climàtica, depenent de l'observatori. Les situacions de Garbí han portat més de 20 dies de temperatura màxima per sobre dels 30 graus i més de 5 per sobre dels 35 fins a primera línia de mar. Uns valors totalment desmesurats per les dades i per les dates i fins i tot més elevats que el juliol o el mateix agost. Ara iniciem juliol amb una situació crítica d'incendis forestals, tramuntana a més de 70 km per hora i temperatura màxima de més de 30 graus des d'avui fins dissabte. Una combinació que fa activar les alertes de bombers, agents rurals i protecció civil.
0: Baixem fins al Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre formarà part de les actuacions estratègiques incloses en la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040 aprovada per la Generalitat. El pla preveu destinar 311,5 milions d'euros a les Terres de l'Ebre per modernitzar i ampliar infraestructures de regadiu amb actuacions que beneficiaran unes 15.000 hectàrees del territori cel.
3: Així és, Marina. Entre les principals actuacions destaca el Pla Integral de Gestió de l'Aigua al Delta de l'Ebre, que inclou mesures per millorar la gestió de l'aigua i el drenatge de l'aigua salada als arrossars. El document també preveu donar suport a les inversions de les comunitats de regants per modernitzar les xarxes existents i fer-les més eficients davant els efectes del canvi climàtic. L'estratègia incorpora també l'impuls al desenvolupament del regadiu al DEA Camarles, la finalització de la xarxa del Xerta Sénia, l'ampliació i consolidació de la zona regable de la Terra Alta i ajuts específics per a les comunitats de regants afectades pel procés de desnuclearització. Segons la planificació aprovada pel govern, les actuacions es desplegaran en dues fases. Fins al 2032 es prioritzaran projectes com el de Camarles, el Xerta Sénia i el Rex de la Terra Alta. I en una segona fase, entre els anys 2033 i 2040, es desenvoluparà el Pla Integral de gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges. La nova estratègia aposta per un model de regadiu més eficient i sostenible. Tots els nous projectes incorporaran instal·lacions fotovoltaiques per reduir els costos energètics, sistemes de digitalització per optimitzar la gestió del reg i, sempre que siga possible, l'ús d'aigües regenerades per reforçar la disponibilitat de recursos hídrics.
0: El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar amplia l'oferta cultural d'aquest estiu en dues exposicions gratuïtes que es podran visitar fins al 13 de setembre.
3: El Centre d'Interpretació de la Pesca torna a convertir-se en un dels espais culturals de referència de l'estiu a l'Ametlla de Mar, amb dues exposicions vinculades al patrimoni i al territori. La primera mostra reuneix una selecció de les fotografies premiades i finalistes del 26è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, un certamen organitzat conjuntament pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i del Tebre, que enguany ha comptat amb 62 participants i 208 imatges. L'exposició permet contemplar algunes de les millors instantànies del paisatge, la natura, la gastronomia i la vida quotidiana del territori, entre les quals també hi ha diverses obres de fotògrafs caleros guardonats en esta edició. La segona proposta convida els visitants a descobrir un dels episodis més desconeguts de la història marítima del municipi. L'exposició, anomenada Vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial al Golf de Sant Jordi, explica els atacs de submarins alemanys a diversos mercants davant la costa de l'Ametlla de Mar entre els anys 1916 i 1918. La mostra inclou maquetes, panells informatius, fotografies submarines i un audiovisual sobre la tradició pesquera local, fruit de les investigacions del documentalista submarí Josep Maria Castellví. Escoltem a Dani Boquera, tècnic de l'àrea de cultura.
4: Les exposicions són la de fotografies premiades i finalistes del 26è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, que organitzen els patronats de turisme de l'Ametlla de Mar i del Tebre, i l'exposició permanent a l'antiga cofradia de pescadors, que és la dels vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial al Golf de Sant Jordi. D'esta exposició en concret, que està centrada en els naufragis dels vaixells, tant mercants com de transport militar, enfonsats per submarins alemanys durant esta Primera Guerra Mundial, just davant de les nostres costes, al Golf de Sant Jordi, i que recull a través de fotografies antigues, maquetes i documents audiovisuals una mica de tota aquesta història.
3: Les dues exposicions es podran visitar fins al 13 de setembre, de dilluns a diumenge, en horari de 10 a 1 i de 5 i mitja a 8 i mitja, consolidant el CIP com un espai de divulgació cultural i patrimonial i alhora com un dels principals punts d'informació turística del municipi durant els mesos d'estiu.
0: Anem fins les costes del Garraf. A l'estiu la comarca rep més visitants i més turistes i això comporta més possibilitats de delictes. Per això els Mossos treballen en el marc del Pla Espigó, que els permet treballar de forma més específica per reduir robatoris i furts o delictes contra el patrimoni a l'estiu de manera coordinada amb les policies locals. Carla.
5: Els Mossos d'Esquadra i policies locals han activat des de la revetlla de Sant Joan el Pla Espigó, el dispositiu per reforçar la seguretat i disminuir els delictes al Garraf durant l'estiu. El pla compta enguany de nou amb un reforç del 20% de la plantilla de Mossos a Sitges, degut a l'augment de visitants i, en paral·lel, a l'augment de l'activitat delinqüencial. Escoltem a Antoni Santerbas, inspector en cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos de Vilanova i el Garraf.
6: Ens anticipem amb aquesta problemàtica, que ja sabem què passa a l'estiu, ens pugen els incidents policials, pugen els fets delictius, doncs ens anticipem i posem una sèrie de mesures aplicades per fer una reducció delictiva, per fer una contenció, no? I aquell primer agost del 2024 ja vam treballar amb l'esquema que fem sempre servir al Pla Espigó i ens va donar molt bons resultats. L'any passat ja ho vam fer extensiu, no només a Vilanova, sinó també a Sitges. Els resultats van ser espectaculars, sobretot a Sitges, que té un tipus de delinqüència diferent a Vilanova.
5: Els tipus de delictes, segons els municipis del Garraf, són diferents, però el treball coordinat entre policies locals i Mossos d'Esquadra els permet incidir de manera concreta. A Sitges és més itinerant i es va detectar que calia augmentar el control a l'estació de Rodalies per evitar l'entrada de persones que van a Sitges a delinquir. També es fa més control a les costes.
6: El Pla Espigó funciona, funciona. I funciona, ens ha funcionat molt bé a Sitges perquè per les característiques de la delinqüència que ens arriba a Sitges, no? Ho vam detectar l'any passat, per exemple, amb un reforç molt important a l'estació de tren. M'han detectat també, en el cas de Sitges, doncs, que hi havia molts robatoris interior de vehicle als miradors de les costes de la C31. Gent que para en un mirador, que va fer-se alguna foto a la zona rocosa amb el mar de fons, i com que arriba el cotxe 3 minuts després, doncs li han sostret el que portava dins. Per tant, això també poden detectar. Fem un servei permanent també a la C31, tots els miradors de les costes de Garraf. L'origen del Pla Espigó està aquest treball conjunt i agermanat amb les policies locals, amb les quals tenim una relació excel·lent.
5: Entre les novetats d'enguany, Mossos, en col·laboració amb les policies locals, reforçaran el patrullatge per interceptar aquells delinqüents que es mouen entre les comarques del Baix Penedès per delinquir i que sovint no estan detectats.
6: Doncs aquest any hem picat a la porta de la policia local de Cunit i hem dit, escolteu, necessitem fer alguna cosa conjunta, perquè hi ha una delinqüència que es mou entre el Baix Penedès i el Garraf i que no tenim detectades. I hem fet un dispositiu que s'engloba dintre del Pla Espigó, que es diu dispositiu filtre, no? És a dir, filtrem la delinqüència que es mou entre comarques. I ens està donant molt bons resultats. Evidentment, intensifiquem també doncs, el control al peatge de Cubelles.
5: Robatoris violents a la via pública i en domicilis, furts i robatoris amb força dins de vehicles són els delictes més habituals a l'estiu. També insisteixen en la vigilància dels delictes de caràcter sexual. Els primers 15 dies del mes de juny en què Mossos d'Esquadra ja han operat en el marc del Pla Espigó s'han rebaixat un 37% als fets delictius a Vilanova i un 47% a Sitges. Des dels Mossos tenen clar que és només una fotografia puntual d'inicis d'estiu, però estan convençuts que l'anomenat Pla Espigó funciona. El 2025 es va reduir el nombre de delictes a més de 400 fets, sumant Sitges i Vilanova.
0: Anem a les costes del Maresme. Els locals de l'Espigó del port d'Arenys de Mar ja tenen adjudicataris. Un restaurant, un gimnàs, una escola de dansa i un lloc d'esmorzars. Es preveu que estiguin instal·lats entre finals d'any i inicis del 2027. Ho va avançar l'Ajuntament en el darrer ple de juny, Oriol.
7: Doncs sí, Marina, de les 10 empreses que optaven per ocupar aquests espais situats al contradic del port, sota l'Espigó, ja s'ha avançat quines han estat les guanyadores. L'alcalde Estanis Forç va anunciar que hi hauria un restaurant que portarà per nom l'Almorratxa, un gimnàs, una escola de dansa, que actualment està instal·lada a Arenys de Munt, i també un lloc d'esmorzars saludables. El podem escoltar.
8: I hi ha un restaurant d'un senyor arenyenc, que a més li dirà al restaurant l'Almorratxa. Hi ha un gimnàs, hi havia més de dos gimnasos que ho demanaven, és un gimnàs d'Arenys, l'altre és una escola de dansa d'Arenys de Munt, que baixa també a Arenys de Mar, i quatre és un lloc de breakfast, d'esmorzars i berenars saludables.
7: Ara s'han de començar a tramitar la documentació i caldrà adequar també els espais. Per això es preveu la instal·lació definitiva d'aquests establiments gastronòmics i lúdics per finals de desembre d'aquest any o inicis de l'any que ve, del 2027. En paral·lel, també s'està pendent de licitar de nou la concessió del pòsit i dels frigorífics de davant del Nàutic, on hi haurà tres nous locals.
0: Seguim a Arenys. La coral Mar de Gòspel, dirigida per l'arenyenca Memi Silah, acomiada el curs musical amb un concert al pati del Calisai avui dimecres.
7: Sí, avui, dia 1 de juliol, a partir de les 7 del vespre, començarà l'actuació d'aquesta coral Mar de Gòspel al pati del Centre Cultural Calisai, que és el seu emplaçament tradicional. Ho farà sota la direcció de Memi Silah, coneguda per la seva exitosa trajectòria com a cantant i com a trompetista. Ràdio Arenys ha parlat amb ella sobre la cita d'aquest dimecres i l'ADN de Mar de Gòspel.
9: Mar de Gòspel està format per uns 35 cantaires, i que el que fem, a part de gospel, és sobretot música negra. Intentem fer un recorregut per tota la música i també la història negra. A la vegada que treballem repertori, doncs intentem treballar episodis històrics que tenen a veure sobretot amb les persones afrodescendents.
7: La Coral Mar de Gospel és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la creació artística i l'estudi de la música. Es tracta d'un cor consolidat aquí a la vila amb un estil alegre i participatiu i caracteritzat per polifonies i síncopes. La gran majoria de cantaires que l'integren són dones, motiu pel qual des de la Coral Aranyenca conviden els homes interessats que s'assumin al projecte.
0: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'arrossegament tarragoní torna a la mar després de 2 mesos de veda biològica. El sector reprèn l'activitat amb cert optimisme pel que fa a les captures i els preus, però amb la mateixa incertesa que quan es va aturar per si arriben noves restriccions imposades des de Brussel·les. La 20ena d'embarcacions de l'arrossegament que hi ha al Serrallo tornen a estar operatives a partir d'aquest 1 de juliol. S'han aturat 2 mesos per afavorir la regeneració de les espècies i també per descansar. Els pescadors afronten el retorn amb l'esperança de poder treballar força i que els preus els acompanyin. Recordem que enguany les quotes de pesca s'han mantingut en 143 dies, com també les mesures compensatòries. Parlem, per exemple, de l'ús de malles de mides més grans o la posada en marxa de portes a les xarxes d'arrossegament. El president en funcions de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Jaume Sans, ha explicat que els preocupa la incertesa i l'estrès que pateixen en el dia a dia. La burocràcia és cada cop més gran, com també un dels problemes endèmics, la manca de relleu generacional.
10: Cada dia som menys, bueno, és la problemàtica que tenim sempre. I a veure aquest any com acabarem els dies, si tenim dies per acabar o se'n donaran més. I l'any que ve, doncs, a veure per d'on surten aquesta gent, perquè sempre surten en coses noves. Vull dir, no ho sabem, sempre és una incertesa. Començant la veda amb molt de coratge, però després tot el que allarguem l'any, si tindrem dies, deixar de tindre dies... Vull dir, la feina nostra és la mateixa de sempre, però amb més restriccions.
0: L'encerclament ha pescat més que l'any passat i també esperen trobar-se força peix en el seu retorn després de 2 mesos de veda. La propera aturada serà d'un mes entre el 10 de setembre i l'11 d'octubre. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
11: Bona tarda. Una situació dominada pel vent de tramuntana. A la Costa Brava, sobretot del Cap de Begur cap al nord, també una mica de vent de dalt, del Cap de Salou cap al sud, i, en canvi, refrontall, vent de xaloc, més de marinada i més humit també a la costa central. De fet, aquest vent de marinada de xaloc o de migjorn també s'acabarà imposant a la costa tarragonina al llarg d'aquesta tarda. Per tant, hi haurà un gir del vent de 180 graus en aquesta zona sud tarragonina i això farà que hi hagi una mica de mar espessa, aquesta mar de vent més aviat evident, amb onades que poden passar fàcilment del metre d'altura. Però, sens dubte, serà mar enfora, a la Costa Brava, on tindrem la mar molt més esvalotada. Per tant, precaució qui hagi d'anar algunes milles mar endins perquè tindrem forta maror o maragassa. En vista, el dijous continuarà bufant aquesta tramuntana, a més molt calenta, a la Costa Brava, temperatures elevades. I a la costa tarragonina, al matí mestral, a la tarda, una altra vegada xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
0: I del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda en sentit Martorell per un accident que talla un carril. També hi ha retencions del Papi a la Sant Cugat en sentit nord i més endavant Cua de Cerdanya a la Barrera del Vallès també en sentit Girona. A la B30 hi ha retencions a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un accident que talla un carril i també entre Cerdanya i Barberà en tots dos sentits. A la B23 hi ha Cua de Molins de Rei al Papi en sentit Girona. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la 32 retencions de Cornellà Esplugues en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral, per tant, precaució. A la C58 i a la C33 hi ha Cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 hi ha Cua Argentona en sentit Mataró. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran.

0: Les profunditats de l'actualitat.
1: Arrenquem les seccions del programa d'avui parlant d'anar a la platja, però en particular de la diversitat d'experiències que existeixen a l'hora de gaudir del mar i la sorra, perquè de formes, com sabeu, n'hi ha tantes com persones. Amb aquesta calor, a tots ens ve de gust escapar-nos després d'un dia de feina i fer una capbussada al mar, però no per tothom és tan senzill, oi, Carla?
2: Doncs sí, Marina, com bé dius, ara ve època de platja, ara ve caloreta, ara ve temps de gaudir de la sorra, del mar... I a nosaltres ens agradaria descobrir quines són les formes de viure aquesta relació amb el mar. Així que avui donem la benvinguda a la Joana Massó. Benvinguda al programa.
3: Hola, què tal?
2: Bé, avui, Joana, a mi em feia molta il·lusió començar a parlar d'aquests temes de platja, que ja us aviso que em vindran més. Començar a parlar amb tu perquè el teu cas és especialment interessant, perquè tu ets usuària de cadira de rodes i em comentaves que no només de cadira de rodes, sinó a més d'una cadira de rodes elèctrica.
3: Sí, sí, sí.
2: Bé, llavors, la primera pregunta és obligada, és quina relació tens tu amb la platja?
3: Tenim una relació interessant perquè, bueno, el fet d'anar amb cadira de rodes elèctrica, doncs, no és fàcil no poder accedir a la platja i també poder fer l'acció de banyar-se, no?, amb autonomia, llavors. Si les platges no estan ben adaptades, la cosa es complica.
2: Clar, m'ho puc imaginar. Però llavors és un espai que t'agrada freqüentar.
3: Bueno, m'agrada el mar i el fet de banyar-ho a pronalla a la platja com gambetes, no.
2: Bueno, això ja t'ho dic, que a mi tampoc m'agrada gaire, el de quedar-me al sol torrant-me com una gamba, com dius tu. Però, bueno, i escolta, Joana, tu quan decideixes anar a la platja, quins aspectes has de tenir en compte? Que probablement una persona, doncs, sense problemes de mobilitat no es planteja.
3: Primer de tot, miro quina és la platja que la passarel·la és més llarga. Amb això em refereixo que la passarel·la ha d'estar al màxim a prop de l'aigua possible, de la vora del mar, perquè la majoria de persones que anem en cadires ens han de fer una transferència amb una altra cadira amfíbia, que és la que entra a l'aigua, o fins i tot anar amb braços, en plan, te cogen com una princesita i et porten a l'aigua, saps? Llavors, com més a prop de l'aigua puguis tu aparcar la teva cadira habitual, doncs millor, no? Això primer. Després, clar, tu pensa que les cadires no poden anar a la sorra perquè s'enfonsen. I moltes cadires pesen moltíssim. Per exemple, la meva gairebé arriba als 200 quilos. Imagina't, això a la sorra, començo a fer forat i m'enfonso. Doncs també, per no deixar la llamp plena solana, també miro un lloc on hi hagi com un espai de mobilitat reduïda que està tapat com amb una lona que estem habilitant ara recentment i allà puc com deixar la cadira tranquil·lament i a l'ombra, diguéssim, no? I també després veieu com diverses coses. Aquestes són com les dues més importants i després hi ha el tema de lavabos i dutxa de quan posa l'aigua, no? Diguéssim, la dutxa de presbandista.
2: Clar, aleshores estem parlant d'una cosa que requereix de molta preparació i molta previsió, no?, sobretot.
3: Sí, bueno, molta logística, saber on vas, com està, si s'ha adaptat també a les teves necessitats. També, per exemple, si requereixes de bany assistit amb la cadira amfíbia, la cadira que pot entrar dins l'aigua, has de mirar l'horari de socorrisme, perquè també són ells que et proporcionen doncs aquesta cadira i t'ajuden a entrar a l'aigua, a sortir de l'aigua. Són com uns inputs que has de tenir en compte i planificar en temps. O sigui, si jo ara mateix et dic, mira, quan acabem l'entrevista me'n vaig a la platja. Si vull banyar-me i requereixo assistència, jo no puc fer això.
2: Clar, sens dubte. Però has dit també una cosa molt interessant, que és el tema d'una zona on t'ha de deixar les cadires, no? Perquè estem parlant de que són... unes eines de les quals una persona com tu doncs depèn totalment i suposo que no fa gaire gràcia haver-les d'abandonar soles enmig de la platja sabent les coses que passen a vegades, no?
3: No, aquesta és una altra també, però aviam, no ho juguen tan ràpid com et robarien el mòbil i la cartera, saps? O sigui, tu veuries si se la porten o no. Però, clar, també has d'estar vigilant-la i... Clar, és... t'arrisques.
2: Sí, però bé, com dius tu, tens raó que no seria gaire discret, no? Però bé, llavors, segons el que m'expliques, un dels problemes principals és aquesta dependència, no? Sovint d'un tercer que et faciliti la tasca i que et pugui donar un cop de mà.
3: Depèn de la persona, per exemple, jo que tinc molta mobilitat reduïda, que 100% requereixo d'una tercera persona, jo sempre he d'anar com acompanyada, no? Si he de fer pues, això anar a la platja o transferències de la meva cadira a un altre lloc. Però també hi haurà usuaris que puguin fer autònomament aquesta transferència i només cal com l'ajut per si de cas en socorrisme, per exemple. Per tant, si es fa una platja ben accessible, com estem fent a les Ribes Roges, tant usuaris que... O sigui, depenent del teu grau de dependència, pots anar perfectament i bé, i tranquil.
2: Bé, i ara parles en primera persona, perquè hi ha una cosa que no m'has explicat, que és que tu treballes com a tècnica a l'Ajuntament, precisament tractant tots els temes en aquest àmbit de l'accessibilitat, i ara especialment ho esteu treballant en les platges, perquè hem vist tot aquest pla que s'ha implementat, totes aquestes reformes que s'han aplicat sobretot a la platja llarga. No sé si ens pots explicar una miqueta la feina que heu estat fent.
3: Sí, de fet, des de l'Ajuntament estem treballant juntament amb la meva companya de platges per fer una platja 100% accessible i aquesta és la primera temporada que estem fent com aquesta prova pilot, diguéssim, i de veritat que estem contents perquè hem fet el màxim possible que la passarel·la arribi fins a la vora del mar, amb la possibilitat de potser l'any que ve allargar una mica més, segons... Perquè, clar, el terreny del mar, la marea puja i això també complica les coses. I és com trobar també els medis. També aquest lavabo 100% accessible, tot tant per discapacitats físiques, sensorials i cognitives. També, no sé si ho heu vist, també hem posat una dutxa amb una cadira, no?, adjacent en aquesta dutxa on tu puguis seure i dutxar-te bé, no? I llavors, doncs, a poc fer millores i l'espai d'ombra, com comentava abans.
2: Bé, i precisament una de les peculiaritats d'aquest pla d'accessibilitat és que, a diferència dels realitzats en altres municipis, en aquest sí que s'ha comptat amb l'assessorament d'una persona del col·lectiu i una persona que sap per la seva pròpia pell el que es necessita, el que no es necessita, no?, i com s'han de fer les coses.
3: Sí, de fet, per aquesta feina buscaven també una persona que formés part del col·lectiu doncs per tenir aquesta mirada, perquè passa molt que quan volem adaptar alguna cosa, molta gent es basa només en la normativa i el codi, però hi ha coses que surten del codi i d'aquesta normativa, sinó necessites conèixer les necessitats de la persona, tenir aquesta sensibilitat, no, del seu dia a dia, què et passa, què necessites, i no tot es basa en una normativa, no? Llavors, clar, aquest també és un punt a favor que tenim a l'hora d'adaptar, doncs, qualsevol cosa que estiguem treballant, no?
2: Sí, sens dubte no podràs mai fer coses en pro d'un col·lectiu o d'unes persones sense tenir en compte la veu d'aquestes mateixes persones, que són qui més coneixen el seu propi món, no? Però, Joana, des de la teva experiència, què marca la diferència entre una platja que és realment accessible i una que només ho sembla, doncs, sobre el paper, no?
3: Bueno, ja a primeres veuràs quin tipus de persones van a la platja i quines no. O sigui, una platja que tu ja veus tot tipus de persones de qualsevol col·lectiu, etc., ja veus que una platja funciona i no. Si tu vas passejant pel passeig i només veus cossos normatius, diguéssim, sense cap tipus de discapacitat ni res, veuràs que potser alguna no funciona. Llavors, també t'adones com estàs fent la feina i què manca, no?
2: Clar, i entenc que, a més, això és una carrera de fons, no?, com diem sí, a vegades.
3: Sí, és una feina que no es fa en dos dies, això ja, o sigui, és claríssim, perquè a part que s'ha de fer bé i has de tenir en compte, com t'he dit, moltes discapacitats, és com trobar les necessitats de cadascú, llavors aplicar el disseny universal. Què és el disseny universal? És que un sol disseny es serveixi pel màxim possible de persones sense fer adaptacions posteriors, no?, per fer apanyos, diguéssim, que serien com els parxes que jo dic, no?, perquè fer parxes no és adaptar i que sigui accessible, és fer apanyos perquè algo anteriorment no funciona, saps? Llavors és com fer-ho ja des de l'inici bé.
2: Mm-hmm. I, Joana, jo et volia preguntar també, perquè, mira, fa poc aquí el programa ens va acompanyant
4: l'Adam Garrido,
2: una persona que conviu amb vela, també usuària d'una cadira de rodes elèctrica, i que ens va explicar la seva experiència practicant esports a la mar amb l'associació Superando, i explicava, no?, com li havia canviat la vida i com li havia ajudat en tot el seu procés. Jo et volia preguntar si per tu hi ha activitats o esports vinculats a la mar o a la platja que hagis pogut practicar o que recomanaries a altres persones amb mobilitat reduïda per tal de gaudir de la platja, del mar, d'una forma còmoda i d'una forma satisfactòria.
3: Sí, aquí a Vilanova hi ha l'associació de Mar Obert que fan accessible, doncs, la navegació, per exemple, que és igual que tu vagis, si és usuari de cadira manual, elèctrica, amb caminadors, etc. Han adaptat com un petit vaixell on tu pots pujar amb la teva cadira sense fer transferències de cap tipus, i això també és com molt guai, perquè quan has de fer una activitat que t'han de moure, t'han de manipular el cos, no sé què, és un pal. O sigui, i si hi ha persones que estan molt còmodes sentades en les seves cadires, com per exemple, jo necessito un reposacap, un monyo, no sé què, jo sense aquests elements ortopèdics, a mi si em sentes a un banc de la Rambla, jo me caigo, saps? És com, no, perquè no aguantem el cos. I està superbé. No ho he provat i tinc ganes. Ja vaig estar en contacte amb ells i ho he provat.
2: Bueno, doncs llavors, després del que m'acabes de dir, que els has deixat pel cel, ho has de provar, has de fer el pas.
3: I tal.
2: Però igualment és molt interessant el que m'expliques, no?, a aquesta opció de navegar sense necessitat de transferències, perquè des de la meva visió, òbviament, que no he viscut aquesta situació, però suposo que hi ha gent que a qui li pot semblar invasiu, no?, que l'hagin de tocar i manipular tant.
3: Sí, bueno, jo estic acostumada perquè és com, des que vaig néixer, no han deixat com d'assistir massa, saps? I aleshores sí que m'he trobat que quan he estat amb persones ja professionals, que es dediquen a, doncs, ajudar-te com a assistents personals, com que no et coneixen, a vegades van a saco i és com, ei, cuidado, que si m'agafes de tal manera em pots fer mal. O sigui, també generalitzen una mica, que, o es pensen com, per exemple, que tothom que va en cadira no sent les cames. I no és així, en plan, jo sento, per exemple, tot el cos. Que no camini no vol dir que no tingui sensibilitat a les cames, saps? Però la gent ja es pensa que el fet de no caminar, ja tots, en plan, tothom ja no les sent, no? Per exemple, llavors potser hi ha persones que s'hi van més a saco i no es compten a la persona que estan assistint, que això també és molt important.
2: Clar, sens dubte, perquè al final tothom té unes sensibilitats particulars i personals, no? Però en aquesta línia hi ha alguna falsa idea o algun prejudici envers les persones amb mobilitat reduïda i la platja que t'agradaria aprofitar aquí i desmuntar? Potser algun tabú que puguin tenir les persones del col·lectiu amb l'entorn de platja?
3: Difícil, eh? No sé, o sigui, sí que és una activitat que pot fer por si depens físicament, no?, en el meu cas també com d'algú i de banyar-te i també com la força de l'aigua, és que també és un input, no per nosaltres, perquè si no aguantem bé el cos, ve una petita onada que tu no pots fer res, nosaltres potser ja ens tira el cap, per exemple, no? Ens podem fer mal. I llavors és com... Si s'ha de provar, o sigui, si ara estem ja adaptant una platja 100%, perquè aquesta activitat sigui el màxim còmode possible per al col·lectiu, i si necessites doncs una tercera persona la tens, i si no, doncs dins de l'horari de socorrisme també et poden ajudar, jo animaria la gent que ho provés.
2: Perquè quina importància té per tu aquest fet de que s'hagi, bueno, s'estigui dotant de més eines accessibles, de més espais dedicats i que es pugui anar a la platja en igualtat de condicions que qualsevol altre usuari de les nostres platges amb les mínimes barreres possibles i amb la major llibertat i la major autonomia possible?
3: Doncs veure que pots realitzar l'activitat igual que la resta de persones, no? Que també és l'objectiu de fer-ho possible i no ficar barreres amb una cosa tan fàcil com és entrar a l'aigua. Que és com, tu t'imagines, si tu fas una passa i estàs a l'aigua, per nosaltres és tot un món i tot el que necessitem. I això també, doncs, ho fa fàcil i no és tan angoixador com el teu dia a dia.
2: Doncs, Joana, ja no ens queda més temps, però t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat avui, que ens hagis compartit la teva experiència i us desitjo molta sort, us felicito per la feina que esteu fent i ens veiem a les platges. Moltíssimes gràcies.
3: I tant, a vosaltres.
0: Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.

0: Sí, i volem fer una mirada al juny que deixem enrere i al canvi de patró d'aquests darrers anys, Sergi.
1: Sí, Marina, perquè altre cop parlem o podem parlar d'un juny completament extraordinari. Avui han començat a sortir balanços, han començat a sortir números d'aquest mes de juny, tant per a concepte de serveis oficials com a d'observadors particulars. I de tota la sèrie de dades, per exemple, d'observatoris centenaris, com és el cas de l'Observatori Fabra, i altres observatoris com a Lleida, per exemple, estem entre els tres junys més càlids de tota la història. És a dir, aquest juny del 2026 és el segon o el tercer juny més càlid des de que hi ha registres, depenent de l'observatori. Però clar, t'ho pregunta, sí, vale, aquest és el més càlid, i els altres, on hem d'anar a buscar-los, no? Perquè així està el tema. Doncs mira, Marina, el juny més càlid registrat fins ara a tots els observatoris és just el de l'any passat, el del 2025, i el tercer entre el 2022 o el 2003. Per tant, el que està clar és que dos o tres junys més càlids de la història han estat en aquests darrers 3-4 anys. Això, evidentment, és una senyal de que quelcom no va del tot bé, o hi ha un canvi espectacular en tot plegat.
0: Potser ens morirem i ens extingirem tots, però realment quin juny està fent, quines nits tòrrides estem patint, i avui a Tarragona potser és dels primers dies de juny on més o menys pots trampejar-ho tot.
1: Tu imagina que hi ha observatoris que s'han fet un registre seguit, en cadena, de potser 20-25 dies per sobre dels 30 graus i entre 10 i 15 dies per sobre dels 35 graus. Si ens anem a terres de l'interior, a Lleida i a l'interior de Tarragona, a la Ribera d'Ebre, per exemple, allà temperatures evidentment superiors als 40 i fins al punt de 43. En indrets de la costa, que a vegades, què passava abans a la costa? I això és un senyal que mantindrà molta gent, i ho posaré en un senyal
0: pràctic. A les nits agafaves la jaqueteta per tapar-te a la costa, sí. I ara això és impensable.
1: No només a les nits. Mira, ara et diré una cosa. Qui té casa o qui viu a prop de la costa, o segona residència, o apartament, etc., fins fa uns anys, a migdia i tarda, obria les finestres i li passava marinada. Vale? Aquesta marinada ajudava a refrescar, a que tinguéssim una temperatura semblant a la temperatura de la superfície de l'aigua del mar, és a dir, valors de 25, 26, 27 graus, en cap cas superant aquests 30 graus de temperatura, aquest llindar del 30, i amb una ventilació constant. Això feia, per exemple, que si tu tenies una casa, la teva casa o el teu apartament allà, no et feia falta aire condicionat a casa, refrigeració, d'acord? Què està passant ara? Que moltes cases a tocar de mar, per aquesta baixada de les marinades, que també comentàveu l'altre dia a la Randa Mar en una entrevista amb experts, està fent que aquest poder atemperador del mar sigui molt menys. Per tant, entri menys la marinada, més fluixa, i per tant puguin guanyar protagonisme o les calmes o certs vents terrers, com els garbins, els ponents, etc., que és el que fa disparar tant les temperatures com ha passat aquests darrers dies aquí a l'Empordà. I això és un impacte, perquè passàvem de mitjanes de, jo què sé, en ple estiu, no t'estic parlant només del juny, en aquest cas, mitjanes de 2-3 dies per sobre dels 30 graus, i ara passem entre els 15 i els 20 dies. Això és un salt espectacular, i això canvia les condicions de vida de la gent. El que s'ha d'afegir, el que deies tu ara, les mínimes tropicals i les mínimes tòrrides, aquestes mínimes per sobre de 25 graus, que a grans capitals com a Barcelona o inclús a zones on toca el vent, com és la zona del Cap de Creus, en portem unes quantes. Per tant, canvi de paradigma, no només en clima, sinó en viure el dia a dia.
0: Veurem si hem de canviar encara més aquest paradigma, perquè aquestes onades de calor no sembla que hagin d'anar menys.
1: No, ans al contrari, no només en terra, sinó en mar, com dèiem avui també, O sigui, les anomalies de la temperatura de l'aigua al mar estan entre 2 i 6, 7, 8 graus per sobre de la mitjana. I tu imagina't que som nosaltres, que som organismes, éssers vius mòbils i nòmades i que ens movem o que ens podem adaptar o etc., T'ho imagina't aquells éssers vius que viuen, per exemple, ancorats a damunt d'una pedra i que no es poden moure i que no poden anar a cap més lloc o no poden trobar unes condicions diferents a les que tenen al seu voltant. Ens estem veient que els ecosistemes marins, si m'ho permets, els primers que pringuen són algues que no es poden moure, fanerògames, praderies de Posidònia i praderies de Cimodocea, en aquest cas, i tot el que són mol·luscs bivalves, o sigui, petxines, musclos, navalles, ostres, que amb unes aigües molt més càlides, quan superen uns llindars de temperatura, i sobretot quan aquestes aigües moltes vegades es produeix un bloom d'aquest d'algues, de fitoplàncton o d'algues verdes o fins i tot marees roges, el que anomenem amb toxines, no? Algues d'aquestes tòxiques, els mol·luscs acaben morint.
0: Els mol·luscs acaben morint i no sabem si hi ha més impactes perquè tot això, tot just, acaba de començar-se a estudiar.
1: Doncs el mateix que passa a mar passa en terra, o sigui, evidentment, impactes en els boscos, impactes en l'agricultura. Ahir a la Flora, per exemple, hi fèiem una sortida per un centre d'aquí de plantes aromàtiques d'aquí a l'Escala, a l'Emporarom, que també els vam tindre en una ocasió a la Randa Mar, i ens explicava com, per exemple, la herba de Sant Joan, l'hipèric, que es fa servir, per exemple, en ratafia o en altres preparacions medicinals, ha florit com 2 o 3 setmanes més abans de l'habitual. Tu imagina't, ara que no ets un musclo, que ets una abella, que aquesta abella ha de polinitzar certes espècies de flors, no? Tu, l'abella o l'insecte, t'avancen la flor 3 setmanes abans o un mes abans i no la trobes directament o et tornes loca. Per tant, això canvia el ritme de tot, des de la polinització fins al desenvolupament d'aquestes espècies. I una cosa important, i que també ho estem patint, i que ho patirem els propers dies, és evidentment el risc d'incendi. O sigui, es dispara el risc d'incendi. Encara que tinguis una primavera o un hivern plujós, com hi ha hagut aquest any, que la vegetació hagi agafat aigua, hagi agafat humitat, s'hagi desenvolupat bé, si en 2-3 setmanes et venen aquestes calorades tant de cop, la vegetació s'asseca. I no només en vegetació, en l'agricultura ho estem veient, i ho estem veient com a hores d'ara la majoria de focs que es provoquen, o que podríem dir accidentals o etcètera, la paraula que tinguin per dir-ho, molts són provocats per maquinària agrícola i les guspires aquestes que salten a partir de la sega, no? de les màquines, de les segadores. S'ha avançat també la temporada de sega respecte al que era anteriorment i conviu amb un territori molt més sec. Per tant, un nou indicador.
0: A més que fa dies que no plou també, vull dir que això també s'ha de tenir
1: exacte.
0: En compte.
1: Sí, evidentment.
0: Què farem el que queda d'estiu, Sergi? Ens morirem tots perquè, clar, estem a dia 1 de juliol, i estem uns 7 graus per sobre del que tocaria.
1: Sí, el que es veu per les properes setmanes és una miqueta un mas de lo mismo, si m'ho permets.
0: Sí, el dia de la marmota, jo m'ho estic mirant i és el dia de la marmota.
1: Completament, el dia de la marmota, completament. I ara tu entraves, no? Aquí al programa ho veiem a vegades al començar, que estem una miqueta baixos, una miqueta farts d'aquest ja estiu que acaba de començar. Això és psicologia, o sigui, quan abans comença l'estiu, més dura. Per tant, mirem pel retrovisor, com has fet tu ara, i veiem que queden setmanes i setmanes de calor, i això, evidentment, ens fa baixar les revolucions del dia a dia, però a un ritme espectacular.
0: N'haurem d'estar pendents, i també, després d'aquestes calorades, la tardor, en compte amb les gotes fredes.
1: Sí, però això és com, al final, és com el dels incendis. Si no hi ha la metxa que et provoqui el foc, per molt seca que estigui la vegetació, per molt bosc que hi hagi, o per molt d'allò, no es produeix, entrem en aquesta història dels boscos nets, boscos bruts i totes aquestes inventives, I en tempestes igual, si no hi ha els condicionants i tenim una tardor de garbins, les tempestes tampoc. Si canvia el panorama sinòptic i tens una tardor de garbins i no tens els condicionants, tampoc tindràs les danes i tampoc tindràs les situacions de les pluges. Per tant, ojo amb aquests temes de 2 i 2 són 4, perquè en terreny 2 i 2 són 40.222.
0: Doncs n'estarem pendents de tot això. Moltes gràcies, Sergi.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Rat de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps Arrostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si en sabem dir, Paludosiol moyosolai. És un mamífer que pesa entre 60 i 70 quilos.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar. Una segona hora on parlarem de pesca anant fins les costes del Maresme. Després farem la cursa balcó del Delta de l'Ebre i acabarem el programa.

0: vindria al Masnou. Per això avui volem parlar de qui eren aquests pescadors de Teià, Oriol.
1: Doncs sí, Marina, avui el que volem fer és parlar dels pescadors de Teià. Atenció, ara ho comentarem perquè tenim aquí amb nosaltres a l'estudi Josep Maria Vegada. Josep Maria, bona tarda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Bé, ell és l'autor, de la persona que ha fet una de les comunicacions que es van exposar en aquesta jornada sobre la pesca a Sant Pau, organitzades pels arxius comarcals del Maresme, fetes aquesta primavera. I avui, doncs, el que volem comentar és això, és aquesta recerca seva dels pescadors de Teià. Bé, expliquem-ho bé, això, perquè, clar, d'entrada sobta una mica.
2: Sí, bueno, sobte una mica, però pensem que no gaire lluny d'aquí, a Sant Vicenç, també tenen platja.
1: Sí,
2: és un
1: no,
2: poble
1: sí.
2: Interior. Teià, evidentment, fins a 1825, teníem platja, teníem autoritat sobre els pescadors o gent que anava per les costes amb barques de cabotatge. Mm-hmm. Hi havia un cert control, perquè era deien que la platja era un lloc de maleantes, no? de gent que no és difícilment incontrolable, no hi ha com un pont, per exemple, pots fer una duana i no passa ningú. A la platja és un lloc que és bastant desolat i era font de perills, fell de perills. A més, afegim que el camí ral, evidentment, també era un altre punt de passada que també no passa per Teià, sinó que passa pel Masnou. Uh-huh. El Masnou és, no ho hem dit, és el poble antic, el Teià de baix.
1: Exacte, el barri mariner, no?
2: Barri mariner, aquí volíem dir que quasi bé per Teià nosaltres el considerem com el barri de pescadors, uh-huh. Però els de Masnou l'han considerat el barri de marins.
1: Ahà.
2: És una diferència sutil, però sí. és el quid de la qüestió del meu estudi.
1: Ah, molt bé.
2: Precisament perfecte. Això.
1: Doncs expliquem-ho sí. Com, quines són les conclusions o com has elaborat aquest estudi.
2: Sí. Nosaltres ja fa temps que estem treballant els llibres sacramentals de la parròquia de Sant Martí de Teià. Uh-huh. Estem veient que els vam escanejar tots estan escanejats. Els tenim una còpia bastant bona per anar seguint, per no poder investigar. I els originals no, ja ni els toquem, no? Els tenim ja guardats i ja està. I llavors, doncs, el que fem quan anem, els estudiem, això, quan els mirem, ens hem fixat que moltes vegades sortia pescador de Teià o pescador de Masnou, sempre indistintament, no, a vegades pescador de Masnou, de la parròquia de Sant Martí de Teià, pescador Masnou, i deien bastantes anotacions d'aquesta mena. I no, això, vam pensar, a veure, per què hi ha tants pescadors? Llavors vam fer una valoració. Van agafar 25 anys, des de 1787 fins... Perdó, a veure, ho diré bé, perquè així no... Mm-hmm. És fins a 1920, fins a 96, de 1796 a 1820.
1: Sí.
2: A 1820 ja les notacions ja són sense pescadors, perquè el 1818, el 18 de maig de 1818, els pescadors, o bueno, la parròquia se segrega.
1: Val.
2: Apareix Sant Pere del Masnou i el bisbe ja autoritza la separació eclesiàstica. I a partir d'aquí ja sabem que els sacramentals ja no tenen sentit, els de sacramentals de Masnou. Tots ja van fer començar llibres nous. Uh-huh. I allà van mantenir la gent que érem.
1: Clar.
2: Érem poquets, perquè... no hi ha, en aquesta època no trobem censos de l'època, però sí que trobem una cosa, una eina que ens serveix per comparar o prendre relacions. És, per exemple, que hi havia un de cada dos teianencs que es casa de... Són casaments, sempre hem enviat casaments, de 1878 a 96 fins a 1820, sempre han fet casaments. Doncs els nuvis que es casen, la meitat dels teianencs eren pescadors del Masnou.
1: Conta.
2: Era curiós, curiós, o sigui, ja sabem que en aquella època doncs, les de l'administració era bastant reàcia a la separació municipal. Suposo que a Arenys devia passar una cosa similar, però molt més, molt més abans. El 1925 ja éreu bastant gran.
1: Sí, no?
2: doncs aquí... El...

0: Arreu de les Corts de Cádiz, de les Corts de la Constitució Liberal de Cádiz, allà ja es veia venir que els pobles que tinguessin més de 1.000 habitants tenien dret a fer-se ajuntament, a constituir-se en ajuntament. Masnou ja els havia agafat, feia poc, però els havia agafat. I van insistir, però en aquella època va ser, ja sabeu, que va ser molt, molt delicada, perquè a vegades la Constitució era, que s'aplicava era la liberal, després venia el rei i aplicava la conservadora, el bien liberal, va haver molts entrebancs, fins que ja a 1825... ja definitivament l'Ajuntament es construeix un Ajuntament del Masnou definitivament, ja separat de Teià, amb els seus problemes, perquè una vegada tens el terme municipal o l'Ajuntament constituït, has de definir el terme.
1: Clar.
0: I això és bastant, va ser bastant, bastant
1: problemàtic.
0: Problemàtic, inclús canvis de línies, pobles que eren de Teià o inclús de l'Ella, que no van voler sortir de la matriu i van voler-se quedar. I llavors veiem, com veiem els planers dels termes, veiem que les fan formes estranyes. Aquestes formes estranyes són les cases que no volien canviar de lloc.
1: Clar.
0: No és una línia definida. I, bueno, doncs ja estàvem aquí amb la quantitat de pescadors. Ens sobta perquè, a part d'això, que eren la meitat dels homes que es casaven a Teià eren pescadors del Masnou, ens estranya també, hem estudiat la procedència d'aquests nuvis i de les núvies.
1: Sí?
0: D'on eren? D'on venien?
1: D'on venien?
0: I aquí és curiós, perquè trobem que molts venien del Maresme, de Mataró, de Premià, de Vilassar, de Montgat. Li dèiem Tiana perquè Montgat no se para fins al 1976.
1: Sí.
0: De Montgat i inclús alguns de Barcelona, i també ha sobtat un home que venia de... Bueno, quatre, que venien tres de Marsella i un de Cassis, que és un port a mitja hora de Marsella.
1: Compte.
0: O sigui que, que eren, aquests sí que eren occitans.
1: Sí.
0: Llavors aquí... mirem els cognoms, i els cognoms també, a part d'aquest estudi, els havíem estudiat, i sabem que aquests cognoms són occitans, però no són occitans de costa, sinó són occitans de terra endins, dels bisbats que hi ha a la zona, als Alts Pirineus, als Pirineus Alts, a l'Alta Garona, al bisbat de Cominges... Que això s'han estudiat bastant, i sabem que, en aquest cas, jo també els he portat perquè sempre se'ns ha dit que els cognoms clàssics del Masnou són occitans, però venien de la costa. I això podem desmentir-ho clarament. Perquè, per exemple, els Casals, d'aquesta nissaga de mariners, eren del bisbat de Cominges, de la Santa Magdalena de Montoliu.
1: Sí.
0: Almenys un d'ells, que venien moltes vegades, tenien noms iguals, però eren de diferents pobles. El Maristany, que aquests deien la llegenda és el Masnou, que la Maria de Calestany i totes aquestes, això es pot donar desmentit, segur, perquè els Maristany venen de Leplan, que és el bisbat de Rius, a l'Alta Garona. Els Millet, també passa el 3/4 del mateix, venen de Betavesa, del bisbat de Cominges, o la Comenja. Rosers venen d'Arsac, del bisbat de l'Escar, que és més cap a l'Atlàntic. I, doncs això, veiem que hi ha molta, hi ha molta diversitat de gent. Això, suposem que això significa que en aquest moment ja és un moment important d'immigració.
1: Clar, immigrants francesos, no?, que havien arribat...
0: No, aquests immigrants ja havien vingut abans.
1: Ja havien vingut abans.
0: Els en aquella època, aquests estan establerts, ja són segona o tercera generació.
1: D'acord.
0: I aquests eren mariners, o sigui, que venien... pagesos, perquè tots devien ser pagesos de l'alta muntanya, els ramaders o que fossin, però venen a la costa i aquí es converteixen amb la feina més degradada que hi podia haver, que era el pescar.
1: Pescar. Que no volia fer ningú, no?
0: Que no volia fer ningú. Les feines més dures, doncs l'agafen, com sempre ha passat amb la immigració. I llavors, doncs, aquesta gent comencen a... van prosperant, i es converteixen en nissagues molt tancades, perquè els cognoms que sempre s'ha considerat del Masnou, tots aquests noms com el Bertran, Estapé, Ferrer, Fàbregues, Isern, Maristany, Millet, Oliver, Pagès, Pla i Rosés, que són els 11 noms que en Bassegoda considerava autèntica, genuïnament masnovins, doncs aquests els tenim com a pescadors. Uh-huh. Són pescadors.
1: Compte.
0: I inclús, per ampliar l'estudi, hem anat a tirar de les patents de sanitat.
1: Sí?
0: Que sé que aquí a Arenys en teniu alguna bastant interessant. Nosaltres ja fa uns anys que vam fer un estudi i vam analitzar 93 patents de sanitat. I aquí ens fa gràcia perquè aquí no diu si el patró era pescador o mariner. Nosaltres suposem que devien ser els dos, devien d'haver patents de sanitat. Patents de sanitat, és que no ho he explicat això, perdoneu. Els patents de sanitat és un document que es pedia als ajuntaments, en aquest cas el de Taià, després va ser el de Masnou, que explicava, donava fe, de que les autoritats donaven fe de que aquella gent que sortia amb una barca, vés a saber on, després ho hem estudiat un tant anat, vés a saber on, estaven lliures de qualsevol mal contagiós.
1: Estaven sants.
0: Quan arribaven al port de destí, allà els hi reclamaven aquesta patent, aquest full, és un full, i llavors, si eren correctes, doncs entraven. Si no eren correctes, havien de fer la quarantena. Ja coneixem.
1: Anava a dir, això és antic, però ens sona molt actual.
0: És molt vigent, això. I així, doncs, hi ha coses curioses, com per exemple, tenim un pescador que considera, va néixer com a pescador, fill de pescadors, es casa com a pescador, va tindre que expedir, a demanar una expedició d'una patent de sanitat perquè va fer un dels seus viatges. Aquí ja surt com a patró. Patró, sense especificar més. I després aquest el trobem amb les matrícules de mariners del Masnou i el trobem com a marí.
1: Sí.
0: Llavors aquí el que veiem és que ha hagut un procés. Aquest procés no sabem si ha sigut... Que ha sigut lògic i paulatí o ha sigut sobtat. Dóna la impressió que les autoritats de Masnou no els devia agradar gaire la titulació que els hi posava el rector de Taià a les llibres sacramentals, que era de pescador.
1: Clar.
0: Llavors, com els marins, els mariners, aquí entrem tots els tipus de mariners, els que tenien barra peixell, els que tenien barca de cabotatge o els que eren pescadors, tots estaven entrats en una cosa que li deien la matrícula de Mart. La matrícula de Mart era un registre que van instaurar les autoritats de Felip V perquè les seves forces armades, l'armada, la marina, la marina real, es veu que tenia problemes en aconseguir voluntaris. Ningú se volia anar, evidentment, clar. Ningú li feia gaire gràcia anar a allistar-se amb un vaixell i bé saber anar a morir, anar bé saber on. Llavors, això que vam obligar és que tota la gent que tingués relació amb el mar, i entrem molta gent, entrem els patrons, els pescadors, els patrons de pescador, els marins, els que feien cabotatge, els mestres d'aixa, d'aixa, els fusters, inclús la gent que anava, els fusters que anaven a la muntanya a buscar troncs per fer vaixells.
1: Clar, tot el que tenia relació.
0: Tot el que tenia relació amb els vaixells de mar, tot el que tingués, algú que sapigués anar per mar, tenia que estar a la matrícula de mar. I aquí els hi deien marins, aquí és que deien terrestres, en comparació amb els terrestres, que eren la gent que no tocava mar.
1: Clar.
0: A Masnou sempre hi ha hagut la diferenciació entre terrestres o matriculats, o clar, marins. I aquí tenim la diferència, que aquí es va acabar d'aquesta manera, que Masnou va créixer exponencialment després de la seva independència. Ja es parlava d'un eixample quan Masnou sempre ha sigut un poble... abans de la separació, el 18, era un poble relativament petit, amb un incipient... amb moltes barques de pesca i un incipient transport de cabotatge. La gent, el cabotatge, sabem que és el transport que es fa amb vaixells, amb llagurs normalment, mirant la costa, veient sempre la costa, no deixant de vista la costa. No eren, no feien la carrera d'Amèrica ni feien coses d'aquestes. Després ho van fer-ho, però en principi encara no. I llavors aquesta gent, els trobem a Snow, i van anar prosperant. Suposem que el procés lògic va ser pescador, el pescador que tenia un llagut va aprofitar i suposo que devia trobar més rentable fer servir el llagut en comptes de buscar peix, buscar mercaderies. Estem al Masnou, està situat en un lloc estratègic perquè estem a mig camí entre el port de Barcelona i la platja de Mataró.
1: Sí.
0: Llavors és un lloc adequat. Es diu que per anar de Barcelona a Mataró es necessita una jornada de carro. I la mitja jornada, a l'hora de dinar, és el Masnou.
1: Parada i fonda, doncs.
0: Parada i fonda, aquí ve la paraula parada i fonda, precisament. Eh? Les fondes famoses de Masnou.
1: Interessant, aquesta comunicació. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al programa Arran de Mar, per haver-nos-ho explicat i per haver comentat la importància que té també doncs, això, la recerca i la història en un tema com aquest, la pesca, el Maresme, en aquest cas, a la zona de Teià i al Masnou. Això, t'agraï moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estona i que vagi molt bé. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies a tots.

0: Canviem radicalment de tema, fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Camarles, per parlar sobre la cursa Balcó del Delta, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un membre de la junta del club esportiu Lo Balcó. Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Martí Viudez, membre de la junta del club esportiu Lo Balcó de Camarles i Lligallos, sobre la cursa Balcó del Delta que se celebra este dissabte al municipi. Martí, benvingut a Arran de Mar.
2: Hola, bon dia i moltes gràcies per invitar-me.
1: Martí, ja arribeu a una 15a edició que se diu Pronte. Què significa arribar en este punt?
2: Bueno, estem molt contents, no, d'arribar en esta 15a edició. Això vol dir que hi ha hagut molta gent detrás d'estos 15 anys. No sempre hem estat los que estem ara de junta al balcó. Antes se portava més d'una part particular i d'una associació que hi havia antigament que es deia Terra de Fang, i ha anat avançant, però lo bo és que no s'ha perdut, no? Durant estos 15 anys hem pogut mantenir esta cursa. És un dia que es disfruta molt al poble, molta gent s'involucra, molts voluntaris i molt, i estem molt contents, no, d'arribar a esta 15a edició i volem celebrar-ho.
1: Mm-hmm. És evident que ja està consolidada, no? És una cursa consolidada aquí al territori. I, clar, explica-mos, clar, cursa Balcó del Delta, més o menys lo recorregut, explica-mos.
2: Sí, es diu cursa Balcó del Delta perquè Camarles és conegut, no?, com el Balcó del Delta. I estem dins del circuit de les Running Series des de que va començar. Nosaltres formem part i en aquest circuit i així volem que sigui així, no? Hi ha dos circuits, un de 5 quilòmetres i un de 10 quilòmetres. Lo de 5 quilòmetres és íntegre per dins del municipi de Camarles, perquè no podem arribar a Lligallo, no?, en 5 quilòmetres. I és tot, va des de la Rosera, bueno, surt de la plaça del Mercat, com les dues distàncies, i va fins a la Rosera, dona la volta, va fins a la Torre de Camarles, que és l'altra punta, o sigui, i torna per l'interior del poble, no? És totalment urbana i no surt de la població. En canvi, la de 10 té la mateixa sortida, però el quilòmetre 1 se desvien, i esta sí que va a Lligallo. Puja per Lligallo el Roig, fins a Contacto, baixa tot el Lligallo i torna a empalmar la Via Verda que uneix Lligallo i Camarles. I després ja fa el mateix recorregut els quilòmetres finals que fa la de 5. O sigui, esta sí que passa tot el que és els nuclis dels municipis més la Via Verda que uneix els dos nuclis, no?
1: Mm-hmm, molt bé, una manera... Clar, 5 quilòmetres són... s'acaben molt prompte, no? Ha de ser... Però la llarga, la de 10 quilòmetres, doncs és una forma de, bueno, de recórrer tot el municipi que forma part. I a part d'això, també teniu altres modalitats, eh? Que sí, Martí?
2: Sí, el que està dins del circuit de la running són la 5K i el 10K, però nosaltres també fem una marxa per a la gent que vulgui caminar i no vulgui córrer al municipi i vulgui participar, no? La peculiaritat de la marxa és que és totalment benèfica, tots els beneficis que es donen de la marxa íntegros són per a una fundació. Cada any anem canviant de fundacions que tinguin alguna cosa una mica en relació al municipi, encara que siguin fundacions de fora. Enguany ho donem a SIC, que és una fundació per a malalties congèniques del cor, i és perquè hi ha algun conegut al poble, això, que té algun fill en alguna malaltia, i pues, volem pues, apoyar la gent del poble i a les associacions. I íntegrament tots els diners que és de la marxa van a esta fundació. I després tenim curses pels més menuts, des de 3 anys hasta els 12 anys, que ja poden competir en la distància de 5K, poden participar en les infantils. Les distàncies pues, van augmentant en funció de l'edat, no? Comencen 100 metres, 200 metres, 300 metres i 400 metres, i és totalment per a disfrutar, i no hi ha podis ni res aquí. Hi ha premi per a tots, medalles per a tots i un refresc per a tots.
1: Mm-hmm, això és molt important.
2: I és gratuïta la infantil perquè puguin participar tots.
1: Molt bé. És molt important perquè així també estàs fomentant, no, l'esport des de ben petits, i així que molt bé. I a part, enguany, com és el 15è aniversari, també heu preparat una samarreta molt especial, que de fet la portes avui ficada.
2: Sí, sí. Correcte. Han volgut sortir una mica de l'estàndard que fan totes les running series, la típica camiseta unicolor i en el logo, i han volgut fer una camiseta que, com veureu a la foto de la portada, és una foto aèria del municipi, on se veu el municipi, però també es veu el que és el balcó del Delta, no? Tots els arrossals i el que és la Delta. És una camiseta que crec que agradarà molt a la gent. Sabem que no és la camiseta barata que donen a totes les curses, però enguany volíem que fos algo significatiu. I també per al 15è aniversari hem volgut fer una medalla per a tots els participants, que és algo que no es veu tampoc a les running series, i destacar una mica de les altres curses, una medalla per a tots els que arriben a meta, tindran una medalla del 15, de la 15a cursa del Balcó del Delta.
1: Mm-hmm. Està bé que tothom, no?, s'endugui la medalla cap correcte, a casa, correcte. No només els guanyadors, que, bueno, també, però que sigui tothom. I Martí, suposo que organitzar una cursa així no és gens fàcil, ja ho has dit al principi, que teniu molt de voluntaris, no?, darrere, perquè clar, això al final necessita molta gent per a que surt tot el dia.
2: Sí, el dia de la cursa, bueno, el dia abans per a preparar les bosses dels corredors i tal, tenim molts voluntaris del club que ens ajuden o gent de la població que tots els anys s'involucra. Molta gent, ja tenim un grup bastant consolidat i més o menys tots els anys este grup de voluntaris és el mateix, que estem molt agraïts perquè, ja et dic, fan una feina molt important per a preparar. Pensa que fem llenguanissada, fem 300 bocadillos o més de 300 bocadillos a l'acabar, s'ha deixat de preparar tot perquè quan els corredors arriben se troben el bocadillo fet, el beure fresc, fruita, tot el que tenen. En això necessitem un gran volum, i tot el que és marcatge de circuit, tot el que és muntatge, necessitem. A part d'això, los de la junta del club portem ja 4 o 5 mesos buscant patrocinadors, preparant samarretes, medalles, tot per a que este dia estigui preparat i que gràcies als voluntaris i tot pues surte. I en això estem molt contents en tots els col·laboradors, perquè com veureu al cartell tenim molts col·laboradors, totes les empreses del poble s'involucren. Moltes també volen sortir la samarreta i tot, any rere any tenim molts de col·laboradors, i és una mica gràcies al que podem fer una mica la cursa, no? Perquè si no, la cursa entre samarreta, entre donar a beure, entre com menjar i tot, si no fos pels col·laboradors seria impossible, seria deficitària, i per un club que no té cap benefici pues seria impossible, no?
1: Clar, per als clubs, diguéssim, bueno, de poble o petits, al final el tema econòmic és un què, i és un tema que és molt important, i gràcies a la col·laboració de tota aquesta gent del poble ho podeu tirar endavant, així que perfecte. I a part també, el tema dels avituallaments, també durant la cursa estan allí gent donant...
2: Correcte, sí. Tots els anys teníem 2 avituallaments més lo final a la cursa de 10 i un avituallament més lo final a la cursa de 5K. L'any passat, al igual que crec que passarà aquest any, ha agafat un dia molt calorós, vale? Han volgut reforçar un avituallament més al de 10, o sigui, els de 10 tindran 3 avituallaments més l'avituallament final, i el de 5 com estava, un avituallament i el final, que creiem que és suficient. A part d'això, posem un punt per a refrescar-se en aigua, perquè la gent que tingui molta calor pugui refrescar-se. L'any passat ja vam agafar un dia un calorós, vam tindre una noia que va tindre un cop de calor i tal, i no volem que torni a passar, i tal. Sí que estem veient que, degut a la calor, segur que hi ha molta més gent apuntada al 5K que al 10K, perquè, clar, es fa calor i la distància i tal. De tot i això, de moment les inscripcions van molt bé, sabem que sempre són d'última hora, però ja estem a les 200 i creiem que passarem les 300, perquè l'últim dia i el mateix dia de la cursa se solen apuntar. O sigui que contentíssim les inscripcions i això. I sí, habitualment també hi ha gent voluntària que va donant aigües i tot això. Esperem que vagi tot bé.
1: Mm-hmm. Perquè tot això, que crec que no ho hem dit, serà este dissabte, però clar, comenceu que ja no fa tanta calor, diguéssim, ni farà igualment, però comenceu més que ja cap al tardet.
2: Sí, la cursa en si, la infantil sí que és abans, que és a les 8:15, però ja dic que és una distància molt curta i no hi ha cap problema, però la de 10K i el 5K sí que surt i la marxa també a les 9 de la nit. Ja baixa una mica el sol, però si ha fet sol, l'asfalt encara
1: crema.
2: Treu molta calor, sí. I és un dia, segueix sent calorós. Quan s'acaba ja a les 10 ja comença a ser enfosquir, però sí, tot i això fa calor. Mm-hmm. Tot i ser a les 9 no és la mitja en dia, però és un dia calorós.
1: No, ja ho hem notat este juny, sí, que les temperatures mos han apretat. I a més de tot això, Martí, hi haurà molt ambient durant la cursa, perquè tindreu una batucada.
2: Correcte. Contem en els batullencs de Lligallo, perquè és una zona així més, a l'estar més separada, on no està la sortida i tal, que està tota la gent, perquè els corredors a mitjan cursa pues, tinguin una animació. És un punt que passen 2 vegades, per tant, els corredors veran 2 vegades i estan en aquest punt estratègic perquè vegin 2 vegades, o veran al quilòmetre 3,5 i 4,5, és un punt que passen 2 vegades, i allí tindrem els batullencs, ja m'han confirmat que seran uns 15 o així, o sigui, un bon grup, animant, que ja sentint-ho de lluny, pues, pares de pensar en el cansament que tens un rato i continues. I sí, és el punt d'animament. I al finalitzar, és un altre esdeveniment que tenim, hi ha un concert final del grup de Camarles Versió Original, que tocarà allí al punt de sortida i d'arribada, perquè quan la gent acabi de sopar i tot, pues, se pugui quedar una mica a la festa i no sigui només una carrera que vens i te'n vas, sinó que et quedes. Els establiments del poble també, pues, este dia fan molt de menjars, perquè hi ha molta gent que es queda a sopar, i el que volem és això una mica, no? Que no sigui només una carrera, sinó que sigui de més durada.
1: Mm-hmm. Així esteu fomentant també que pues, lo que dius, no? Que la gent se queda i al poble que tingui un benefici, no? A part de que pot ser econòmic, també pues, que la gent conegui Camarles i Lligallos, perquè, clar, de la cursa us ve gent de fora a córrer.
2: Sí, bé, la majoria, quasi, la gent és de fora. I és molt peculiar perquè al ser l'estiu ve moltes inscripcions de fora de... hasta de fora de Catalunya, no? Gent que està de vacances i li agraden les carreres i ho ha vist algun cartell o algun anunci, no sé què, pues venen gent de per tot, corredors que no són habituals en aquestes curses, que durant l'hivern més o menys mos coneixem tots, no? Arriba l'estiu i les curses d'estiu, però sempre apareix gent que està de Barcelona de vacances o el que sigui, i tenim gent de per tot, molt contents, sí.
1: Mm-hmm. Perquè al formar part del circuit Running Series d'aquí de les Terres de l'Ebre, suposo que, clar, els corredors se repeteixen en aquest circuit, però aprofitant esta vessant turística que tenim aquí baix al Delta, pues, la gent que ve d'aquí de vacances, que igual s'ho troba de casualitat, però bueno, també aprofita si són corredors i corredores.
2: Sí, correcte. Sí, lo que és la gent que fa el circuit, pues, ja repeteix a totes les curses, no? Que és un nombre molt alt, perquè hi ha una puntuació de tots els circuits i al final hi ha una entrega de premis. Però sí, nosaltres, la gent que corre, igual que sóc jo, no? Quan vas de vacances o algo i veus una cursa, pues, sempre et fa gràcia, no? Corre allà estàs de vacances i pues, està involucrat en uh-huh. on estàs, no?
1: Uh-huh. I vosaltres, claro, els membres de la Junta sou corredors. Vosaltres podreu córrer?
2: No. Este dia és impossible córrer. Un està volcat en la sortida, l'altre jo vaig pel circuit vigilant que tot vagi bé i no passa res en cap cotxe ni res. Ja sabem que este dia no podem córrer i ho assumim i no hi ha cap problema.
1: Bueno, és un dia que, gràcies a vosaltres, a la vostra tasca, surt al poble esta cursa a Balcó del Delta. Martí, pues, crec que ja ho tenim tot enllestit, si et sembla. Has dit abans, per recordar la gent les inscripcions, que fins lo mateix dies?
2: Bueno, inscripcions online i en descompte, bueno, més barates, online fins al dijous, a les 12 de la nit. Qui no, el mateix dia de la cursa, a partir de les 6 i mitja, se podran inscriure allí. És 5 euros més car. Això és tot el circuit, és un preu de circuit, 18 euros online, 23 el mateix dia de la cursa. Nosaltres, si podem escriure online, molt millor per les previsions de claro. Tot el que tenim, samarretes i això, tenim demanades i tenim un número i tal, però si ve més gent, doncs fem més entrepans o preparem més l'avituallament final o el que sigui. Agraïm que s'apunten abans. Tot i això, sabem que és una cursa, que al ser l'estiu i tot això, tenim moltes inscripcions el mateix dia. L'any passat crec que vam tindre 30 el mateix dia, que no és algo habitual en el circuit, però bueno, si podem escriure abans, fins al dijous a les 12 de la nit.
1: Perfecte, apuntadíssim. Tota la gent que mos estigui escoltant ja ho saben, que no s'encanten, que així vosaltres ja ho portareu tot preparadet. Martí, moltíssimes gràcies i no res, que vaigueu molt bé esta cursa de Balcó del Delta.
2: Moltes gràcies per invitar-me.
1: Bé, Marina, jo ja tinc les sabates de córrer preparades i estic calentant. T'hi apuntes a venir amb mi?
3: No sé si m'hi apunto, que ara fa molta calor i no sé si serà el millor plan, però tot i així, moltes gràcies, Cel.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Avui, el Llops de Mar ens porta al nord del Cap de Creus. Ens visita en Jordi Folcarà, patró major de la cofreria de Llançà. Amb ell repassarem tota una trajectòria personal dedicada al mar.
2: Avui naveguem per damunt del Cap de Creus per anar a visitar un llop de mar, podríem dir dels autèntics, tota una vida dedicada a la pesca, a Llançà, en aquest poble de l'Empordà, que dona mil per mil i una experiències. En una terra on la tramuntana encara posa més difícil, aquí es vol fer a la mar. Ens visita en Jordi Folcarà, que és el patró major de la cofradia de Llançà i ara també president del Galp Costa Brava. Jordi, benvingut aquí a la Randa Mar.
3: Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom.
2: Fem una pregunta molt genèrica, però també considero que un xic difícil per començar aquí passant per aquesta secció. Què és per tu el mar? Quin significat li dones?
3: Jo he sigut un pescador una mica típic, perquè he sigut un pescador a la força. Vinc de quatre generacions de pescadors, però no m'agradava el mar. Me'n marejava moltíssim quan havia anat de petitet i em vaig anar a estudiar. Però, per circumstàncies de la vida, el meu pare em va dir: tens que venir a pescar, perquè m'he trobat sense mariner, i tens que venir a pescar. Vale. I vaig estar una mica marejant-me, i pel meu mare era un suplici. No m'agradava. Fins que li vaig trobar la vessant bona, la vessant bucòlica, la vessant de sentiment, aquesta sensació que et dona estar envoltat de la natura. I la veritat és que, diguéssim, jo anava a pescar, però no anava a pescar just per guanyar-me la vida, no sé com dir-t'ho. Ara estic jubilat i no tinc la necessitat, com altres persones, d'anar a pescar. Uh-huh. Tinc la necessitat de veure el mar, però no d'anar a pescar, no? Per mi ha sigut una cosa més poètica, més sentimental que res més, el mar. Més que res per allò que em donava. De sensacions.
2: Això també em comentava un pescador d'aquí a l'escala que vam tenir fa poc en aquest mateix espai, que ara fins i tot el comença a entendre d'una forma diferent o s'hi fixa d'una altra manera. Et passa a tu també això?
3: Bueno, sí, suposo que és això, perquè, bueno, el pescador de mena, diguéssim, s'ha d'anar a guanyar la vida. O sigui, el mar és el seu mitjà de vida. D'allà tens el sou, no? Però jo, com que no ho veia així, o sigui, no... I tenia que anar, diguéssim, quasi bé la força, no? Però el que m'ha agradat del mar és tot l'altre, no? Vull dir, a mi m'era més igual pescar una mica més, una mica menys. És a dir, que ha sigut una mica típic per això. Però no he tingut mai enveja dels altres companys, ni coses d'aquestes, no? El pescador sempre... Mira, el peix mort, que en diguem, no? Que ha agafat a l'altre i així. Jo, mira, igual, jo anava a la meva. Jo el que m'interessava era estar bé amb la natura, si així jo estava bé amb mi mateix, saps? És un sentiment diferent.
2: I ara dèiem que ha canviat un xic la teva vinculació. Estàs jubilat, estàs més als despatxos. Com va aquesta feina una miqueta més de... Moltes vegades, suposo, amb massa paperassa sobre la taula.
3: Bueno, ja... M'agrada, perquè és el que te deia, com que a mi el mar m'agradava però no per el nivell econòmic, pues d'aquesta manera puc representar els altres, no? I això és una... Això m'omple. És una de les coses que m'omple, no? Sempre he sigut un home de cooperativisme, i m'ha agradat, pues, això, pues, ajudar els altres i formar part d'un grup. Entenc perquè individualment no podem anar enlloc. El que es pensi que individualment anirà més lluny és mentira. I llavors, bueno, hi ha moments que sí que tens massa paperassa, massa mal de caps, però al final hi ha coses que et compensen, no? Per exemple, l'altre dia, com van anar a Madrid, d'aquí Llançà mateix, els vaig dir que estava molt orgullosos d'ells, perquè van anar-hi de 30 pescadors que som, van anar-hi 26. Era una cofradia amb més representació, diguéssim, no numèrica, o sí, numèrica, més que amb altres cofradies molt més grans. Però és allò, el sentiment de dir, ostres, anem tots a una, saps? I aquest sentiment, aquesta sensació és bona.
2: Parlem una miqueta dels inicis, d'allò que deies, que tu vas fer-te a la mar, amb el mareig a sobre, incorporat en aquest cas. Com va anar evolucionant la teva etapa com a pescador? Què és el que va canviar? Suposo que també, no sé si sempre has estat en el mateix sistema de pesca, si has anat canviant, com vas anar evolucionant?
3: Bueno, vaig anar evolucionant, llavors anava amb el meu pare, ho deia el mare Jaume, fins que un dia em vaig enfrontar amb el mar i vaig decidir que guanyava el mar o jo. I em vaig amarrar a la proa del barc un dia aquí via Tramuntana i li vaig dir al meu pare que m'amarrés amb una maquinilla, amb un aparell que tenim, un elevador de xarxes, que m'amarrés per no caure a l'aigua. I llavors estava davant de tot el barc i cada onada que venia, doncs me venia a sobre. I jo no podia marxar d'allà. I era, al final, al cap de 5 minuts així, era enfrontar-me i és dir, ah, que no pots amb mi, no? I vaig perdre-li aquella por. I de mica en mica, doncs, vaig anar de mariner, fins que, aprenent del meu pare, llavors, abans, no hi havia, diguéssim, les tècniques i els aparells electrònics que avui en dia, llavors, jo potser són dels darrers que he anat aquí aprenent coses amb senyes, saber-me cosir les xarxes i aquestes coses d'abans, no? Que es feien de transmissió de boca orella de pares i fills, no? I bueno, vaig anar de mica en mica evolucionant aquí fins que el meu pare es va jubilar. Llavors vaig anar amb el meu germà i ara hem estat tots aquests anys, doncs ja doncs, 30 i pico d'anys juntament amb el meu germà. Anava a pescar durant moltíssims anys a tot el que és la llagosta del Cap de Creus. I després a l'hivern aquí davant de casa. Després vaig a fer una palangrera, que ens van anar a pescar el gos d'allò al palangre, i al final he tornat a anar, ja portava uns 15 anys així, que hem tornat a anar amb xarxes, diguéssim, en xarxes i per pocs també. Per llagosta i per pocs.
2: Ens ho deies al principi, bueno, ens ho deies ara quan parlaves d'aquesta teràpia de xoc que vas fer a sobre la barca, en una zona, clar, parlem del Cap de Creus, una zona molt complicada per sortir a pescar, tramuntanes, temporals, suposo que de batalletes mil i unes.
3: Sí, batalletes bastantes, a vegades, i és el que passa, no? Vull dir que quan ets jove després fas més imprudència, et sents més valent, no veus tants els perills. I la veritat que a vegades sí que alguna vegada penso que n'havia fet de massa. La més gran que em va passar és... Sé que ens van operar el meu germà i a mi del tabic nasal i una cosa i l'altra. Vam estar un mes i alguna cosa sense sortir. I venien Nadals i van dir va sortint, que no sortirem. Donàvem molt de mal temps, però van decidir sortir. I van anar passat al Cap de Creus i es va començar a entrar mal temps i anaven anant fent. Però després és que el mal temps es va girar amb tramuntana però també mar de llevant, es va fer una tempesta superimportant i al final van tenir que deixar el que estàvem fent perquè no podíem i van tornar cap a casa. Me'n recordo que un barco de Roses em deia on teniu? I era una escapallançada, diu tira cap a Roses que no passaràs al Cap de Creus. I jo, què va, tira endavant, doncs per fer el Cap de Creus, per fer, diguéssim, mig quilòmetre del Cap de Creus, vaig estar una hora i mitja amb cot de mars, amb onades d'uns 3 metres o així d'alçada, o 4, que era girant el timó contínuament, perquè si m'enganxava de costat, me podia bolcar. O llavors, per això no podíem avançar, ni podia donar-li molta marxa, perquè si no també ens haguéssim ficat sota l'onada. Era intentar agafar les onades com te venien de proa. I vam estar una hora i mitja allà així, i no en sortíem. I el meu germà em va dir, donem-li més marxa. Dic, és que si li donem marxa, potser irem a fondo. I diu, sí, però és que no en sortim d'aquí, cada vegada hi ha més mal temps. I jo arriba un moment que després d'una hora i mitja o dues, imagineu-vos els nervis, em vaig ajudar allà i tenia els dos nens petits de 3 o 4 anys i vaig pregar a la Verge del Carme que tots els cuidés i li vaig dir al meu germà agafa't el timó i mira perquè jo ja tenco els ulls i que sigui el que Déu vulgui i a mica en mica donant-li un puntet de marxa vam, no gaire marxa del motor però una miqueta vam poder sortir una mica i van tirar. Quan van arribar a passar el Cap de Creus ja no hi havia ni la meitat de mal temps. Mm. I després ja quan van arribar davant de casa, me'n recordo que hi havia un barco gran d'arrossegament, jo el tenia jo a 100 metres, i em deia, jo vaig cridar per la ràdio, i em deia, què fas per la mar? I no, ja anem cap a casa. I diu, és que no et veig, on t'estàs? I jo tenia davant de 100 metres i no em veia de les onades tan grans que hi havia.
2: Déu-n'hi-do.
3: I jo vaig dir, no, sí, aquí rai, aquí és bon temps, saps? Bueno, batalles d'aquestes, i quan anàvem també, havien anat a uns 100 quilòmetres mar endins a Golfs de Lleó, també ens havien agafat algun temporal d'aquells macos imprevistos. Avui en dia ja és diferent als mòbils perquè tens la predicció contínuament, saps? Però quan fa 25 anys o així enrere, que no hi havia tant de prediccions, havies de fiar-te del que et deia la televisió, llavors moltes vegades no l'endevinava i t'enganxava molt al temporal.
0: Llops de mar, un podcast fet arran de mar.
2: Jordi, ara has parlat de millores tècniques, de millores en previsió meteorològica, suposo que de seguretat, d'altres respecte a molts anys enrere, no? Però vivim uns anys, podríem dir, no sabria dir-te si pitjors de lo que havia estat abans la pesca, si anem pel pedregar, el tema és que està tot bastant convuls, aquest sector de la pesca. Com es viu això?
3: Jo crec, sincerament, que els que tenien els de la meva generació, que tenim ara 60 anys, 50 anys o així, què ha passat? Que hem viscut, som diguéssim els que estem ara de patrons majors o fa temps, que ens hem adonat de les coses. Per què? Però nosaltres hem viscut fa 40 anys enrere o 50 que la pesca, jo què sé, estava a tope. I hem vist com, paulatinament, ha anat disminuint. Ha anat disminuint. Per què? Perquè hi ha hagut tota aquesta tecnologia que ha fet que es pogués anar a pescar amb més precisió i tot. Hem vist com hi havia una davallada del recurs. I ja fa uns 7, 8 anys o 10 que van dir, ep, hem de fer coses perquè, si no, prendrem mal. Ens donem, ara, el que sí que hem trobat que els que tenen ara 30 i pico d'anys no ho veuen així. Per què? Perquè ells no han vist aquesta davallada. Ells s'ho han trobat com està ara.
2: S'ho han trobat baix, no? S'ho han trobat ja un nivell.
3: Clar, un moment baix. I quan tu li dius, has de fer una cosa per no agafar tant de peix i ja per intentar que d'aquí uns anys puguis continuar agafant el mateix que estàs agafant ara, perquè si no patirem, ells et diuen, sí, home, i ara per què tinc que perdre jo poder adquisitiu? És per un bé, pel dia de demà, però no ho veuen així perquè no han vist la davallada. Nosaltres sí. Llavors, fa 8 o 10 anys que ja han començat a fer moltíssimes coses en tot tipus de vedes, allargament de períodes de veda de la llagosta, de veda de la sèpia, de vedes del pop. Llavors, si l'Estat diu 2 mesos, nosaltres en fem 4... Sí, anem fent més coses, aplicació de malla més gran, per la llagosta, per exemple, també fiquem una malla més gran, que ara només podem agafar llagostes grans, no podem agafar llagostes petites, perquè la malla és més gran, i amb arrossegament igual, s'han anat fent coses en tots els sentits per això, no? També de cuidar més el recurs en tema recollida de plàstics, els olis, tot això... O sigui, per cuidar el medi, l'estem cuidant molt fa 8 o 10 anys. Nosaltres som els principals interessats, és que és així. Perquè és que, si no, no ens donarà de menjar. Hem de cuidar l'hortet. Nosaltres hem de cuidar l'hortet.
2: Però dona la sensació que des de les institucions, i més amb tot el que està passant aquestes darreres setmanes, no? amb la problemàtica de la pesca d'arrossegament en aquest cas, o es mira per una altra banda, o es va tard, o es volen fer les coses més ràpid de les que tocaria, total, acabes desestabilitzant el sector de la mateixa manera.
3: Sí, però és que aquí hi ha defensors que hi ha moltes coses que no s'entenen. Hem volgut protegir la tonyina, es va voler, un exemple és la protecció de la tonyina. Mm-hmm. Es va voler protegir tant la tonyina que avui en dia és un problema grandiós, perquè la població de la tonyina ha crescut tant que com que és un peix que necessita menjar molt pel tot el seu greix que té, i necessita menjar moltíssim, n'hi ha tanta que això està afectant la cadena tròfica. Per què? Perquè aquest animal, si necessita menjar 10 quilos o 15 o 20 quilos de peix diari, s'està menjant tota la sardina, tota l'anxova, tots els lluços, calamans. Això no s'ha quantificat. Què ha passat ara? N'hi ha moltíssima, nosaltres no la podem tocar, només la poden agafar aquests grans lobbies, i aquest és un problema. I el mateix que ha passat a la tonyina està passant amb tot l'altre. Ja fa temps que veiem que per molt que fem les coses bé, per molt que intentem fer comitès de cogestió, per molt que... Hi ha un problema gran. A Europa, a nivell europeu, s'han consorciat alguns, potser, polítics, alguns ecologistes, amb els grans lobbies, els han comprat, o saps? Perquè veiem aquí ha de passar alguna cosa raro. Igual que pot passar en tot el sector primari. Tant agricultors, com ramaders i pescadors, cada vegada hi ha més burocràcia, cada vegada tenim que fer les coses diferents, o sigui, molt de pals a la roda, sembla que se'ns puguin carregar, com està passant ja amb l'agricultura, que estan portant molta cosa d'aquí al nord de l'Àfrica. Aquí pensem que és el mateix. O és anar eliminant la pesca, aquests petits empresaris que som nosaltres. Si no hi ha peix, si parem la pesca d'aquí, ells ho podran portar d'on te vulgui. I tindran un monopoli. I aquí es menjarà peix de fora, a preu que ells diguin. Poder, en lloc de menjar les gambes de Palamós o de Roses, poder els portaran de l'Argentina. I el lluç, igual. I el pop, els portaran del Marroc. Hi ha grans empreses, grans lobbies, que han anat en aquests tercers països a ficar cullerada allà, a comprar els barcos, perquè allà no tenen confradies ni res. El que han fet és comprar aquells barcos i s'emporten el peix. I portaran el peix cap aquí, creieu-me. I si no fem alguna cosa, és que no tindrem producte a quilòmetre zero. No peix, sinó ni verdura, ni animals, ni res. Després posaran... aquí hi ha un problema en els purins, en els que tenen granges de porcs, amb els purins, i han de plegar, i aquests poden tenir una granja de 1.000 porcs i tenen problemes. Quan els siguin fora, podran granges de 2.000 o de 5.000, o en portaran de fora. Llavors, la gent ha de començar a se conscienciar que si volem menjar coses de proximitat del país, ben tractades, poder que ens posem les piles, perquè si no passarà que no sabrem ni el que mengem ni quines garanties de seguretat alimentària hi haurà. I hem d'estar molt tanto, m'entens? Perquè no podem apretar, la societat mateixa no ens pot apretar ni dir que som els dolents de la pel·lícula com o pescadors, com pagesos, que en quedem quatre i al cabo. Uh-huh. Si no ens cuidem a nosaltres, ja dic, no sé on te portarem el menjar.
2: Jordi, amb aquesta reflexió em sembla perfecta per tancar el cercle d'aquesta conversa, per deixar també els oients que reflexionin, que pensin sobre el tema i sobretot que pensin a l'hora d'anar a comprar, anar d'adquirir el producte de proximitat que ens deies ara mateix, bé sigui peix en el teu sector principalment, com també els pagesos, els agricultors o els ramaders. Moltíssimes gràcies per ser-hi un cop més aquí i des d'aquí et desitgem també molta sort en endavant.
3: Vale, Sergi, gràcies per tot i, bueno, a l'audiència, pues això, no? Dir-los que a vegades jo, quan faig les visites guiades, els hi dic que acabo la visita guiada amb això, no? A dir-los dient-los que si una vegada nosaltres, per exemple, no podem portar el barcos perquè no tenen rodes a la carretera, si no, els hi haguéssim portat. Uh-huh. Que tinguin paciència si es troben el pagès a la carretera, que sàpiguen que estan patint, que estem patint molt perquè ens estan demanant les mil i una paper, sembla que hagin de tenir aquí quatre administratius per fer tota classe de paperassa, coses impensables, no us ho podeu imaginar com ens estan apretant, i que si més no, pensin que quan jo els he explicat alguna cosa era perquè, per això, que és tot el sector primari que està patint, que se'ns vol encarregar, així de clar, se'ns vol encarregar, perquè si no és normal, i que tinguin una mica de paciència i que pensin que jo els hi vaig explicar això i que això, quan veuen els pagesos allò que trenquen, que tallin una mica la carretera, diguin, mira, és per això. I sobretot, valorem una mica el que tenim aquí a casa, que és de moltíssima qualitat, tal i fa el peix, com la carn, com tot, com el vi, tot, valorem-ho, perquè si no ens valorem nosaltres, malament rai.
2: No ho farà ningú. Moltes gràcies, Jordi. Encantat una vegada més.
3: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
2: A reveure.

I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 1 de juliol del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
4: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, sobretot del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
5: English Center patrocina aquest programa.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Bona tarda, benvinguts. Hi va un nou programa, Sisè Parla. Parlarem de la...

0: Escoltant Ràdio Arenys. Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.
1: I després d'aquesta cançó, escoltarem el Tristan, que farà una entrevista. Bona tarda!
2: Bona tarda. Avui l'entrevista tindrem a la Mariola Dinarès, periodista i emprenedora catalana, especialista en el món de les xarxes socials i internet. Ha presentat durant molt de temps el programa Pop-Up de Catalunya Ràdio, entre altres coses. Bona tarda, Mariola.
3: Hola, bona tarda a tothom. Com esteu?
2: Molt bé. Comencem amb la primera pregunta.
3: D'acord.
2: Quant de temps fa que ets periodista, Mariola?
3: Doncs mira, jo fa, ara ho estava pensant, 33 anys que faig de periodista, però que diríem especialitzada en les xarxes socials, en tot el tema digital, en internet, em fa una mica menys, des del 2003.
2: Wow. T'agrada molt, per ser tant de temps periodista.
3: Sí, fa molt temps, i però sempre vull estar al dia, sempre vull estar actualitzada, i aleshores, doncs, no m'avorreixo mai.
2: Creus que totes les xarxes socials són dolentes?
3: Ui, no, que va, aquesta frase no m'agrada gens, No és dolent. O sigui, tant la tecnologia com les xarxes socials, el que s'han de fer és fer un bon ús, fer-les servir bé, i això és el que és l'important. I d'altra banda, doncs, intentar saber com funcionen per poder-les utilitzar bé, perquè si no saps com van, hi ha gent que penja una cosa, per exemple, no sé, a TikTok, i es pensa que només ho poden veure els seus amics. I no, o sigui, si penges una cosa ja és mundial, ja és global, i tothom pot arribar. Hi ha gent que es pensa que si té 15 seguidors, quan penja una cosa, els 15 seguidors veuen aquella cosa, i no. Depenem molt del que vulgui la xarxa que vegis.
2: Què en penses sobre les imatges sexualitzades i provocatives de les xarxes?
3: Mira, en principi...

0: estic molt, molt més en contra de la violència i de coses que a vegades es poden veure a les xarxes socials de molt dures, que no passa aquesta part. De totes maneres, sí que és veritat que vosaltres, quan entreu a internet, quan entreu a les xarxes, ja heu d'estar sabent què és el que podeu veure i intentar fugir d'això, no? Jo sóc molt partidària que les famílies, que els pares, les mares, vosaltres, tots plegats compartiu què veu cadascú a les xarxes i en parleu a casa. És a dir, no us ho quedeu per vosaltres, i no que cadascú no estigui en una bombolla separada, sinó que es pugui parlar, no? I sí que és veritat que m'agradaria que és això, que hi ha entorns... Clar, quan entres a internet, tothom està com al mateix nivell, no? I potser estaria bé que estigués una miqueta més separat segons les edats, cosa que és molt complicada. Això vol dir que quan entreu a navegar a internet, el que heu de fer és estar ja com educats i saber què és el que hi podreu trobar.
1: Com creus que podríem regular les xarxes, doncs, perquè els nens no puguin entrar i no tinguin accés a coses de violència o a coses així de sexualitat que no provocatives i coses així que no puguin... Bueno, més que acabar fent com un trauma o alguna cosa així?
0: Sí, sí. Jo la veritat és que crec molt en el, diríem, en les eines de control parental, no? És molt difícil perquè les xarxes socials el que haurien de fer és fer més cas, tenir uns paràmetres i no anar tan lliures, no? I tenir una regulació de dir això no ho podem ensenyar, o sigui, fins aquí es pot arribar, però sense, diríem, censurar, perquè ha d'haver-hi llibertat i la gent ha de poder posar una mica el que vulgui a través a internet, no? És molt difícil la regulació, per això crec que el més important és que cadascú en sàpiga cada vegada més i pugui poder determinar. Hi ha coses que... Vosaltres, quan veieu segons què, és que jo crec que els grans, quan parlem de vosaltres, ens pensem que sou menys del que sou, no? Jo crec que cadascun de vosaltres, amb les hores que porta navegant i el que sigui, moltes vegades, quan veu una cosa que dius, ui, això... no m'agrada, ja passeu, tampoc us hi quedeu allà enganxats, o sigui, ja sabeu que és una cosa que no va bé que mireu, no? Jo crec que sou més llestos del que els grans ens pensem.
1: Sí, estic d'acord.
0: Sí. Oi que sí?
1: Sí.
0: I moltes vegades en sabeu més que els grans, perquè sempre diuen, ai, sobretot no parlis o en el chat amb gent que et demana coses rares. I vosaltres
1: clar
0: moltes vegades... No, vosaltres detecteu moltes més ràpid que molta gent gran, no? Que veus, això és molt estrany, això a mi no em lliga, jo això no li faig cas. Jo crec que vosaltres domineu bastant més que els grans.
1: Sí, sí. Què n'opines sobre les fake news i que ens col·loquen a través de les xarxes?
0: Clar, això és un problema molt gran perquè... Sí que és veritat que això us afecta molt a vosaltres, a les vostres edats, perquè nosaltres ja hem tingut, diríem, molta informació prèvia, que era bastant contrastada, i quan entrem a les xarxes podem tenir molt criteri, no? Molt el que se'n diu tècnicament pensament crític, de dir, ui, això no em lliga, això sí. Però clar, vosaltres moltes vegades ja us informeu directament a través de gent que parla, que moltes vegades no són ni periodistes, no? Jo no dic que tots diguin mentides, no, perquè jo sóc molt fan i m'agraden molt els creadors de contingut, la gent que crea continguts a les xarxes, m'agrada molt com parlen, ho fan de forma molt directa. Però, en canvi, moltes vegades hi ha alguns que, a través de la creació de continguts, el que fan és explicar coses que els interessa que tu aprenguis i que no estan gens contrastades, no? Llavors, és molt important que estiguem ben informats, que anem a fonts que tinguin credibilitat, que estiguin certificades, intentar això, comparar i sobretot tenir aquest pensament crític i que no creure's tot el que hi ha.
1: Com per exemple quan t'intenten dir, o sigui, quan t'intenten dir per exemple que la cosa és de política a nens perquè després de grans doncs votin coses sense sentit, saps?
0: Clar, és que el que és molt fàcil amb les xarxes socials dir una cosa que jo li dic les frases aquestes cunyades, no? O sigui, com frases típiques, tòpics, que dius sí, això és així, però que moltes vegades no és tan radical, no? Hi ha molts més matisos, hi ha molts més arguments d'una cosa, però clar, llavors surt algú dient una frase allò lapidària, és que el món està fatal, tot és una merda, no sé què, no sé quantos, i clar, és veritat, tot està malament, tot està malament, anem contra els polítics que hi ha ara. Llavors dius, a veure, anem a analitzar una mica més, tampoc està tot tan malament, no? Vull dir, hi ha una cosa, hi ha l'altra, i s'ha d'anar més a poc, no tan així, tan radical, i hi ha gent que s'ajuda d'això. I clar, com que les xarxes socials el que fan és que es vegin més les coses radicals, les coses més bèsties, les coses més polèmiques, clar, estem en una bola que només veiem coses lletges i polèmiques, no? I llavors jo crec que hem d'intentar buscar coses més, amb més argument, no?
1: Ja, sí, sí. I què creus que és el que podem aportar de bo? Ens poden aportar de bo?
0: Les xarxes socials,
1: sí.
0: Parles de les xarxes, no?
1: Sí.
0: A veure, les xarxes socials, hi ha una part que a mi m'agrada moltíssim, que és com de la creativitat, no? A mi m'agraden molt les coses boniques, la creativitat, la gent que crea, la gent que té noves idees, i a través de les xarxes socials, jo què sé, poden crear com unes comunitats que tu, si... El que hauries de fer és... Quan tu, per exemple, si qui estigui TikTok, qui estigui Instagram, qualsevol xarxa social o a YouTube, per exemple, t'has de fer com una llista de les coses que t'aportin, no? En lloc d'estar allà com escarxofat dient a veure què m'ensenyen, no. Tu anar a buscar gent que tu trobis interessant, no? I llavors això voldrà dir, i això tècnicament els de xarxes socials en diem curació de continguts, és a dir, curar continguts, és a dir, que en lloc de que la xarxa t'ofereixi continguts, tu buscar-los i tenir una llista de gent que t'interessa i anar mirant, i llavors tu acabaràs tenint unes xarxes que seran supermaques, perquè tot el que podràs veure serà interessant i t'aportarà, no? Llavors, jo crec que les xarxes socials van molt bé si tu agafes una mica, diríem, el regne, i tu tens el poder i tu tries el que vols veure, no que et digui l'algoritme el que has de veure, no? Llavors, es tracta de marejar una mica l'algoritme i anar-li dient és que jo vull que m'ensenyis això, això, això, fer molts m'agrades a les coses que t'agraden, bloquejar el que no t'agrada i anar-li dient a l'algoritme què és el que vols veure.
1: Sí, jo trobo que si la gent exagera molt, es pensa que són molt dolentes, que surten, però hi ha coses com, per exemple, jo què sé, a vegades jo em miro, a mi m'agrada molt dibuixar i llavors a vegades em miro per saber dibuixar o vídeos i... Hi ha adults doncs, que es pensen que tot és dolent, que s'ha de protegir, que tot, però també hi ha coses bones.
0: És que has dit una cosa molt interessant, que les xarxes socials ha fet que molts de vosaltres, segur que cadascú dels que hi ha en aquesta taula, és molt especialitzat en alguna cosa, no? Perquè si tu t'interessa una cosa, dius, mira, jo què sé, a mi m'agrada, em fascina Egipte. Acaben havent-hi nanos de la vostra edat que en saben moltíssim d'Egipte, no? És que és fascinant, pots saber-ne del que tu vulguis, no? I pots trobar qualsevol cosa. Penseu que abans, els que hem viscut que no hi havia internet, és que no podíem tenir tot aquest coneixement i pots aprendre qualsevol cosa, saps que ja ho tens, no? I això a mi m'encanta, és fascinant.
1: I a més fa poc, o sigui, no fa tant que s'han creat aquest tipus d'intel·ligència artificial o xarxes socials tan avançades, perquè més o menys el 2000-2010 encara estaven una mica baixats, però en aquests últims 15 anys han avançat.
0: Moltíssim, i es troben coses molt xules, eh? És que realment...
1: Com el ChatGPT.
0: Coses, i tant. Sí, el ChatGPT, bueno, això tenia el capítol també de saber-lo fer servir, no?, el ChatGPT, perquè ara arribem en un moment en què en lloc de... O sigui, podem parlar, diríem, amb les màquines de forma molt natural, però sobretot també aquest pensament crític, que no tot el que ens diu el ChatGPT ho hem de contrastar i hem de saber que és correcte, perquè no podem dir tallem, enganxem el que m'ha dit i ja ho poso aquí. No, o sigui, s'ha de també tenir aquest esperit crític que dic i contrastar molt la informació, no? Vull dir, perquè no tot val.
1: Què opines dels nens i nenes que tinguin aquests espais de ràdio doncs per poder parlar, poder expressar-se sobre el que pensen i així triar temes i tenir doncs, gent adulta que tinguin la mateixa opinió que els nens o ni que sigui la diferent i que ajudem a, doncs, que si alguna altra gent ho veu, doncs també pugui pensar i coses així.
0: M'encanta, perquè vosaltres també podeu tenir opinió i no heu d'estar sempre escoltant a la gent gran. O sigui, vosaltres també podeu tenir criteri i això m'encanta que puguem, perquè moltes vegades es parla dels nens, dels joves, sense escoltar què diuen els nens i els joves, no? I potser els no sé, a vegades es diuen com molt frases lapidàries, no? Com de dir, tots els joves són així, tots els nens i totes les nenes són així. I és mentida, perquè cadascú és diferent i cadascú pot aportar una cosa diferent, no? Llavors jo sempre, sempre, sempre, quan parlo de... Per exemple, no m'agrada dir lo de les generacions, no? Que si la generació Z és així, la generació X és així, els boomers són així. No, perquè jo, per exemple, sóc una persona que estic moltíssim al dia de la tecnologia i internet i, en canvi, sóc gran, no? Jo ja tinc 55 anys. Llavors dius, bueno, però jo estic a vegades molt més actualitzada, sóc a vegades, tinc criteri més jove que no alguns joves que no en tenen ni idea, no? Llavors, cadascú és diferent i no podem fer generalitzar que tots són així. Hem d'escoltar molt més, i clar, espais com aquests, que us podem escoltar, a mi m'encanta.
1: També han d'aprendre.
0: Sí, totalment. Però bueno, no, però està bé, perquè, a veure, clar, que a mesura que el tema de la ràdio, he de dir que és molt pràctica. És a dir, a vegades a mi em diuen, com puc fer ràdio, Mariola? No sé, i a vegades hi ha coses que fas que ho fas perquè de fer moltes hores ràdio, em vas aprenent. Jo he de dir que tu tens una veu molt maca de ràdio perquè, o sigui, vocalitzes molt i, a més, la tens la veu molt clara. Vull dir que us felicito els tres. Quan m'heu dit bon dia, dic, ostres, dic, són tres de ràdio total, eh? Perquè a vegades jo tinc molt oïda amb això. I penso, moltes vegades quan parlo amb gent, dic, ai, aquest fa veu de ràdio, aquest no sé què. I vosaltres, molt bé, eh? Us he de dir.
1: Quina recomanació faries als nens joves que ens estan escoltant perquè utilitzin millor les xarxes i no es quedin allà enganxats amb les coses que al final no han de veure o són més perioses?
0: Jo crec que una mica el que he dit de heu d'entrar a les xarxes coneguent com funcionen les xarxes socials i sobretot tenint aquest pensament crític de que no tot val, que no tot ens ho hem de creure i que busquem una mica coses que ens puguin aportar, és a dir, que ens puguin fer millors, no? És a dir, com a persones o que puguin tenir un moment d'entreteniment bonic o, no sé, coses que coneixement, creativitat, que ens puguin fer com millors, no? Com a persones, però també és veritat que a vegades dius, mira, em vull entretenir i prou, no? I clar, no passa res, o sigui, l'oci i l'entreteniment també està molt bé, i més vosaltres, que sou joves i que us heu de divertir-vos, heu de jugar. Però llavors tenir això, no? Ser conscients i no deixar passar el temps, allò que en diuen de, bueno, l'escroll infinit, d'anar baixant, anar baixant, anar baixant, intentar també controlar el temps, posar, perquè el temps és un valor molt preuat, posar, encara que sigui com temporitzadors, i dir, mira, avui miraré 20 minuts i posar-te allà un despertador de 20 minuts o posar-te en el rellotge el que tingueu per dir, perquè passa molt que entres a les xarxes socials i perds la noció del temps i t'hi has passat 2 hores i no te n'has adonat, no? Per tant, controlar molt el temps a les xarxes socials i que tot el temps sigui bo de valor.
1: Un moment que la Ona té una pregunta per la Mariola. Doncs, què penses dels nens youtubers que estan tot el dia exposats a les xarxes socials?
0: Ui, d'això, aquest tema és molt, molt, molt complicat perquè m'agrada quan hi ha nens i nenes també fent contingut a les xarxes, però de forma dosificada, perquè és veritat que ara hi ha alguns nens que s'hi passen hores i hores publicant i això no pot ser. Per exemple, recordo aquest estiu que em vaig posar les mans al cap perquè hi havia tot de nens a TikTok que feien com, jo què sé, 30 vídeos al dia perquè l'algoritme veiés que els fes molt populars, no? O sigui, això no pot ser. I en el cas de YouTube, és veritat que hi ha pares i mares que s'ajuden dels seus fills per fer tutorials o per ensenyar joguines i per fer negocis. I jo crec que això no hauria de fer-se, a no ser que fos una intervenció molt puntual, però un nano, una nena que tingui un canal i que amb una edat de molt jove vagi fent coses, és que això al fons és estar treballant i els nens i nenes no podeu estar treballant. Per tant, jo, i mira que he anat i he entrevistat a les Ratites, que són unes nenes que des de molt petites amb el seu pare van fer vídeos, i passa que sí que és veritat que el seu pare els feia com un joc i elles no consideraven com feina, no? Llavors, es tracta de vigilar molt, sobretot el temps, i que no es converteixi en una feina, perquè això no pot ser.
1: Bueno, fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Mariona, pel teu temps. M'has caigut superbé i m'ho he passat molt bé en aquesta entrevista. Gràcies.
2: Sí, ai, sí, gràcies.
0: Gràcies, m'han encantat les preguntes i molts ànims perquè feu una feina molt maca. Un petó.
1: Merci, adéu. Que vagi molt bé.
3: Després d'aquesta divertida entrevista, escoltarem una altra cançó.

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
1: És l'hora del debat, el sisè parla.

0: després d'aquestes cançons, escoltarem el debat de la Ona i la Telma. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui en el debat parlarem del tema d'avui, les xarxes socials, amb els nostres companys.
2: Primera pregunta. A quina edat creieu que s'ha de tindre xarxes socials?
3: Jo penso... Bueno, jo com a nen que utilitzo YouTube des de bueno, fa un temps, no temps, fa un parell d'anys, doncs jo penso que es pot tenir des de, jo què sé, els 8, 9 anys o 10, però s'ha de tenir controlat. No és això de que et passes el dia, et tires al sofà tot el migdia mirant, després te'n vas al col·le i a la nit també. És com una cosa regulada, com deia la, doncs la Mariola a l'entrevista, doncs les, el control parental.
4: Sí, sí, jo
3: penso no igual... Marc, tu opines alguna cosa?
4: No. Què creieu dels nens petits que tenen mòbil i que tenen xarxes socials?
5: Si fóssiu els seus pares, què faríeu?
2: Vale, Marc.
0: Jo el que faria és posar-li control parental, 2 hores.
2: I tot això?
3: Jo opino... A veure, nens petits com a tal... Jo, per exemple, des de quart, que hi ha alguna nena de la meva classe que té mòbil o el té a la motxilla, jo trobo que jo m'esperaria als 12 a primer de l'ESO, que ja necessitis per anar sol al col·le, però és que massa petits. Si no, un mòbil sense targeta on només puguis jugar a jocs com el Clash Royale o el Brawl Stars, coses així, saps?
4: Per mi, jo, si jo fossis la seva mare o el seu pare, o la seva mare, jo el mòbil fins als 16 anys, ja t'ho dic, sí. Fins als 16. No sé
3: fins,
4: per què.
3: Bueno,
4: per... A vegades li donaria el mòbil per veure alguna cosa o per dibuixar, però que tingui ell o ella un mòbil per ells, no.
3: Fins a quina edat? Tu penses... Tu quina edat el tindràs, més o menys?
4: Això ja no ho sé. Ah. Però jo crec als 16, també.
1: Tercera pregunta. Per vosaltres, què creieu que té de dolent les xarxes socials? Creieu que s'ha de regular el contingut?
4: Ona? Doncs per mi sí, s'ha de regular una mica, perquè de dolent les xarxes socials és que et pot sortir de tot. I, per exemple, uns nens petits que estan veient, no sé, al YouTube ara mateix... i li surt algo pues, que no s'ha adequat per la seva edat. Pues, això, que no m'agrada que surti.
1: Tristan?
3: Jo, mira, a mi m'agrada molt dibuixar i hi ha una pàgina de... És com una xarxa social, però a la vegada no, que es diu Pinterest, on pots trobar dibuixos. I a vegades pots buscar una cosa que t'agradi per dibuixar i et poden sortir, doncs, unes imatges rares o... una mica inadequades per l'edat, bueno, que potser no ens és igual, però poden nens que pues, s'espantin o es preocupin. Llavors jo penso que hauria d'haver-hi un control que et digués, haguessis de posar l'edat i a partir d'una edat només et sortirien un tipus de coses. Igual que YouTube, igual que totes les xarxes socials, perquè els nens puguin entrar sense cap problema i no estar preocupats si li sortirà alguna cosa de violència
4: sí,
3: o alguna cosa així que, doncs, no un trauma, però preocupi els nens.
1: Marc?
0: Jo crec que deberien quitar les xarxes socials i posar unes més segures. Per exemple, si vols veure això, posa, no sé, el ID del teu telèfon per... assegurar-te que vols veure això.
4: Pues, sí, és veritat.
3: Sí, al final.
4: Tercera pregunta. Per vosaltres, què creieu que té de bo les xarxes socials? Tristan?
1: Tristan?
3: Jo no trobo que sigui dolent. Dolent, dolent, no trobo que sigui, com ja ha dit la Mariola. És una, al final és una cosa que et facilita entrar a llocs. Jo què sé, imagina't. Si tu vols anar a veure un vídeo sobre... com fer una carta de paper, doncs clar que necessites unes xarxes socials, però si estàs allà i dubto que et surtis sempre, o sigui que hi ha... No estan tot el dia sortint-te coses allà. Has d'estar com molt de rato, potser mirant shorts, per exemple, perquè et surti algo que potser doncs, et molesti una mica, però jo crec que dolentes no són. Són una... Clar, perquè la gent al final penja el que vol. Si tu estàs allà i ho mires, al final no és culpa de, és entre culpa de la persona que ho ha fet i tu perquè estiguis o mirant molt de rato o perquè és una cosa que et quedes mirant i et torna a sortir un altre dia. Llavors, com a dolentes, dolentes, jo no ho trobo.
4: Ona? Doncs per mi també, que té de bo, pues, les xarxes socials, per exemple, per pintar i això, et pot sortir de tot. I això pues, per mi m'agrada, perquè puguis dibuixar o bueno, fer manualitats o coses que tu vulguis. Per exemple, si tu busques per fer manualitats, et sortiran moltes coses. I això, per mi, de bo ho té. Que, bueno, que m'agrada molt.
0: Jo crec que, bueno, hi ha moltes coses bones, però després que ho uses una mica, pues, pot ser que ja te surti tot l'ús del nen, perquè està amagat.
6: Quarta pregunta. Quant de temps penseu que és el correcte davant de les pantalles?
7: Tristan? Jo opino que
3: màxim al dia, una hora. Però, o sigui, màxim per si és un dia, jo què sé, un dia de festa, doncs que t'avorreixes i has dibuixat i ja no saps què fer, i has llegit i has fet de tot, però ja no saps què fer. Però com a horari escolar, no poso més de mitja hora perquè jo crec que no tens altres prioritats. Tens esport, si en fas, tens estudis, has de llegir i aprendre. Jo crec que una mitja hora i en horari escolar jo et dic que una hora a la setmana escolar. A cap de setmana ja pots mirar una miqueta més, però jo crec que s'ha de controlar una mica més.
4: Ona? Doncs per mi el mateix que diu el Tristan, que a les xarxes socials, a vegades, això, que t'entretens molt, com abans ha dit la Mariola, que t'entretens molt i ja se't passa el temps. Pues, per mi, el cap de setmana, també, màxim una hora. I del per hores escolar, de dilluns a divendres, per mi, jo ni el miraria, perquè hi ha gent que té moltes extraescolars i això, i tampoc té temps. Però les altres, pues bueno, però per mi, mitja hora, per si més o menys.
6: Opino igual que vosaltres.
4: Vale. Doncs ara anem amb la quarta pregunta. I, bueno, què penseu dels nens youtubers que estan tot el dia exposats a les xarxes socials? Tristan?
3: Espera, una pregunta. En quin sentit? En
7: petits o
3: sí, dic
7: d'una edat?
3: Estan tot el dia mirant o estan tot el dia fent?
4: Fent vídeos.
3: Jo opino que depèn del contingut pot ser bo o dolent. Si, per exemple, ets un adult que o ets un nen que se't dona molt bé dibuixar o fer xarxes socials de manera dibuix, doncs, per exemple, no ho trobo dolent perquè al final l'únic que estàs fent és posar una càmera per exposar al món la teva manera de dibuixar i com dibuixes. O, per exemple, quan estan venent productes, per exemple, hi ha uns youtubers que suposo que quasi tot el món ha mirat quan era petit, el Miquel Tube i el youtuber que es passen el dia obrint joguines i patrocinant. Allò perquè aquests nens porten molt de temps que crec que ja haurien de parar, perquè es passen el dia un vídeo, hoy vamos a ver los juguetes nuevos de no sé què, i al final, pues, és una manera de patrocinar. No, hi ha coses i coses.
4: Sí. Telma?
8: Jo opino igual que el Tristan i que també hem de disfrutar la seva infància jugant.
4: Sí, sí. Pues sí, és veritat. I Marc?
0: Jo crec que també tenen que disfrutar la seva infància.
4: La meva opinió és la mateixa de tothom, que han de disfrutar la seva infància, per això la tenen. I, bueno, això, el mateix. I, bueno, i fins aquí el debat. Moltes gràcies per respondre les preguntes.
3: Merci.
0: Després del debat, presentarem altra cançó. Oh, yeah, yeah.

comparteix la música de Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

fins aquí el programa d'aquesta setmana. I per acabar, personalment, l'última cançó d'avui. Adeu.

0: m'ho he passat molt bé, doncs, aquest programa ha sigut molt divertit parlar amb la Mariola i aquest debat que hem fet. I envio un salut a tota la meva classe i, doncs, a la meva família. Doncs, moltes gràcies per aquest treball.
1: Moltes gràcies per l'entrevista i pel debat. I també envio un salut a la meva classe i especialment a la Laia, a la Emma, a la Júlia, a la Maria i a la Marta.
2: Pues això, moltes gràcies. M'ha agradat molt aquest programa amb la Mariola i tot, i el debat. I també envio una abraçada i als meus companys de classe, companyes, i bueno, als de tot de 6è. Gràcies.
3: I fins aquí el programa. Adeu a tots.
2: Fins aviat.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
3: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
2: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
3: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
2: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
3: Reserves al 93 158 60 65.
2: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
3: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
0: Ràdio Arenys.
3: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
4: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control.
3: UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
6: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, com sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
3: Usava. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
7: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
8: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
3: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
4: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Ciariello és autora de l'article.
9: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PETA 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
3: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
4: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
10: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: I en esport, Joel Gomis. Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
11: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
13: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada a la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-524 està tallada a Santa Pau per un camió accidentat. A l'AP-7 també s'ha tallat la calçada Llers en sentit sud per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram. A més, la mateixa autopista AP-7 i a l'antitud i aturades de Santa Pau del Mogot a Barro del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la B-30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barro del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 hi ha l'antitud i aturades a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C-58 hi ha l'antitud

0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
1: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a 8:15 del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
0: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
2: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
2: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
4: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
2: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal.
7: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
8: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
7: I el president Illa s'hi ha compromès.
5: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
7: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
9: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
7: Illa admet que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
1: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
10: Estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
1: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va

0: esperar per l'oposició de PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bebé.
2: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
3: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert de la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
2: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: En plena internacional, Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
0: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com poden col·laborar-hi des de casa nostra.
4: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
0: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA, però, s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
6: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
7: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible. Perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
6: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
8: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
9: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
6: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses com, per exemple, Temu, Shein o AliExpress. També vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
0: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
10: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
0: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
0: Els serveis d'emergència van rebre l'avís del succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
11: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
12: Saber si estos símptomes són debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
11: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. L'Ester Minguell.
13: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
14: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
13: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
15: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
16: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
13: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
0: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
1: I més coses, les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent amb la previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, que ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino.
17: Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
18: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
17: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 18 de desembre. David Navarro.
19: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
20: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
19: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: I el trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el 6 de juliol. L'arxiu ha comunicat al MNAC, al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu.
0: Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del passat 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana o la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez al Torrent C de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i també de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en la cessió. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'aler pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
5: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
2: En hoquei sobre patins, el recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
2: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camús. Les escoltem.
7: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
8: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
9: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: I un darrer punt en ciclisme, Lali, perquè avui s'ha inaugurat el centre de premsa del Grande Park, que s'ubica al Palau Sant Jordi de Barcelona. D'aquesta manera ja s'han enllestit la gran majoria dels preparatius per l'estrena del Tour des de la capital catalana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
12: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
12: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
12: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Finques Blaumar.
13: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
13: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
13: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
14: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
15: Com pot ser, si sempre feu fotos?
14: Sí, però no són de veritat.
15: I si li regalem un reportatge?
14: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
4: L'autocar amb 55 passatgers a bord cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
5: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
2: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. I l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
6: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
7: Pero en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
2: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
4: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Cerielo és l'autora de l'article.
8: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PETA 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
2: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
4: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
9: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
10: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Laurana.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant, més xafogó. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-524 es manté tallada a Santa Pau per un camí accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha un creu obert només per circular a Llers en sentit sud, en sentit Barcelona per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la mateixa C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle avariat que talla un carril. A la Pota Nord a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions de Sarrià a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou, de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: ...44 ferits, 5 d'ells crítics, en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
4: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a 8:15 del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquesta tarda, però, l'alcalde ha confirmat que els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Anem cap a Lleida o a Lleida Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
13: Doncs sí, la Rosa ha confirmat durant l'atenció als mitjans que les operacions que s'han hagut de fer ja han acabat i que tots evolucionen de forma favorable a l'UCI. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
5: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
13: L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi els 5 crítics. Han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, a més d'abdominals i toràcics, entre d'altres. Pel que fa a la conductora de l'autobús, l'alcalde de Lleida també ha confirmat que ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia. Des de la Guàrdia Urbana apunten que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat, del que ja s'han fet les primeres diligències i s'han adreçat al jutjat, però encara, a hores d'ara, no es poden facilitar encara les causes o motius. Hi ha gravacions dels llocs dels fets que s'estan analitzant i s'estan recopilant dades sobre el terreny i relats dels testimonis, però falta inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident. També des de la Guàrdia Urbana indiquen que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no han volgut apuntar si feia molt o no que tenia el carnet d'autocar.
2: Moltíssimes gràcies, Guillem Figuerola, amb les darreres novetats des de Lleida sobre aquest greu accident. Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen al PSOE. Mont Carvajal.
15: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
16: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
15: I el president Illa s'hi ha compromès.
14: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
15: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
17: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
15: Illa admet que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: I encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
4: La directora general d'Apertur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
18: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
4: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau internacional, Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
4: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela-Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de la casa nostra.
19: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
4: La plataforma SOS Veneçuela-Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
20: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
21: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre o combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
20: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
6: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
7: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se entendemos a llegar.
20: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui també una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
4: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
1: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
4: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
4: Els serveis d'emergència van rebre l'avís pel succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
2: En l'àmbit de la salut, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
8: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
22: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAO217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
8: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell.
23: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
24: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
23: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
25: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
26: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
23: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: En territori torna la línia L22, que des d'avui connecta el Prat de Llobregat amb l'Hospital de Bellvitge. La línia no prestava servei des de feia 2 anys, però ara torna amb sortides des del Cap Ramona, via de dilluns a divendres, programades des de les 7 del matí a les 9 de la nit, amb freqüència de pas d'una hora. Al Prat Ràdio, Noelia Aguilar.
0: Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat, i Joan Maria Vigues, director de Mobilitat, Sostenibilitat i Transports de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
5: Connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i, a més, ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari.
9: Dóna molt millor servei, amb més parades a l'entorn de l'hospital i, per tant, doncs creiem que és una bona millora per la població, per la ciutadania del Prat.
0: D'altra banda, les línies urbanes PR1, PR2 i PR3 i també la línia metropolitana L20 deixaran de circular per carrers estrets i ho faran per avingudes i carrers més grans, com ara Josep Anselm Clavé, Les Moreres i Logaité del Llobregat. D'aquesta manera es permet ampliar la cobertura del servei i acostar-lo a diferents equipaments de la ciutat, com ara el Centre Cívic Palmira Domènech, l'Escola d'Oficis, l'Escola d'Idiomes, entre altres.
2: Sabadell ha inaugurat la seva primera planta potabilitzadora. L'equipament permet incrementar la capacitat d'autosuficiència hídrica del municipi amb la posada en marxa de la infraestructura ubicada a la Serra d'en Camaró. Ràdio Sabadell.
10: L'equipament permet recuperar més de 1.000 milions de litres d'aigua freàtica cada any, cosa que equival al consum d'unes 6.800 famílies. Es tracta d'una aigua subterrània dels pous del Ripoll i del Parc Catalunya que ara podrà incloure's a la xarxa d'aigua sabadellenca. Ho explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
11: Fins ara, doncs, les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc de Catalunya o de la mina de Marí Vinyals, es destinaven principalment a usos de rec i també, doncs, al llac del parc. A partir d'aquí, doncs, aquesta aigua que ara avui, doncs, que ja s'ha posat en funcionament, es podrà posar a la xarxa de consum, és a dir, serà aigua que ja podrem consumir en boca i, per tant, evidentment, amb les màximes garanties sanitàries.
10: Amb la posada en marxa d'aquesta planta, Sabadell podrà estalviar un 20% de l'aigua que actualment compra la xarxa Ter Llobregat. Un 10% prové de la planta potabilitzadora i el 10% restant surt de l'aigua regenerada.
2: I l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món en identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
12: Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
13: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
12: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. David Navarro.
27: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
28: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
27: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana i la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
7: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats.
6: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez al Torrense de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en aquesta cessió. A la Lliga Femenina, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'alè pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
14: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
15: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
6: En hoquei sobre patins, el recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
16: El recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
6: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus, tres jugadores que provenen del Club Natació Sant Andreu i que han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar tots els títols possibles. Escoltem Pérez, Terré i Camus.
17: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
18: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
19: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
6: I un darrer punt en futbol sala, l'Ali, perquè l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
21: Notícies en Xarxa, edició vespre.
29: La xarxa de comunicació local.
30: Ràdio Arenys.
31: AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
32: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
31: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
0: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
30: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
1: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle donà negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui se li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
3: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
1: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de Temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.
0: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.

converses i reflexions de forma relaxada mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana ens toca el pas a pas, on parlem de com viure des de la salut. Amb la salut. I si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, us convidem a fer-ho a través del telèfon 93 795 79 12 i o al 722 886 99 21. Són de WhatsApp, o sigui que podeu enviar missatges escrits i nosaltres els llegirem i us contestarem o ens posarem en contacte amb vosaltres. I afegim que són múltiples les visions que podeu tenir del nostre programa, perquè ens podeu trobar al Facebook Live, que estem en directe amb imatge, al YouTube i a Twitch. O sigui que ja podeu veure'ns, posar-nos cara, i a més tot allò que fem d'imatges, perquè també passarem imatges, doncs les podreu visionar. I dit això, us parla Rin Garcia. Els serveis tècnics tenim a Joan Bosch i a que tenim una dona que avui ens porta la part tècnica, que m'encanta, l'Helena. I dit això, tenim la sintonia de pas a pas. Vinga, som-hi.

0: Avui, en l'estudi, tenim a la Imma Zapata, que és la que ens acompanya, ja fa uns quants programes, perquè tenim de baixa, diguem-ne, el Carlos Pérez i el José Miguel Otermín. Els tenim recuperant-se de diverses cosetes que els hi passen al seu cos. I bueno, pues tenim a la Imma i a mi, que els que estem fent els programes, i està sent uns programes diferents, però també molt, que ens complau molt fer. És una cosa avui, perquè és l'últim programa de la temporada, tanquem barraqueta, seguireu escoltant programes, però seran de programes remesos, que ja tenim gravats, i podreu recuperar coses que hem fet. O sigui que avui tanquem el directe, però ho farem compartint amb vosaltres paraules per endur-nos de vacances, o sigui, reflexions que ens poden acompanyar durant aquest període de descans. I per fer-ho possible, tindrem com a convidades les paraules de...
1: Robert Adams, de Roser Soms, de Thich Nhat Hanh i de Eckhart Tolle.
0: Molt bé, els anirem repartint i barrejant. Posarem imatges també perquè les veieu, i evidentment entremig tindrem música d'aquí, música sentida. Però com sempre, en el pas a pas comencem amb una meditació per centrar les nostres energies i els nostres caps per poder atendre bé i

0: connectar entre nosaltres tots, crear una red de connexions. I això ens ho fa la Imma, ens farà una petita meditació. O sigui que prepareu-vos, si esteu conduint, senzillament l'escolteu i la deixeu sentir i prou. I si us podeu posar en forma per poder rebre-la d'una manera més directa, doncs vosaltres mateixos busqueu la postura que us és més còmoda i avanti.
1: Sí. Si esteu conduint, ara no podeu, el programa queda gravat, per tant està allà per poder-la recuperar quan vulgueu. I són les 8 tocades, prop d'un quart de 9 del vespre. S'ha fet tot un dia passat, gairebé, encara ens queda el vespre, la nit. I és moment, ben oportú, tots ho són, de tornar a casa. De tornar a casa, aquesta casa que sempre hi és, que és el nostre cos, aquest cos físic, que pot ser que ara estigui cansat, pot ser que ara estigui suat, que pot ser que sentim que la ment està molt ocupada amb pensaments. Doncs ens convido a obrir-nos i acceptar aquest cos tal i com el podem sentir ara, aturar-nos uns segons, a parar-li atenció, ja no tant potser per queixar-nos de si fa mal aquí, fa mal allà, pot estar fent mal, però si li parem només una mica d'atenció i li portem la respiració cap a aquell raconet que potser fa mal. I si res no fa mal, senzillament, observem això, que respirem, que entra aire net, que entra cap als nostres pulmons, d'allà cap a les cèl·lules totes i cadascuna de les cèl·lules d'aquest cos, i en torna a sortir aquest aire més calentor, portant-se, netejant tot allò que ja no fa falta que estigui a dins. I ens convido a observar aquesta meravella, aquest cos que sap entrar aire que nodreix i deixar anar aire que s'emporta el que ja no serveix. I observem, sense voler canviar res, sense voler millorar res, senzillament observem. I si quan surt l'aire, deixem anar el cos un xic més relaxat, si surt un sospir, també està molt bé. Si surt un badall, també. O un so senzillament d'alleujament i dir, ai sí, deixa'm descansar una mica. Ja tornaré després a engegar aquest cos, anar cap aquí, cap allà, fer el que calgui fer, però ara uns instants d'observar-lo fent el que sap fer sense que jo li digui. Entrar i sortir aire. I si venen pensaments, els veiem, i com qui veu passar un ocell volant, se'l deixa passar. I segueixo observant com reentra i surt aire. Res més a fer. Res més a buscar. Res a aconseguir. I deixar que el cos es vagi tornant flonjo. Es vagi deixant sostenir per la cadira, per la butaca, per on estiguem. I li agraïm. Li agraïm a aquest cos tot el que fa, sense que li parem atenció. Com paeix els aliments i els elimina allò que no serveix. Com fa córrer la sang neta i bruta amunt i avall perquè els aliments arribin a totes les cèl·lules. Tota aquesta màgia que aquests mesos en José Miguel ens va estar explicant i ens tornarà a explicar. I els hi agraïm en els nostres cossos aquesta màgia de la vida. Sí. Senzillament. I si estem bé així mateix, amb els ulls tancats, estigueu conduint, no, eh? Amb els ulls tancats, podem seguir així, no hi ha cap necessitat de fer res més. Si esteu còmodes, podeu seguir escoltant el que us proposem, el nostre petit quadern de vacances. El regal. I no són deures, són volers. Si els voleu fer, els feu. I si no,
0: també.
1: També.
0: També els veu.
1: També.
0: I, bueno, són gràcies. Pensaments que de vegades venen, tornen, sí. Te'ls emportes o no.
1: Tant se val.
0: Tant se val.
1: Tant se val.
0: Tant se val. De moment els diem, i si ressonen, és que toca. I si no, els deixem passar.
1: I ja està. Es guarden allà amb un calaixet i mira, que no l'hem fet servir, aquí es queda.
0: Aquí es queda.
1: O, si és que tens moltes coses per allà al mig, posa la paperera de reciclatge.
0: També. Totalment.
1: Està
0: bé. I dit això, doncs, bueno, comencem. Sí. Per on vols que comencem? A veure.
1: Mira, estàvem parlant d'escoltar, no? Mm-hmm. O estàvem escoltant el nostre cos i escoltant paraules. I ara baixo la mirada i he vist una frase d'en Thich Nhat Hanh. Aquest
0: qui és?
1: Fantàstic.
0: És un monjo budista.
1: Ja va morir fa uns anys. Uh-huh. Tots aquestes quatre persones que he triat són contemporànies, absolutament. Segle XX. I dos, a més, Eckhart Tolle i Roser Soms, és la més jove de tots, a més encara viu, sí,
0: encara
1: en actiu.
0: En actiu, sí.
1: Sí. I Thich Nhat Hanh era vietnamita. I monjo budista, molt influent, molt influent, i la seva última etapa la va, simplifico moltíssim, té molts llibres publicats, que us recomano tots, jo els que li he llegit tots, és meravellós. I a França tenia un centre, Plum Village, on feien retirs i tot això, i les seves paraules són sempre d'una saviesa molt profunda.
0: Promoció del mindfulness, no?
1: Bueno, no sé, no crec que fos mindfulness realment.
0: No? Bueno, sí, ho diuen
1: la meditació.
0: Com? El classifiquen dintre d'aquest calaix, però és molt més ampli.
1: Va estar més enllà la meditació, sí. I he vist aquesta frase que m'agradaria compartir. Si no t'escoltes profundament a tu mateixa, no podràs escoltar profundament les altres persones. Si no t'escoltes profundament a tu mateixa, no podràs escoltar profundament les altres persones. Sovint no ens escoltem profundament. Potser perquè tenim por, de vegades, que el que sentirem no ens agradarà.
0: O pensem que no ens agradarà.
1: Òbviament, pensem. Però aturar-te un moment i veure què hi ha dins teu, què se sent, què estic sentint com a emocions, què està sentint el meu cos... Moltes persones que li dius, bueno, i com estàs físicament, i tenen greus dificultats a mirar el propi cos i veure...
0: No hi ha la pràctica.
1: Estic bé.
0: No hi ha la pràctica.
1: No hi ha aquesta pràctica.
0: Hi ha aquesta pràctica.
1: D'escoltar-te profundament. Mm. Que si no tens aquesta pràctica cap a tu mateixa, difícilment la podràs dur a terme cap als altres.
0: Cap als altres, sí. I a més que hi ha una pràctica, quan escoltes els altres, estàs més pendent del que li diràs o que li contestaràs o del que vols dir tu, que no del que t'està dient aquesta persona. Et quedes enganxada amb una paraula o amb alguna cosa que t'ha dit i fas el teu discurs intern que intentes ficar el més aviat possible en la conversa abans d'escoltar realment què hi ha l'altre. I això realment és una pràctica. Primer, parar, fer pausa i mirar com està el teu cos, escoltar-lo, veure... És que no, és com la meditació que has fet, és molt més senzill del que pensem, perquè és senzillament parar i mirar on sento el que sento, on està el meu cos, no? I a partir d'aquí, escoltar els altres, escoltar-te tu, i quan hi ha aquesta sinergia, bueno, és molt més fluid tot, i arribes a les persones de formes diferents i a tu mateixa.
1: Clar, el que definies, que és el que hem après, almenys des de petit, allò, estar pendent, aviam què diré després, el observar també què està passant dins meu, ui, estic jutjant això, ja estic preparant el discurs, quan ho pots veure, ho pots aturar, o ho pots aplaçar, o ho pots apuntar. A les trobades que fem, conscients, els dono sempre un paper i un bolígraf.
0: Clar, perquè apuntin les idees.
1: Si apareix alguna cosa quan estàs escoltant l'altre, ok, apunta-t'ho i segueix escoltant-lo, buidant-te de tu perquè pugui entrar allò que arriba de l'altre. Però clar, si no ets capaç d'haver practicat, observar què hi ha dins teu, ni te n'adones que has preparat un discurs per quan pari l'altre, deixar-li anar.
0: Això veus, em ve, mentre estaves dient, m'ha vingut com és el ser rapsoda per comunicar, no? Quan fas una lectura, és el mateix procés. Has d'anar tan a poc que doni temps que el que estàs llegint, com si fos una conversa, arribes a l'altre. Perquè hem mecanitzat tant la lectura com a una descodificació, que no deixem, quan fem una lectura, no deixem que les paraules puguin arribar a l'altra persona. I és així, és el mateix que estem explicant de l'escolta activa, que seria la comunicació activa.
1: Sí. Sí. Però és interessant aquesta, això que ens diu Dijnahan, no? És a dir, l'escolta activa començant per una mateixa.
0: Sí, totalment.
1: Sí. I té a veure també amb això, també d'ell mateix, la major part del soroll, diu, la major part del soroll ve de l'animada xerrameca que mantenim en el nostre cap. No hi ha... Sí, d'acord, a fora pot haver-hi soroll, però si jo senzillament no li paro atenció i vaig dient, haurien de callar, però quin soroll que fa, però sembla mentida. A vegades ni la sento, aquell soroll, no em molesta. És els meus crits que faig dintre el meu cap en què vaig dient que allò no hauria d'estar passant. El que es converteix en soroll.
0: En soroll.
1: En soroll, de veritat.
0: Sí. És interessant aquesta. La major part del soroll ve de l'animada xerrameca que mantenim en el nostre cap. Aquí hi ha moltes maneres de dir-li aquesta xerrameca, no? El Pepito Grillo, el dial desconnectat també se sabe on, no? I vas repetint, i vas repetint, i cansa. I sí. Cansa. I aleshores, què és el millor quan passa això? Respirar?
1: Ja està. Observar-ho primer, això,
0: veure-ho.
1: Ostres, ja tinc engegada aquesta ràdio dins el meu cap. Aquelles bla, bla, bla, bla, bla, el bla, bla, bla. Ah, està engegada. Ok, accepto que està engegada. I pràcticament és que quan te n'adones, calla.
0: Calla, sí.
1: Diu, ui, que m'han sentit.
0: Potser que calli.
1: I ja està, sense barallar-t'hi, però fem això. Jo no hauria d'estar pensant. No, estic pensant.
0: És que ho estic fent.
1: Ho estic fent.
0: Ho estic fent, o sigui que reconèixer-los és un pas.
1: Clar.
0: Perquè pugui parar, perquè si no mantenim.
1: Sí.
0: Forcem a que continuï. Vinga, una altra.
1: Aleshores, una altra. Mira, tiro per al Robert Adams. Robert Adams era als Estats Units, era un mestre d'Advaita Vedanta, de no dualitat, deixeble directe de Ramana Maharshi, que dins del món espiritual és prou conegut, i era d'una simplicitat absoluta la seva... És que la cosa és molt simple. Absoluta. I m'ha agradat molt, vaig trobar aquesta... Els problemes, diu, els problemes només apareixen quan comencem a pensar-hi. Però si aprenem a no pensar, on són els problemes? És a dir, oh, però jo tinc problemes, perdona, ara i aquí, ara i en aquest moment, ara tens un problema?
0: No.
1: No, el problema està, és que demà haig de fer tal cosa, és que tinc... Però això ara, aquí, ara no hi és. Mm-hmm. És quan jo em poso a pensar-hi en què demà haig de fer això, mm-hmm. en què ho he convertit en un problema. I a més, si l'etiqueto de problema, ja està.
0: Ja és un problema.
1: Perquè mm-hmm. a vegades, senzillament, és una situació, mm-hmm. és una tasca que has de fer. Mm-hmm. Però solem etiquetar problemes i fins i tot sembla que queda bé, cometes, tenir problemes. Mm-hmm. Com que llueix, no? Tens aquí molts problemes.
0: Sí. Llueix. Està molt ple de coses que t'avalen, no?
1: Sí. I, no, és que quan hi penses, en aquest moment, ara i aquí, què tens? Una situació en què pots fer o no fer. Mm-hmm. I decideixes què fas, ara i aquí. Això no és un problema. Mm-hmm. Els problemes els generem a la xerrameca que deia en Tishnahan.
0: Sí, això, al llarg dels programes amb el pas a pas, quan estava... José Miguel, o termina el doctor, ell ho té molt clar, la presència, l'aquí i ara. I això és el que resol 50.000 coses a la vida. Uh-huh. Vull dir, prendre consciència de que estàs aquí i del que estàs fent en aquest moment. Uh-huh. I és senzillament parar i mirar el teu entorn. Vull dir, és que no és més... Prendre consciència d'on estàs. Sí. I aleshores es relativitza tant... Uh-huh. tant tot el que pots considerar problemes, clar. Vull dir que passen com a un segon pla o els pots arribar a veure des d'un altre lloc. Uh-huh. I que ja no és tan greu. No? Això és important. Podria ser un d'aquells que ens emportem a l'estiu per anar pensant.
1: Per anar pensant, sí.
0: Aquest podria anar acompanyat d'alguna música, no?
1: Sí,
0: que tenim preparades.
1: Sí, en tenim.
0: Com la de que tinguem sort, de Lluís Llach.
1: Sí, parla d'això, parla d'acceptació. Uh-huh, d'acceptar el que hi ha.
0: Per això,
1: si vens amb mi, està molt bé. Si no vens amb mi...
0: També està molt bé. Mm. Sí. Doncs vinga, som-hi, anem a escoltar-la. Mm. Sí.

0: caminar pas a pas, com el programa. Perquè la vida és pas a pas.
1: Pas a pas.
0: No es fa d'una altra manera.
1: No. I cada pas, no són passos. Allò que dèiem, ara i aquí hi ha aquest pas.
0: Ara i aquí aquest pas.
1: Ara aquí hi ha aquest altre pas. Okay. Sí, però cada moment hi ha
0: un després
1: pas
0: de l'altre. Sí, sí. Parlant de passos, m'agradaria parlar d'un taller que es farà demà, que el farà la Blanca Ferrer, que és terapeuta perinatal de biodinàmica craniosacral, que l'hem tingut en programes presentant el seu taller amb el Miguel Iribarren. I demà em fa una presentació al nostre naixement, que és un taller que diu «Importa't quatre eines pràctiques de la teràpia perinatal per gestionar l'estrès, els vincles i les emocions des de la teràpia del naixement». I això passarà demà, dijous, 2 de juliol, de 18:30 a 20:30 hores, i serà a la cafeteria Chica, que està al carrer Sant Cristòfor 2 de Mataró. Si esteu interessats o teniu més preguntes, doncs envieu-nos una nota ara de veu o d'escrit, o podeu fer-ho a través del WhatsApp, o a través de Facebook Live, o del YouTube, on vulgueu, de totes les coses que hem dit, els llocs que tenim, i us diríem com contactar amb ella. Us passo la imatge del cartell que ella ens ha passat per anunciar-lo, i trobo interessant dir-ho i fer propaganda, perquè hem parlat d'aquests tallers i crec que són molt interessants. Ens donen moltes pistes per nosaltres poder treballar-nos des d'un altre punt, no? Des d'un altre lloc. Bueno, ho teniu en pantalla, el cartell, i si el voleu veure o si voleu contactar amb nosaltres, doncs ja sabeu. Ens feu una noteta i podem dir els telèfons i ho podem dir tot. I dit això, i després d'escoltar a Lluís Jac, continuem. I en qui continuem? Amb les paraules de...
1: I continuaria amb les paraules de Cartole.
0: De Cartole.
1: Que sí que és viu i segueix encara en marxa. És un guia espiritual i escriptor alemany molt interessant, molt. Es va fer molt famós amb el poder de l'ara, per cert, traduït al castellà per un tal Miguel Iribarren.
0: Sí, el conec d'alguna cosa, el Miguel Iribarren. Fa molts anys que és col·laborador de Ràdio Arenys.
1: Sí, és molt bon traductor.
0: Des d'aquí el saludem.
1: Doncs sí, el poder de l'hora, que ha estat un dels grans, dic en castellà, perquè després s'ha traduït en moltes, moltes llengües.
0: Sí, sí.
1: I és un home molt, molt savi.
0: Sí, Miguel és molt savi. Tenim la sort de que ens fa una secció un cop al mes.
1: Sí.
0: I ell també ha fet el taller del perinatal amb la Blanca Ferrer. Jo el vaig fer i recomano que es facin, perquè va ser molt, però molt, molt, molt encoratjador, molt tendre i molt profund.
1: Sí.
0: I dit això, aquí i ara, que tothom diu aquí i ara, no? Pues mira d'on ve.
1: Sí. Doncs això, aquí ara, pues el poder de l'ara. De Cartola, que és amb qui es va donar a conèixer. Després ha publicat altres llibres, fa retir-s'hi, conferències, sí. Però ben és d'aquestes persones, tots que estem parlant, i que la seva pròpia presència ja és altament inspiradora.
0: Ja.
1: I clar, com que aquest programa passa a pas, aquesta secció se centra en el tema de la salut, i
0: la salut des de la salut.
1: Des de la salut.
0: No és des de la medicina. No és des de la malaltia.
1: No, des de la malaltia.
0: És des de la salut.
1: Doncs clar, vaig trobar aquesta cita d'Eckhart Tolle que parla del cos. Del cos físic.
0: Del cos físic.
1: Que és on sentim els ais i uis que pensem que són malalties. I diu, si realment, diu Eckhart Tolle, si realment vols conèixer la teva ment, el cos sempre te'n donarà un reflex fidel. Si vols conèixer la teva ment, mira què passa amb el teu cos. Què hi ha en el teu cos? Diu, sent l'emoció en el cos. És que estic contenta. On està en el teu cos que estàs contenta? Estic trista. On està en el teu cos la tristor? Si hi ha conflicte, diu Eckhart Tolle, entre pensament i emoció, sembla que penso blanc i sento negre, l'emoció, el cos, sempre serà la veritat.
0: El que el cos et mostra...
1: El cos mostra sempre, és veritat, no menteix. El cos no sap mentir.
0: Això ho podem enllaçar amb el taller perinatal perquè justament dintre d'aquest taller hi ha una part que és, que això ve de, del rei Castellino, que és qui, qui va fundar la, aquesta manera de treballar, fa fer pauses. Vull dir, en qualsevol moment del taller tu pots demanar una pausa. I una pausa de tothom, on et porta el cos.
1: Clar.
0: O sigui, és una pausa per escoltar el cos. I veure què t'està dient el cos en aquell moment, de què s'ha produït, pel que sigui, alguna paraula, alguna emoció, alguna situació que està requerint fer una baixada al cos i escoltar-lo, no?
1: Escoltar-lo.
0: I això és una de les tècniques que s'aplica dintre de tot el que és el taller, o tot el que és molt més que això, però una, i a mi em fa molta gràcia, i a més ho practico, no? Hi ha moments que dic, bueno, anem a fer una pausa.
1: Sí.
0: I una pausa vol dir respirar i baixar el cos.
1: Si això seria, veus, d'aquells bolers que recomanem...
0: Sí, que s'emportin, que dius, tio.
1: Per acostumar-nos de tant en tant, i sobretot quan em sento lleugerament o molt alterada, parar.
0: Parar.
1: Uns segons, no cal que sigui molta estona.
0: No.
1: Suficients per agafar i mirar cap a dintre. Què està passant en mi? Què s'està sentint en el cos? La panxa, no sé què... Mira com estic posant les mans, estic crispades... Observar el meu cos. El que deia Thich Nhat Hanh, la primera que hem dit. Si no t'escoltes profundament. Escoltar-te profundament uns segons. Ok. I després continuar.
0: Això, Imma, és una pràctica.
1: Sí,
0: vull dir, no
1: clar.
0: És una flor no fa estiu.
1: És anar-ho fent, convertir-lo en un hàbit.
0: Exactament, convertir-lo en un hàbit. I saps on et porta? Et porta sovint a que quan vas a dormir i tanques els ulls i estàs amb tu, pots estar en pau.
1: Clar.
0: Pots estar en pau amb tu mateix. I això és no té preu. Això no té preu. Vull dir, que tu te'n vagis a dormir, siguis capaç de deixar fora del teu llit tot allò que no cal que hi sigui en el llit, perquè allà vas a descansar només.
1: Clar.
0: I sentir que estàs en pau amb tu mateix, vull dir, seria...
1: Clar, perquè tot això, aquest soroll, aquesta xerrameca, agafant de les paraules que hem dit abans, són pensaments. Només són pensaments.
0: Aquest és un altre.
1: Aquests,
0: és un pensament.
1: Aquests problemes que diem que tenim, de fet, són pensaments. Estic pensant que demà tinc una cosa molt grossa. Són pensaments. Llavors, si pots identificar són pensaments i dic gràcies, però ara mateix... No, clar, els pensaments no estan en el cos.
0: No.
1: En el cos hi ha l'emoció. Puc observar aquesta emoció, puc veure, aviam, pot ser que s'hagi produït perquè ha passat un pensament que ha impactat.
0: D'això la pausa.
1: Ok, per això sí, la pausa.
0: Sí, sí.
1: I per observar com... Ah, vale, ok. Hi ha aquest rau-rau en aquí, perquè acabo de pensar... molt bé, deixo que passi el pensament.
0: I continuo.
1: I al cap de... Crec que són 90 segons, això està estudiat. L'impacte de l'emoció ha baixat.
0: Ha baixat, s'ha reduït.
1: S'ha reduït. Vos, clar, si on vas a dormir, ja tens aquesta pràctica feta, i dius, d'acord, pensaments, carinyos, aquí la tauleta de nit, perquè sí. Ara me'n vaig a dormir.
0: Sí, fins demà.
1: Ja ens trobarem, perquè segur que hi tornareu a ser.
0: Eita.
1: És tot una altra cosa.
0: Sí, sí, és una altra. És una forma de descansar molt més profundament sense tenir el rum-rum durant la nit.
1: Clar.
0: Molt bé, una altra.
1: Doncs ja l'altra, jo ja me n'aniria a casa. Ja me n'aniria a casa.
0: Vinga, qui és casa?
1: És a dir, sí, si l'últim programa vam dir espiritualitat, quilòmetre zero, Sergi Torres, aquesta és encara més quilòmetre zero, perquè és...
0: La és Rosé, més propera.
1: Molt més propera, físicament. És Roser Soms, que va néixer a Calella l'any 1963, per tant... molt més propera també en el temps
0: més jove, també, més jove
1: que les altres que hem parlat, i que més està vivint ara a Arenys de Munt.
0: O sigui que la tenim aquí al costat, per favor.
1: Més quilòmetre zero.
0: Per favor, quilòmetre zero,
1: no pot arribar a ser. I a més, és les seves reflexions que porta compartint des del 2016, una cada dia, rigorosament, és espectacular, són d'una profunditat i d'una síntesi admirable. Ja t'ho he comentat, però ho dic també en aquí. Penso que pagaria molt la pena si hi ha l'oportunitat de fer-li una bona entrevista, dedicar-hi molt de temps, perquè...
0: Li farem una horeta per ella sola.
1: Ben bona, sí, perquè sí. És que és polifacètica que no t'ho acabes. Perquè és filòloga, traductora, artista plàstica, escriptora, ha fet fotografia, cuina, té un programa de...
0: De cuina.
1: Vale, sí, de col·labora. Tal. Aquí també col·labora amb el punt de l'interrogant.
0: Ah, sí, sí, el punt de l'interrogant.
1: Sobre... És d'una curiositat enorme i d'una creativitat enorme. I a més, et dic els... Tal. I ja, l'any 2020 va publicar aquest llibre.
0: El llibre de reflexos de la lluna
1: a l'aigua. De la lluna a l'aigua.
0: Que la passo per la pantalla perquè el pugueu veure.
1: Són 357 reflexions que va recollir en aquell moment, el 2020... Ha continuat, i ara no sé pas quan en deu tenir, amb 12 il·lustracions seves, perquè com que és artista plàstica, tant la portada com a l'interior hi ha il·lustracions seves. I vinculat en aquest llibre, l'any passat, van fer una exposició que és itinerant, és a dir, ha estat a Arenys de Munt, ha estat a Calella, i de veritat que us la recomano molt, si algú té un lloc per fer una exposició, tal, que es diu Silencis que parlen, que són dibuixos i collages inspirats en reflexions d'aquest llibre. Esplèndids.
0: Aquest llibre està ple d'il·lustracions que van acompanyant el que hi ha escrit.
1: I et dic que, a part de l'exposició, són obra plàstica de la mateixa Roser, de Rosa de los Santos i de Dominica Brás.
0: Tres dones
1: molt interessants.
0: Prenem nota per dones.
1: Sí.
0: Pel programa de dones,
1: veritat.
0: Prenem nota.
1: Molt. I, clar... jo la vaig conèixer ja fa, potser, el 2021, una cosa d'aquestes, i la vaig conèixer i m'he fet molt amiga seva arran de les seves reflexions. Em va compartir una reflexió i vaig quedar... Ah, uau, això és molt bo. I aleshores, doncs, aquí... No sabia quina triar les llibres, de llibre, de manera que el que he fet ha estat agafar les últimes. No, la d'avui no l'he apuntada, però les més recents... I són sempre molt breus, les comparteix diàriament per WhatsApp.
0: Amb un grup, suposo.
1: En un grup, sí, exacte. I des del 2016, de vegades, em poso alguna que ha sortit en el llibre. Per tant, seria repetida.
0: Però són que crea cada dia.
1: Sí, cada dia, cada matí. I, per exemple, acabo de veure la primera que he vist. Saber rebre és una altra manera de donar.
0: Aquesta, quan m'ho has passat, tot això, el que volies fer avui, aquesta m'ha cridat molt l'atenció.
1: Ja veus, doncs...
0: M'ha cridat molt l'atenció perquè és important el saber rebre. Estem acostumats a no demanar, a no permetre'ns que ens doni la... Ens costa demanar, ens costa rebre regals. Ah, no, això per què ho has fet? No calia. No, sí que calia, perquè si aquesta persona t'ho vol fer, és perquè t'ho vol fer. Per tant, gràcies que m'ho vols fer. Exacte. I s'accepta. O necessites qualsevol cosa i no li demanaré perquè... No, demana-li. Perquè si tu li demanes, un altre dia ja t'ho demanarà tu.
1: I a més, li dones el plaer
0: d'exercir...
1: Ens agrada ajudar.
0: Sí.
1: Si ens agrada ajudar, quan li demano a l'altre, li estic regalant l'oportunitat d'aquest plaer d'ajudar.
0: Sí, sí, sí.
1: Per animar aquesta cosa, no? Doncs saber rebre.
0: Saber rebre.
1: Obrir-nos a rebre és una manera de...
0: Que això és una altra de les coses que fem en tot aquest món del creixement personal i tal, que anem creant vull tal cosa, però no ens parem a dir rebo tal cosa. O sigui que estem en la petició i no en el rebre. Vull dir, parem i diem, no, això que estic demanant ja ho puc rebre. No? Això seria un altre pas ja més de dir sí, deixo que les coses i els regals arribin, ja.
1: Sí.
0: No en un futur, sinó ja, no? Sí. Això també és interessant.
1: Sí, sí. I lliga amb un altre que acabo de veure, del 14 de juny.
0: Sí, de fa dos
1: mateix,
0: dies.
1: Sí, perquè tots som... Els he agafat les recents. Dic, mira, si no renunciem a res, Ho tenim tot. És que ho tenim tot.
0: Aquesta és molt, molt, molt potent.
1: És a dir, jo ara, per viure el que estic vivint ara i aquí, no necessito res més que el que hi ha ara i aquí. No, per viure això, què necessito? El que hi ha ara i aquí.
0: El que hi ha ara.
1: Ara, clar, si començo a dir, no, és que jo no... No
0: si
1: tinc,
0: poso,
1: que em
0: pegues.
1: Falta... Ja comencem els pensaments, no? És que aquí hi hauria d'haver... No.
0: Amb aquesta queda molt bé una cançó que també has triat.
1: Va, anem-hi.
0: Sí, perquè és permetre'ns. Mm. És el volar del Franca, no?
1: Ai,
0: anem a volar i permetre'ns que tot això prengui cos.
1: Sí.
0: I no posem pegues a les coses, sinó deixem que passin, no?
1: Perfecte, aquesta, sí.
0: Doncs vinga, escoltem-la.
1: Sí.

0: vuelo.
1: Sí. Volar, volar, sí. Diu que no vuelo, però sí vuelo.
2: Sí, sí, sí.
1: Ens posem les ales de volar, ens deixem anar i les coses passen.
2: Sí. Acabo de veure, i té molt a veure amb el programa aquest de la salut i tal, la Roser, el 17 de maig, ens deia: el que ens diem és tan important com el que mengem.
1: Certo.
2: El que ens diem...
1: Certo.
2: No només el que em dic jo a mi mateixa... Observes, a vegades ens insultem.
1: Sí. O ens enfadem.
2: O ens enfadem, ens critiquem.
1: Sí. Tal.
2: Com entre nosaltres, per tant, tant pot ser el que ens diem els uns als altres.
1: Mm-hmm.
2: Però fins i tot, encara que sigui jo soleta, perquè soc molt ben educada i amb els altres tracto molt bé, però em puc estar maltractant a mi.
1: Sí.
2: És tan important això com el que mengem.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Perquè vigilem. Bueno,
1: és perquè
2: no
1: és un altre
2: tòxic.
1: Un altre tipus de menjar, no?
2: Sí, un tipus d'aliment.
1: És un altre tipus d'aliment.
2: Sí.
1: Com ens alimentem emocionalment, no? Uh-huh. Seria com alimentem les nostres emocions. Sí. Des d'on les alimentem, no?
2: Sí, sí.
1: I el ballar, o sigui, escoltar cançons i ballar-les, sentir que el cos es mou, deixa entrar la música a dintre, amb la seva pell, amb la teva pell, i moure. És que el ballar... S'ha establert que hi ha uns passos i unes històries, saps? I has de fer aquestes coreografies i tal. No, no. El ballar és molt més simple que tot això. El ballar és posar la música, escoltar-la i deixar que el teu cos es mogui. I trobar aquest plaer de que el cos va seguint el ritme que el porta, no? I això és un aliment.
2: Això és un aliment. I, mira, el 23... Mira, la vigília de Sant Joan ens deia la Roser... L'experiència de la realitat no es pot ensenyar, s'ha de viure.
1: Que gran veritat.
2: L'experiència de la realitat no es pot ensenyar, s'ha de viure. Igual que ara tu parlaves això, qui ens escolti i no tal, si vol saber, si comprovar que això que diu la rima és cert, s'ha de viure.
1: Que balli.
2: S'ha de viure.
1: Que balli.
2: A casa, amb les cortines tancades, que no vegi ningú, no passa res.
1: O sí.
2: O obertes.
1: O obertes,
2: és igual. És a dir, sí, viure-ho.
1: Sent que el cos es mou al ritme d'aquella música que t'arriba. Aquelles músiques que arriben, que les sents. I tenim molta tendència a això, jo m'ho he plantejat diverses vegades. Anem a concerts, a escoltar música. Allà assegudets tots, allà, escoltant la música. I el teu cos està dient... Jo m'aixecaria i ballaria. Però res, estem allà asseguts, no? Penso que els concerts, com es fan ara, que estan tots drets i ballen, realment és molt millor que fer concerts on tothom està assegut. Per què? Perquè la música t'està arribant. I li està arribant i està parlant al teu cos. Perquè és moviment.
2: És una proposta, veus?
1: Jo la deixo... Bueno, no, qui el vulgui que ho faci, qui no, però vull dir... Que moltes vegades és que, clar, jo m'he plantejat perquè jo estic allà assegudeta i el cos se me'n va. I dius, seria d'una altra manera si balléssim.
2: Sí. I tant.
1: Ens arribaria diferent el concert.
2: Sí.
1: I m'ha agradat també el que has dit de la realitat, que parlant de la realitat, el Joan ens acaba de dir que tenim una entrada al Facebook des de...
2: Cuba.
1: Joan, ens l'expliques? Imagina't on tenim Radio Orient, a Cuba.
2: Sí.
1: Imagina't una noia que es veu que els seus avantpassats eren d'Arenys de Mar i ens està escoltant des de Cuba. Sí. Dius,
2: que bonic.
3: Mare de Déu. La veritat és que cada dia em sorprenc més,
1: A mi també.
3: Mira, ens escriuen de Cuba, que és la Mireia Domínguez. I ens diu, mis saludos cordiales desde Cuba. Mis ancestros eran españoles de Arenys de Mar. Me gustaría tener el privilegio de visitar España. Arenys de Mar, diu, yo estoy en los trámites de la ciudadanía española. Que Dios les bendiga.
1: Pues moltes gràcies a aquesta noia.
3: Escoltar-nos.
1: Mireia, gràcies per escoltar-nos i que si aconseguís venir aquí a Espanya, que ens escrigui, que vindrà aquí al programa i ens explicarà la seva vida i les seves peripècies per venir a Espanya.
3: Invitada, invitadíssima.
1: Moltes gràcies, Mireia, per per escoltar-nos, i a més que ho estem parlant en català, suposo que ho deu entendre, i si no, deu fer l'esforç per les ganes de venir no, a Arenys. Això sí. És un plus, eh?
2: Sí,
1: sí. Sí. Moltes gràcies, bonica.
2: Sí. Que bé, que bonic. I tant, sí. No vull que marxem sense haver llegit aquesta que m'està aquí cridant des del paper.
1: Sí? A veure què et diu.
2: El 22 de maig ens deia la Roser: si una cosa és inevitable, val més que l'estimem. Si una cosa és inevitable, val més que l'estimem.
1: Que no ens enfadem amb ella.
2: I que l'estimem, que l'acceptem, i de fet estimar, per a mi cada vegada més, és acceptar. Acceptar amb tot. Okay. Que no vol dir justificar... Allà has d'acceptar que violin... No estem justificant. No estem donant per bo. No. Però això està passant ara, és el que diu Eckhart Tolle en un exemple. Diu, passa amb el teu cotxe i quedes enganxat en fang. I no pots treure el cotxe d'allà. Què has de fer? Acceptar que el cotxe s'ha quedat encallat. Estàs content perquè... No. Però resulta que a partir d'aquí puc actuar. A partir d'aquí puc veure què faig, truco a l'assegurança, no? Hi ha una persona que té una actitud agressiva. Haig de deixar que faci el que vulgui. No, però acceptar. I aquesta situació, una persona amb actitud agressiva, què es pot fer?
1: O sigui que el segon pas d'acceptar la situació és veure què puc fer per resoldre aquest... el que em presenta.
2: Sí, vàrem fer un programa amb l'Anthony de Melo, i recordo la seva definició de maduresa. Maduresa és quan ja no culpes ningú, ni els altres, ni a tu mateix. Veus que hi ha, ara i aquí. Veus que hi pots fer, si és que hi pots fer res, i actues, si és que pots actuar.
1: Si és que pots... Aquesta és una altra, sí, sí.
2: I ja està.
1: I si no pots fer res, doncs ja està.
2: Ai, però és que en la pau... d'acceptar què és el que hi ha. I si és inevitable, perquè el que diu la Roser és, si una cosa és inevitable, eh? Val més que l'estimem, val més que l'acceptem, és que això és el que hi ha, i no ens hi resistim perquè
1: lluitem,
2: el que fem...
1: Lluitem. Perquè moltes vegades ens dediquem a lluitar contra una cosa, és una paret que està allà, i potser hi ha altres sortides.
2: Diu... una de les meves... vam parlar una vegada de Byron Katie, també en vam parlar aquesta temporada. Byron Katie diu, si emparelles amb la realitat, tens garantit el 100% que patiràs.
1: Total. I podríem tancar amb aquesta frase, perquè tenim una cançó també per tancar avui, per tancar la temporada de Mediterrània d'aquest 2026, de la primera part del 2026, perquè després de setembre continuarem amb més Mediterrània. Hi ha una cançó que has triat i que m'agrada, que m'agrada molt, que també és del Canca, i que és del goig de viure i la fidelitat a una mateixa. Vull dir que de fet és el que estàs dient, no? El que estem dient tota l'estona, no? Aquí us hem deixat un munt de bolets
2: de bolets
1: per l'estiu,
2: sí,
1: que poden servir o no. Vull dir que cadascú faci el que vulgui amb ells, però que són reflexions que alguna vegada ajuden a sortir d'un estat estancat, o un no veure, o un no sentir, el que sigui. El que sigui. Sí. Aquesta, bueno, aquí acomiadarem, serà amb aquesta música, amb un solo corazón del Canca, que és allà on tothom estem, tothom fem el batec d'un sol cor, si ens afegim, i res, que hi hagi molt bon estiu.
2: Sí, molt bon estiu a tothom.
1: Continueu escoltant Ràdio Arenys, encara que siguin reemesos, perquè són molt bons els programes que s'han fet durant al llarg de l'any.
2: Sí, tant.
1: Al llarg de la temporada s'han fet molt bons programes i estaran sortint una altra vegada en antena. I fins aquí per aquesta... per avui. Gràcies, Imma.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Helena. Ha sigut un plaer tenir-te en el so. Ens fa petons i ens anava somrient. I això, tenir una tècnica que tota l'estona va somrient, et dona ales perquè el programa surti més fluid. Els van també, que el tenim allà d'assessor de l'Helena. I aquí tanquem la barraqueta fins al setembre.
2: Bon estiu.
1: Molt bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Agramunt ha recordat avui les víctimes i els afectats de l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Avui fa un any. Ho ha fet amb un minut de silenci, ha recordat les víctimes mortals i tot el que es va perdre en aquell incendi que es va declarar a les 5 de la tarda d'aquell 1 de juliol a tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Aquest acte ha estat la nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Amb la presència de familiars de les víctimes, afectats i també veïns i veïnes d'Agramunt, avui hem tingut lloc aquest minut de silenci a la plaça de l'Església que hem mudit davant del record del que fou un dels incendis més destacats de tot el 2025 a Catalunya. A part de la pèrdua de les dues vides humanes, foren més de 5.500 les hectàrees que van quedar afectades i que van arrasar amb cases, cultius i terrenys. L'acte avui ha servit per recordar, però també per mirar cap al futur, perquè que aquest escenari no es repeteixi mai més. De fet, justament avui s'ha declarat un incendi a la serra d'Almenara, a escassos quilòmetres del municipi, que ha sigut controlat a mitja tarda per unes 19 dotacions de bombers, 3 d'elles aèries. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de camps de rostolls i vegetació forestal d'aquesta serra, sent el segon incendi que té lloc en menys d'un mes en aquest municipi.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell, doncs ja ho sentia. Fa un any just d'aquell incendi que va generar, entre d'altres, recordem, un pirocúmul de 14.000 metres d'alçada. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unit per frenar l'abandonament escolar aquest curs. Han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic. Són 270 joves que han decidit, a partir d'aquesta tasca, poder continuar amb els estudis. Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO. Un 66% de famílies han demanat una plaça d'I3, un punt per sota respecte a l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per centres públics com concertats, enfront dels 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat, amb un 87% de peticions a l'escola pública. I acabem parlant de la Basílica de la Seu de Manresa, que està donant a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit, considerat una de les obres més importants del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar en els processos de degradació d'aquesta obra realitzada als anys 1393 i 1394.
0: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, què tal, Iago?
1: Hola, doncs molt bé. Un cop més aquí.
0: Un cop més aquí, eh? Avui ha disfrutat també, eh?
1: Home, sempre està bé, no?
0: Sempre està bé. I tant que sí. Després també anunciar-vos que ens acompanyarà la Eva Sallés, també col·laborador del nostre programa. Hola, Eva, benvinguda de nou a Temps de Salut.
2: Què tal? Com estàs, tu també?
0: Jo
2: sempre
0: també...
2: pregunto, eh? Com estàs?
0: No, ja està bé, així t'entrenes.
2: Tu em preguntes a mi i jo et pregunto tu.
0: No, jo molt content. Ja saps que aquí és un punt...
2: Ens ho passem molt bé.
0: Ens ho passem bé i les nostres cares canvien.
2: Exacte.
0: No és el mateix al començament que al final, no, ja ho veuràs.
2: Bueno, a veure què.
0: També hem de saludar una altra gran persona que tenim aquí amb nosaltres. És en Miguel Ángel Segura. Benvingut, ben retrobat. Una abraçada de nou.
3: Hola, Josep. Què tal? Pues molt bé i ple de salut.
0: I ple de salut.
3: Ple de salut.
0: Ple de salut.
3: Com no podia ser d'una altra manera en aquest programa.
0: Molt bé, molt bé. Doncs també volem saludar a una persona que ens ve de tant en tant a veure, a saludar, a acompanyar-nos. És en Fernandet Missé. Hola, Fernandet, com estàs?
4: Molt bé, estem.
0: Estàs content d'estar aquí amb nosaltres?
4: Sí.
0: Com sempre, no?
4: Com sempre.
0: Bueno, et faré intervenir, eh? Un dia o un altre.
4: Un dia.
0: Un dia, eh? Sí. El proper programa, va.
4: Va.
0: Vinga, va. Ho farem així.
4: A setembre.
0: Va. A setembre, octubre, novembre... Bueno, ja parlem. Sí. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema. Abans, però, volem saludar en Joan Bosch, que és el comandant de la nostra nau. Senyors, senyores, amics, amigues, nens, nenes, no sé com anirem avui, com farem
5: doncs,
0: aquest viatge.
5: Mira, avui ens anirem cap a muntanya.
0: Sí, a muntanya.
5: I anem a fer una mica de cames... I, escolta, m'agafarem la bicicleta.
0: Ah, mira, em sembla molt bé.
5: Mira, ja l'estem preparant.
0: Mita-la, la bicicleta.
5: I ens anem, doncs, pels corriols de la Garrotxa. Anem
0: bon
5: per
0: lloc,
5: la Garrotxa,
0: un bon lloc
5: que ens agrada molt a nosaltres. I anem a fer, doncs, un tomb per aquelles valls tan boniques, la Vall d'en Bas...
0: Ui!
5: Aquells volcans tan bonics...
0: Oh, la zona volcànica d'Olot!
5: I anirem, doncs, per... Hi ha un bicicarril que hem fet ara, i, escolta, pots gaudir del paisatge... tot anant en bicicleta. Que
0: doncs, Miguel, em sembla que sí, perquè ens encaixa molt en el nostre programa d'avui.
5: Doncs vinga.
0: Mira, també passa aquí algun cotxe, no?
5: Algun
0: també.
5: Cotxe, perquè estem en aquest bicicarril.
0: Aquest bicicarril.
5: Escolta'm, i anem donant una volta i anem arribant cap a la Vall d'en Bas.
0: Doncs anem cap a la Vall d'en Bas, tots contents i tot caminant, no, en bicicleta. Doncs res, ara sí que ja us desvetllarem el tema d'avui, que avui té a veure amb una activitat física i esportiva, que ja ens ha lligat això, Joan, la bicicleta, que és molt important, eh? En concret, parlarem de la muntanya inclusiva. La muntanya inclusiva. Quan pensem en l'excursionisme, el senderisme, l'escalada o un simple passeig per la natura, sovint ho imaginem com una activitat a l'abast de tothom. Però no sempre és així. Què passa amb les persones amb mobilitat reduïda, discapacitats visuals, auditives o d'altres diversitats funcionals? La muntanya sovint encara posa barreres. La muntanya inclusiva és un concepte que va més enllà de les cadires adaptades o els camins planers. És una filosofia que reivindica el dret a gaudir del paisatge, de l'entorn, l'aire pur i el repte físic sense exclusions. I no només parlem d'accessibilitat arquitectònica, sinó també d'actituds, de sensibilització i d'estima per la natura. Així, avui descobrirem i ens preguntarem en què consisteix la muntanya inclusiva, quina diferència hi ha entre l'esport inclusiu i l'esport adaptat, com també esbrinarem com es fa el guiatge amb persones cegues i o sords cegues a la muntanya, quin tipus de tècnica s'utilitza a l'hora d'acompanyar-los, quin tipus d'activitats de muntanyisme inclusiu es practiquen i també coneixerem els beneficis de la nostra salut en la pràctica d'aquests esports. Per això hem convidat en Martí Batalla perquè ens en parli i ens ho expliqui. En Martí viu a Barcelona, ja de petit va començar a sentir

interès per la música, especialment la guitarra, encara que toca l'òrgan electrònic, la flauta dolça i l'harmònica. Avui és conegut per les versions i adaptacions a diverses obres per a guitarra i harmònica. La música ha estat el mitjà per comunicar-se amb les persones i el públic al qual ell no veu. És escriptor i autor de Vides de fusta, una novel·la publicada l'any 2022 per l'editorial Círculo Rojo. I és també un enamorat de la natura i de la muntanya.

0: Molt bé, Martí, et tornem a tenir aquí amb nosaltres. No ens ha costat gaire, eh? No ens ha costat gaire perquè ja ets com si ja fossis de la casa, veritat?
1: Pràcticament.
0: Pràcticament. Pràcticament, doncs res, estem molt contents de que tornis a estar aquí amb nosaltres amb un tema que no havíem encetat mai amb tu, ni havíem parlat, ni tampoc coneixíem, que tu eres un afeccionat a la muntanya. Aleshores, et volem agrair que, malgrat tot, que vinguis de Barcelona, que això sí que ho podem dir-ho perquè és així, hagis acceptat de nou la nostra invitació pel que volem que et sentis a casa. Doncs mira, per començar, volem enfocar aquesta entrevista en la teva experiència, eh? Uh-huh. No amb els llibres, que se n'han escrit molts, de muntanya inclusiva, etc etc. N'hi ha molts, eh? Uh-huh. Aleshores, jo voldria saber, en primer lloc, per què has triat la muntanya com a esport? Què t'ha seduït?
1: La muntanya és com la vida. Avui m'ho ha dit una noia, i dic, és que tens tota la raó. I coincideixo totalment. Però és que és veritat, la vida té alts i baixos, no? De vegades a la vida tenim entrebancs, de vegades a la vida tenim coses agradables, coses desagradables, entrebancs que de vegades ens posen i que, doncs, hem d'intentar sortejar-los com puguem, no? I per mi la muntanya és la natura, no? I m'ha encantat. Jo aquest any, ara el meu últim gran repte per mi, sí, ha estat haver fet el Pedraforca.
0: Bon dia, ja ens ho explicaràs. Sí. Pedraforca.
1: Sí.
0: Doncs fem aquí un punt i seguit perquè et farem una altra pregunta relacionada, doncs, amb el món aquest de l'esport.
1: Sí.
0: Tu has practicat algun altre esport, a part de la muntanya?
1: Sí. Vaig començar fent esquí aquàtic.
0: Esquí aquàtic, mare de Déu.
1: 20 i pocs anys.
2: Jo també en faig.
0: Esquí aquàtic, la Eva també en fa.
1: Però amb un llac, eh? Allà al càmping Toro Bravo, allà a Castelldefels.
2: Ah, molt bé.
1: Però m'agradaria si alguna vegada pogués tenir oportunitat, m'agradaria practicar esquí aquàtic en el mar.
2: Vale, a primera hora ha de ser, eh? Perquè si no l'aigua no està bé, ja t'ho dic.
1: Ah, perfecte, doncs ja en parlarem.
2: Ja en parlarem, va, Martí.
0: Va, esquí aquàtic, què més? Que sabem que hi ha altres
1: després,
0: pràctiques.
1: Després vaig fer hípica.
0: Hípica, mare de Déu, senyor.
1: Muntar a cavall.
0: Muntar a cavall. També...
1: Precisament hi vaig anar la setmana passada perquè em van donar l'oportunitat de voler-ho fer i no va estar malament, però no és el que jo esperava.
0: Què va passar? Un problema
1: no,
0: amb algun...
1: perquè sempre donàvem voltes per un mateix circuit i jo em pensava que aniríem amb un cavall. Jo el volia fer trotar, però em van donar amb un cavall massa tranquil. Jo volia més marxa.
0: Tu ets una mica més...
2: És un 4x4.
0: És un 4x4.
1: 16. Després resulta que vaig acabar... vaig fer rem, també.
0: Rem, eh?
1: Rem.
0: Bueno, aquí també hi ha activitat, hi ha mobilitat, no?
1: Sí.
0: Ha d'haver-hi força.
1: Després vaig fer una mica de ciclisme, anant amb tàndem. Uh-huh. Jo anava al darrere, lògicament, clar.
0: Uh-huh. Sí, clar.
1: Clar, perquè si no, malament.
0: Bueno, doncs Déu-n'hi-do, no? La quantitat d'esports que has practicat.
1: Un cop vaig ser al tàndem, després em vaig decantar per practicar atletisme i natació, que és el que jo mateix faig. L'atletisme, per practicar-ho amb tota llibertat, vaig a la cinta del gimnàs i em foto a córrer.
0: Sí, i... Si em fas l'atletisme...
1: Clar, és corrent durant una hora i pico, una hora i escaig, hora i mitja.
0: Molt bé, doncs mira, que tenim aquí en Iago que...
1: I natació.
0: I natació.
1: I després, clar, i el muntanyisme.
0: El muntanyisme, que ara anirem parlant, del muntanyisme.
1: Sí, sí.
3: Quina importància té la muntanya en la teva vida? Si poguessis definir la teva vida i la muntanya amb una paraula.
0: A veure, amb aquesta pregunta mereix una resposta curta, però si la vols allargar no hi ha problema, eh? Uh-huh. Quina importància té la muntanya amb tu i...
1: Jo diria dues paraules. Pau interior.
3: Creus que la muntanya pot servir com a teràpia?
1: Per descomptat.
3: Per què ho creus?
1: No sé realment avui què has menjat, però és que t'asseguro que és quina pregunta més complicada. A veure, no, és el segon gol que em fots. A veure, quina importància té... Em pots tornar a repetir la pregunta?
3: Quina importància té la teràpia a la teva, a la muntanya, a la teva vida, i si creus que pot servir com a
0: teràpia?
3: Com a teràpia.
1: Mira, la muntanya m'ha consolat en moments complicats a la meva vida. Perquè la muntanya m'ofereix tot allò que potser fora no he trobat.
3: Com, per exemple?
1: Com, per exemple, serenitat.
3: Vale. Què li diries a una persona que està en aquests moments atrevessant una depressió?
1: Sí.
3: I com la incitaries perquè aposti per la muntanya?
1: Jo li diria... Per què no m'acompanyes?
0: Molt bona idea. Per què no m'acompanyes?
1: Per què no m'acompanyes?
0: Molt bé.
1: I així ens anem xerrant.
0: I anem xerrant i anem veient a veure què passa.
1: Exactament.
0: Doncs molt bé. Doncs, en cas, ara jo el que proposo doncs és que entrem en el primer tema musical, però, amics i amigues, en Joan us l'anunciarà.
4: Vinga, anem anunciant. Mentrestant, en Martí se'l prepara.
0: En Martí se'l prepara.
4: Perquè farem en directe.
0: En directe.
4: En rigorós directe. Vinga, doncs. Sí. Anem a presentar el tema d'avui, i és que per començar el nostre viatge musical ens desplaçarem fins a Barcelona per gaudir de la música del nostre convidat d'avui, i que no és cap altre que en Martí Batalla, amb un tema publicat l'any 2019 i que forma part del seu àlbum Sensacions de Mar. Aquest porta per títol Portsmouth. Quan vulgui Martí, el podem escoltar. Endavant.
0: Estàs a punt, Martí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, un, dos, tres.

0: en Martí Batalla. Va néixer a Barcelona l'any 1962. Des de ben petit va posar una atenció especial per la guitarra i estudia música amb el mestre Joan Furió i a l'acadèmia del mestre Joan Francisco Garrido, amb el mestre Guillem Pérez. Obtingué la titulació en grau superior com a professor de guitarra al Conservatori del Liceu. Postmouth, el tema que acabem d'escoltar, forma part del seu àlbum Sensacions de mar, juntament amb altres temes com Tango, Gimpropèdies, U2-3, Mar Cega, Ave Maria i El Cant del Mar, entre d'altres. Martí, tu ets músic, compositor i intèrpret de música clàssica, amb la guitarra i amb l'harmònica. Quan comença la teva passió per la guitarra i per l'harmònica?
1: L'harmònica va ser el meu pare que m'hi va introduir, igual que em va introduir amb la muntanya. I la guitarra va ser gràcies a la meva germana.
0: Però una cosa és que t'introdueixin, una altra cosa és que t'agradi. Vull dir, et van introduir, però ho vas acceptar i et va agradar, no, Martí?
1: Sí, perquè jo quan era petit tenia molt poques coses a fer. No hi havia gaire jocs per les persones cegues. No hi havia gaire jocs per les persones cegues. Mm. I aleshores... Mira, jo era un nano molt bellugueta. I quan la meva mare em posava un disc del Raimon, perquè el Raimon era per mi el meu ídol. Llavors ho deia, no hi ha nen.
0: Clar.
1: Jo parava de fer maleses i llavors no hi havia nen perquè estava concentrat i jo ho deia, jo vull tocar la guitarra com el Raimon, perquè era el meu referent.
2: Era el teu referent, no? Jo la tocava d'una manera simple però profunda. Jo et volia fer una pregunta també relacionat amb, amb el tema de la música. El fet de ser invident t'ha suposat algun impediment per relacionar-te amb la música?
1: En alguns moments sí. Per què? Perquè, com sempre passa, altres persones creuen que tu no pots. I això és el pitjor que pot passar. Que és moltes vegades pura ignorància, eh? Però aquesta ignorància fa mal. I de vegades... és que no és només ignorància, sinó que també utilitzen la discapacitat o que, com a excusa. Jo tocava amb una orquestra de guitarres i aquella orquestra es va desfer i un professor del Conservatori del Liceu, el qual no penso mencionar perquè no val la pena, doncs ell sabia que tocava amb una orquestra de guitarristes a Barcelona i li vaig proposar d'entrar-hi. I primer ell em va dir-me que sí, i al final de tot em va dir-me que no podia entrar pel fet de que jo no veia l'entrada del director. Cosa que ell sabia que jo tocava amb una altra orquestra. Després jo, evidentment, vaig fer càbales i vaig saber que no li agradava jo com a guitarrista. Bueno, doncs digue-m'ho. No
2: digue'm la veritat.
1: Digue'm la veritat i no passa res. No?
2: Clar, va ser com un menyspreu, no?, per tu.
1: No solament un menyspreu, sinó un despreci. I la veritat és que, mira, l'infern de desagraïts n'està ple. Sí.
2: Doncs molt bé, doncs en cas farem una cosa. Deixarem aquest tema musical a part, perquè en tenim una altra de preparats. En cas continuarem amb la nostra entrevista, parlant amb el nostre amic i company Martí Batalla, de Muntanya Inclusiva. Jo et volia... Tinc un dubte. Quina diferència hi ha entre l'esport inclusiu i l'esport adaptat?
1: Et diré la meva opinió. Vaig estar parlant amb aquest tema amb una companya, la qual, doncs, li tinc... És una amiga meva, a la qual, doncs, li tinc una gran admiració. Es diu Raquel Díaz, que va ser... atleta paralímpica als anys 90,
2: sí,
1: que va competir en Puri Santa Marta, per exemple, i que sí, va guanyar no sé quantes medalles, també va guanyar no sé quantes, però... Bueno, en tot cas, és, a banda de ser bon atleta, és molt bona persona. Jo li vaig dir, li vaig preguntar, i entre els dos vàrem intentar fer una definició.
2: A veure, és... com és això, veure, pels que no hi entenem?
1: L'esport inclusiu és aquell esport que no necessita una adaptació específica en el qual hi pot entrar-hi tothom. Per exemple, el muntanyisme és inclusiu, no és adaptat. Per què? Perquè hi anem tothom. Aleshores, simplement el que hi veu va dient-li a la persona cega, posa el peu dret, jo què sé, a un escaló que hi ha una mica més amunt, posa el peu esquerre una miqueta més avall, puja més cap a l'esquerra, més que... O sigui, et va indicant tota l'estona on t'has d'anar. Això és inclusió. L'adaptació és quan tu necessites unes coses determinades. Per exemple, el bàsquet, evidentment per cecs no és, no? Però és adaptat per les persones que van amb cadira de rodes.
2: Perfecte.
1: Se suposa que les cistelles no estan en una alçada tan alta com per a aquelles persones que no van amb cadira de rodes, dic jo.
2: Exactament.
1: Aleshores, què passa? Això és un esport adaptat.
2: Adaptat.
1: No és inclusiu perquè hi poden participar, és per a aquelles persones les quals no poden accedir. Per això és adaptat. Inclusiu és aquell esport que no necessita de mitjans d'adaptació.
2: Molt bé, ens ha quedat molt clar. Com valores tu, ja que has parlat doncs, d'aquests guies, d'aquestes persones que a vegades et piulen o et comuniquen si has d'anar a la dreta o posa un peu aquí o... Bueno, són els guies, no? Com valores el paper dels acompanyants o guies en la teva experiència muntanyenca?
1: Els guies són els nostres ulls, no? Aleshores, el paper que ha de fer el guia és un paper superimportant.
2: Molt important.
1: Penseu una cosa. El guia no només ha d'estar per ell, sinó que, a més, ha d'acompanyar a una persona i s'ha d'assegurar que la persona, doncs, està responent. I els guies, la veritat, és de que fan un paper molt, molt difícil.
2: Escolta una cosa, i després deixaré la paraula a en Miguel, perdona, però és que em ve a tiro, perquè si no em quedaré a mitges. No, és el fet aquest de que quines adaptacions o tècniques s'utilitzen per que tu t'orientis o us orienteu a l'hora de desplaçar-vos en terrenys irregulars. Com us ho feu?
1: A veure, si el camí... Per exemple, si el camí pot ser alt o molt baix,
2: sí,
1: s'utilitza la barra direccional.
2: Val, barra direccional.
1: Què és una barra direccional? Una barra de ferro o d'alumini, més aviat, que perquè pesa menys, en la que hi van tres persones. En el mig està la persona cega. Al darrere hi ha una persona... No, al davant hi ha una persona que se li diu guia 1, G1.
2: G1, d'acord.
1: Aquesta persona va obrint el camí. I el del darrere és el G2. Què és el G2? El que li diu a la persona cega, Martí, en aquest cas, posa el peu una mica més a la dreta. No, no, no tan amunt, una mica més. Aquí avall, per exemple, no? De vegades em passa. I aleshores, doncs, vaig fent... Això és una tècnica. Una altra tècnica és en agafat de la persona del guia de la motxilla. També és una altra tècnica. Però, quan és l'hora, per exemple, de grimpar, que és el que jo vaig fer quan vaig fer el Pedraforca, què passa? Oblida't de barres, oblida't de motxilles, oblida't de tot. Jo vaig lliure completament. Fins i tot el bastó de muntanya es pot recollir i es pot... posar en la motxilla enganxat. Vaig pujant amb el bastó, bueno, allà vaig grimpant per la paret com a l'Spiderman, i vaig pujant
0: i no et diuen res.
1: Bueno, esclar, em van dient-me tota l'estona, indicant-me cap on t'haig d'anar.
0: Clar. Però vas més lliure. No vas
1: sí.
0: Amb...
1: Bueno, sí, esclar, vas més lliure. I quan vaig fer el Pedraforca hi havia moments que no semblava que no arribava, però...
3: Martí, i com es gestiona el vertigen quan el buit no es veu però es sent? T'ha passat alguna vegada?
1: Mira, El vertigen, saps quan el tinc? Quan estic en una estació de metro en la que per un cantó hi havia i per l'altre també, i al mig no hi ha, trobo que no hi ha cap mena de referent perquè jo em pugui recolzar. No hi ha cap paret. Això em produeix un llullo terrible. I en canvi a la muntanya no!
3: No et falta referent.
2: Doncs és molt important el que acabes de dir. Però a veure, ara tenim un altre referent molt important per tu.
1: Sí.
2: Perdona que et talli, vull dir, tenim una sorpresa preparada. Hi ha una persona a l'altre cantó de la línia telefònica que es vol posar en contacte amb tu. La tenim aquí al telèfon. Endavant, aquesta trucada.
4: Bona nit.
1: Que ets la Leonor.
4: Sí.
1: Moltes felicitats, perquè avui és el teu sant.
4: De veritat, ho t'has recordat.
1: Oh, esclar que m'han recordat, perquè la meva mare també se'n deia de Leonor.
4: Ho sé, ho sé.
1: Quina alegria.
4: Bueno, estic molt contenta, per una banda, a Ràdio Arenys, de que parleu de la muntanya inclusiva, perquè hi ha molta feina encara i s'ha de continuar.
1: I tant que sí.
4: Per altra banda, el Martí s'ha descuidat un esport que ha practicat amb mi, Què? Què dius, Martí?
1: El què m'he descuidat?
4: La marxa nòrdica.
1: Ah! És veritat, és que la vaig fer tan poc temps. És veritat, la vaig provar. Sí, és veritat, la vaig provar. Però saps què em passa? Que
4: sí.
1: Jo sóc una...
4: Puc continuar o no?
1: Jo vaig deixar la marxa nòrdica... perquè jo volia més canya i em donàveu poca canya.
2: Déu-n'hi-do, doncs, mira.
5: És un 4x4, ja ho diem.
2: En Martí és un 4x4, tu.
1: 16.
2: Ai, Déu meu. Molt bé, doncs...
4: Ah, i una altra cosa que volia dir.
1: Digues.
2: Endavant, Leonor, endavant.
4: Ho parlo? Josep, puc dir alguna cosa més?
2: Sí, vale, sí, pots dir, pots dir.
4: Vosaltres.
2: No, tu digues.
4: Bueno, doncs vull dir que, Martí, gràcies per les teves paraules de les que estem com a guia, no? Que nosaltres ben contents de compartir-ho i el que intentem és donar seguretat i compartir també l'experiència, d'acord? I bueno, que jo he estat de guia amb el Martí i que al setembre ho expliqui, que farem una activitat inclusiva. Som Vallès Estrany, d'acord?
1: I tant que sí, la farem al setembre.
4: Vinga, doncs, gràcies per donar-me paraula.
2: Doncs res, Leonor, una abraçada.
4: Continuem.
2: Tenim unes quantes preguntes més sobre la taula.
4: Per això, us deixo.
2: Sí, una abraçada.
4: Gràcies,
2: ben forta.
4: Bona nit.
2: Una abraçada, Martí.
1: Doncs
2: vinga, doncs continuarem amb la nostra entrevista. Martí, com sents tu la muntanya que no veus? A través del tacte, a través de les olors, com la sents?
1: A través dels altres sentits. No és només el que entra per als ulls. És el que entra per les orelles, el que tu sents a dins el cor, el que tu sents en el tacte... Malgrat no pugui olorar, perquè també he perdut el sentit de l'olfacte per circumstàncies que seria ara molt llarg d'explicar i que per tant ens desviaríem del tema. Per exemple, escoltant el cant dels ocells, però sobretot la sensació del benestar.
2: Això d'aquí és el que captes també amb el vostre equip de muntanya, no? Vull dir, la muntanya, a veure... Sempre hi és, la muntanya, vull dir, no s'altera, la muntanya no canvia de lloc, però les persones sí, segons els nostres estats d'ànims. Però sí que és veritat, com deies abans, que la muntanya és terapèutica. Jo, un servidor, també abans ho hem comentat amb la Eva, no sé si el Iago o el Miguel, també som amants de la muntanya, també portem uns quants quilòmetres pujant i baixant, no?, i sabem el que és, i sabem que, a part de terapèutica, és espiritual. Connectar amb la muntanya és connectar també amb la teva espiritual, amb la teva part més profunda, perquè tots som natura. Dit això, jo ja gairebé que faria un altre parèntesi musical, si us sembla, i escoltarem el segon tema que tenim preparat, que també és molt xulo. Endavant, Joan.
6: Vinga, doncs, seguim el nostre trajecte musical i a continuació escoltarem una de les grans veus de la cançó catalana, en Joan Isaac, amb un tema publicat l'any 1977 i que correspon al seu àlbum Viure. Aquest porta per títol Margarida. Escoltem-lo.

0: Margalida és una cançó d'en Joan Isaac, dedicada a Margalida Bové, companya sentimental del jove anarquista català Salvador Puig Antic, executat el 1974 pel règim franquista a la presó Model de Barcelona. El tema d'aquesta cançó va ser escrit pel mateix Joan Isaac amb el coneixement de la situació i proximitat a la família durant l'època d'aquest succés. Per la seva bellesa i sensibilitat ha esdevingut una cançó popular que ja forma part de la nostra memòria col·lectiva a Catalunya. Amb aquests apunts musicals continuarem amb la nostra entrevista parlant i coneixent la muntanya inclusiva amb Martí Batalla.
1: Martí, quina importància, si és que n'ha tingut alguna, ha pogut tenir una figura com Beethoven a la teva vida?
2: Beethoven va ser, a més de músic, va ser sort.
3: Aquí està
1: la pregunta.
2: Home, és que ell ja coneixia ell les notes com sonaven. Jo tenia d'ell tot tan a dintre que suposo que, posant-me en la seva pell, ell sabia ja com havien de sonar totes les notes que havien d'anar, no? Suposo que el frustrant és que ell no va poder sentir el resultat en viu d'allò.
3: De tota la seva obra.
2: De tota la seva obra.
3: Això sí, sí, bé. Això també, a veure, s'ha de tenir molt en compte, que persones que han despuntat meravellosament i tu també, no?, amb la guitarra, amb l'harmònica, i també, doncs, la teva afició per escriure i la descripció de Vides de Fusta, que aquest d'aquí te'l van presentant aquí i em va encantar com ets capaç de descriure aquella noia tan bonica, rossa, primeta, que tenia, doncs, una veu determinada, i cada personatge el descriu com el pot descriure un vident, o un invident, en aquest cas, però vol dir que tu ja, interiorment, tens aquesta idea formada, no? Com que tu ja coneixes una miqueta, inclús aquests personatges, perquè és que no cal contrastos, sinó que tu ja els veus i són d'aquesta manera. Un pensament és un pensament, una imatge és una imatge, és invariable. Diràs, oh, és que poder és veritat o és mentida. No, és el teu pensament. Aquella imatge és teva, no és meva. I, per tant, és la teva realitat. Sí, sí. I la realitat, per mi, no es pot jutjar. És. Dit això, m'agradaria fer-li una pregunta, també d'aquestes filosòfiques, si et sembla. Nosaltres, Martí, diem que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres ho diem així. Uh-huh. A la muntanya i a la vida, què val més que mil paraules per tu?
2: Mira, t'ho diré d'una manera molt simple i
3: sí,
2: molt directa.
3: Digue'm.
2: On no arriba la paraula oral, arriba la paraula escrita. Però no arriba la paraula escrita, arriba la música.
3: Molt bé. A on arriba la música?
2: Sí, senyor.
3: Sí, senyor, és un llenguatge universal, un llenguatge emocional, un sí, llenguatge terapèutic. És un llenguatge que parla, que fa sí, sentir, sí, que fa vibrar. Sí. Parlant d'aquests grups de muntanya que tu freqüentes, t'ha costat molt trobar una secció de muntanya inclusiva i que organitzi excursions amb persones amb discapacitat visual i o auditiva? T'ha costat molt? Com funciona això?
2: Bueno, anant parlant amb una persona, amb una altra, jo digues que m'hi vull dedicar-me molt més, perquè veig que aquest món cada vegada m'està fascinant. I fins que em van posar en contacte amb una empresa, o microempresa, millor dit, que es diu Guies d'Arrels.
3: D'Alp, Guies d'Arrels.
2: Guies d'Arrels. Em van posar en contacte i em diuen, sí, perquè aquesta persona, l'Àngels, en sap molt. I bueno, la vaig trucar i va dir, escolta, em dic Martí Batalla. I no, perquè resulta que vàrem començar a parlar, jo vaig estudiar guitarra, i em diu ella, jo també. Amb qui? Amb en Joan Furió. Dic, jo també.
3: Mare de Déu, aquí ja l'hem liat.
2: I ja està, patapam.
3: Ja està, aquí
2: I
3: ja vam coincidir.
2: Llavors, a partir d'aquí ja vàrem coincidir i hem format una molt forta amistat amb la qual, doncs, vull dir, és la meva entrenadora personal.
3: Sí.
2: Amb la qual, doncs, jo li dec tot amb ella. perquè és una dona amb la qual, doncs, no ho sé, tenim un feeling a banda de la música. Tenim, ella és, a banda de ser també els meus ulls, és la persona que m'entrena. Mira, per exemple, aquest any hem fet el cim, el sobrepuny. He anat pel Berguedà, eh? És que al final acabaré fent un llibre que es dirà A cegues per les muntanyes del Berguedà. Una cosa
3: així. Està molt bé.
2: Ho faré, una cosa així.
3: A cegues per les muntanyes del Berguedà.
2: És impressionant.
3: Aquest títol m'encanta. Ja m'has fet posar la pell de punta, eh?
2: Però primerament vull fer un... Ara faré un... O sigui, ara he dit una cosa per dir-la, que pot ser que es digui així.
3: Pot ser, pot ser.
2: Vull dir... Però ara, en aquest moment, acabo de presentar just ara el meu segon llibre, que l'he portat a l'editorial, ja en parlarem en molt temps, però ja estic pensant en escriure el tercer.
3: Així ens m'agrada, actiu, actiu. 4x4, no, 16. Sí. Miguel.
0: Martí, tinc una curiositat. Amb tota la tecnologia adaptada que hi ha avui dia, els GPS i totes aquestes coses que hi ha, sí. I saps si hi ha coses preparades exclusivament pel tema de l'esport inclusiu? I què n'opines d'això?
2: Pel tema de l'esport inclusiu, què vols... A veure, tu et refereixes que jo pugui ser capaç d'anar sol per una muntanya només a través del mòbil?
0: Per exemple. O que hi hagi una mena de tecnologia que et vagi, jo què sé, que puguis veure sense veure el terreny, o, saps?
2: Potser a l'any 2162 potser sí que hi serà, però potser jo ja no hi seré.
3: Molt bé, però bueno, qui sap, eh? Qui sap, perquè, a veure...
2: Mira, també és verdes en maduren.
3: També és verdes en maduren. Sí. Bueno, hem d'anar avançant, perquè aquí el camí doncs, també va corrent. I m'agradaria saber, doncs, un tema molt clar, molt, molt bàsic, que tenien que fer aquesta pregunta. Quins beneficis per tu i per la teva salut t'ha aportat la pràctica esportiva en relació a la muntanya, i l'alta muntanya? Què t'ha aportat a tu físicament, i mentalment, i espiritualment? Quins beneficis?
2: Home... Beneficis? Sí. Obtenir més salut. Això per començar.
3: Més salut, que vol dir més energia física, mental, més autoestima, més força interior.
2: Més força interior, exactament. O sigui, m'estàs fent una pregunta i ja me l'estàs responent tu mateix.
3: Ah, jo
2: per
3: no
2: tant,
3: ho sé.
2: No, és
3: jo
2: que...
3: Jo no ho sé.
2: A veure, estàs dient coses que anava a dir jo...
3: Ara vas
2: que...
3: a dir tu.
2: Sí, però com que ja les has dit tu, jo no m'esmero, ja no m'esforço. Ja m'ho contesto.
3: Mira que bé.
2: Gràcies,
3: mira
2: guapo.
3: De re! Doncs mira, doncs si casa no farem, mira, hi ha un nou convidat aquí que vol parlar.
0: És un nou convidat. És la ràdio inclusiva.
4: Fan Rajoy, també, en Pep.
3: No, avui no ho farem, No. Esto es un programa de inclusividad.
4: Si li vols demanar algo, en Rajoy.
3: Esto es un programa de inclusividad.
4: Què li demanaries als polítics pels invidents?
3: Això, què els demanaries? ¿Qué nos pedirías, por ejemplo? ¿Tú que eres un tipo activo 4x4, 16? ¿Qué te gustaría incluir en un partido político?
2: Ah, bueno, son campasques, en Pascual Maragall, ya no cobro más, porque ya no lo cobré, no.
4: ¿Qué les demanarías?
2: ¿Qué les demanarías? El que jo els hi demanaria seria... Pues que
4: en el metro puguis apujar-te en una paret.
2: Exactament. Sí.
3: Molt bé. No, ara, en sèrio, què els hi demanaries en aquests polítics que a vegades tenen temps i a vegades no tenen temps per persones que tenen dificultats o limitacions físiques?
2: Doncs els hi demanaria que per un dia tanquessin els ulls i que es posessin a la nostra pell.
3: Estaria bé. No, estaria bé, eh? Perquè d'aquesta manera, aprendrien una miqueta doncs, a treballar amb altres sentits. Jo, no ens queda més temps, vull dir, l'única pregunta que et puc fer per tancar aquest bloc, perquè ens en queden dos més, i estic mirant constantment el crono i amb en Joan, finalment, què t'agradaria que el públic en general, muntanyencs o no, entengués sobre les preguntes amb discapacitat, les persones amb discapacitat visual per gaudir i practicar el muntanyisme.
2: Mira, per mi, t'ho diré, respondré d'una altra manera a la pregunta anterior.
3: Digue'm.
2: Jo amb els polítics, la veritat és que no vull perdre el temps, perquè jo preferiria més abans que res, que els centres excursionistes, quan es trobin amb una persona que tingui una dificultat visual,
3: sí,
2: doncs que no la rebutgin, al contrari, que no l'acceptin. I en aquest moment, quan surti aquest vídeo nou del Pedraforca,
3: sí,
2: jo em comprometo, perquè la meva missió crec que no només ha de ser anar per la muntanya, sinó que també el que jo vull fer, i si els guies que em puguin acompanyar també els agrairé, anar amb ells i parlar sobre la inclusivitat, perquè d'altres persones ho puguin practicar i que no ens vegin ni com a persones heroiques, perquè jo crec que no sóc una persona heroica, sinó que sóc una persona simplement que m'agrada la muntanya i que, òbviament, necessito una persona que m'hagi d'ajudar. Molt bé, però per mi, si alguna persona ha de ser heroica, ha de ser la persona que sigui el guia, han de ser els guies.
3: Els guies,
2: i si no,
3: bé,
2: escolta'm, saps què et dic? Ni tu ni jo, una heroïcitat compartida. I tots
3: doncs,
2: contents.
3: Molt bé, doncs mira, amb aquestes paraules tancarem aquest primer bloc, anirem pel segon bloc, perquè parlarem de la nostra recomanació setmanal. Cada setmana recomanem un llibre, un vídeo, una pel·lícula. Anem a veure aquesta setmana què... Endavant, Joan.
5: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
6: Doncs avui us recomanarem un llibre molt interessant relacionat amb l'esport inclusiu. Aquest porta per títol La inclusió en l'activitat física i deportiva, la pràctica de l'educació física i deportiva en entornos inclusivos. L'autor és el Comitè Paralímpic Espanyol, coordinadors Mercedes Ríos Hernández, Pedro Ruiz Sánchez, Neus Carol Grés, publicat l'any 2014 per l'editorial Paido Tribo. Escrita en llengua castellana i té 392 planes. Josep, explica'ns de què va.
3: Sí, la sinopsis, una societat inclusiva es basa en el desenvolupament dels drets humans que promouen la justícia social i la igualtat d'oportunitats. Aquesta obra neix com a projecte del Comitè Paralímpic Espanyol per promocionar la noció d'inclusió a la societat. Seguint aquesta premissa, el llibre proporciona models de pràctiques que faciliten estratègies i recursos per implementar la inclusió de les persones amb discapacitat als programes d'educació física, a les etapes educatives d'infantil, primària i secundària, així com les activitats desenvolupades als centres esportius i clubs. Hem trobat que aquest llibre és molt, molt interessant perquè parla de l'activitat física ja generalitzada i esportiva. Tu què en penses d'aquesta activitat física i esportiva? Cal potenciar-la una mica més?
2: Sí, sí, sí, esclar que sí. Per descomptat que s'ha de potenciar una miqueta més. S'ha fet molta feina, s'està treballant molt, però és que no hem de deixar de remar, perquè si deixem de remar anirem a la deriva.
3: De fet, una cosa, i per tancar aquest bloc, perquè tenim preparat també una sorpresa, és un conte que bueno, esperem que t'agradi, però la inclusió en l'activitat física i esportiva ho hem trobat molt interessant, no? Ja des de que ets menut, ja que doncs, bueno, hi ha escoles que poder estan adaptades, no adaptades, o són escoles especials, simplement, i ho hem trobat molt interessant, no? Llavors, doncs...
2: En el meu cas, l'escola va ser el meu pare.
3: Ah, molt bé, molt bé.
2: Pensa
3: molt
2: que vaig... Tenia molt pocs anys que vaig anar amb ella a fer el Turó de l'Home, i per un nen petit com jo fer el Turó de l'Home per mi va ser molt...
3: T'ho diràs.
2: Vaig anar amb uns peus llegats a casa i la meva àvia no volia que el meu pare hi anés. El Martí no hi ha d'anar perquè no hi veu. I el meu pare es va quedar i va dir el Martí vindrà on vaig jo. I s'ha acabat. No?
3: Que bé, així també el teu pare ha sigut un personatge molt important i un gran guia, no? Poder un G1, no? Com deies tu, un G1.
2: El meu pare va ser un... un G1 elevat a l'enèsima potència.
3: Molt bé,
2: perquè
3: doncs.
2: Perquè el meu pare em va ensenyar el mar, em va ensenyar a estimar la natura. I m'ho va dir ben clar, encara que no la vegis, tu la pots sentir.
3: I tant que sí. El que passa que la societat actual ens deixem portar pel que veiem i pel que pensem, i no pel que sentim. És a dir, que, no sé, em sembla que estem equivocats, no estem equivocats, però poder... interessa a segons qui, doncs que pensem de determinada forma, creiem de determinada forma i que veiem el que ells volen que veiem. Però no és així. Oh, Iago, que tu tens un esperit molt crític amb això.
1: Home, jo sempre he sigut una persona que a mi se m'ha acusat d'antisistema moltes vegades, d'anar a la contra, i això, pues, et provoca molts pals. Et provoca que tinguis a tota la, a molta gent en contra, sobretot els que tenen més poder, que no els interessa que vagis doncs que discrepis amb ells, perquè si no poden passar coses estranyes.
3: Sí, eh? Molt bé, bé, t'he fet la pregunta a tu perquè sé que ets molt, molt ràpid, que ets molt espontani i tens un esperit crític, que és el que nosaltres volem, que cadascú, els membres que estiguem aquí, amics i amigues escoltadors, que tingueu el vostre esperit crític, que no tingueu por de dir el que penseu ni el que sentiu, perquè estem acostumats, ens estan teledirigint d'una manera que no volen que siguem qui som.
1: No, cuidado, intenten teledirigir. El problema intenten. És, ens deixarem teledirigir?
3: Jo no. Doncs si cas farem una cosa, donarem pas al tercer bloc i un dels més esperats per petits, grans i mitjans, el racó del conte.
5: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
7: Sentir i estimar la natura. En Marc va néixer sense llum als ulls, però sempre havia somiat amb tocar el cel. Quan va saber que l'entitat Muntanya per a Tothom l'organitzava sortides per a persones cegues, no va dubtar. Un grup de voluntaris format en guiatge per a invidents el va acollir amb els braços oberts. Aquell matí, mentre pujava per una de les tres rutes del Montsec de Maià, en Marc no podia veure les roques ni els arbres, però les sentia. Cada pas era un repte. Notava la textura de la terra sota les seves botes, l'olor de romaní i farigola, la direcció del vent que li acariciava la cara. Els voluntaris, col·locats al davant i als costats, li anaven descrivint el paisatge. Ara hi ha un roure centenari a la dreta. L'aigua d'un torrent baixa amb força. Ell es fixava en els sons, el cant dels ocells, el cruixir de les fulles seques. Es movia amb seguretat, confiant en les veus que els guiaven.
6: Quan van arribar al cim, el guia li va agafar la mà i el li va estendre al capdavant. Toca l'aire, Marc. No hi ha res davant teu, només l'horitzó. Ell va obrir els braços, va sentir l'espai immens, la llibertat. Una onada d'emoció el va envair. No necessitava veure per saber que era allà. El punt més alt. Havia confiat en els altres, però sobretot havia confiat en ell mateix. Ho he fet, va dir amb un somriure. La muntanya havia fet sentir, l'havia fet sentir gran, capaç i més segur de si mateix. I va entendre que la inclusió és superació personal, confiar plenament amb els companys de viatge, compartir vivències, sentir i estimar la natura.
3: És així, no, Martí? Sentir i estimar la natura. Ens pots fer una demostració musical de com sents i estimes tu la natura?
8: Fa poc que he anat a... Jordània i el que vaig interpretar es diu Meditació d'un beduí.

Aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Martí, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest programa de temps de salut. Ha estat un plaer dels grossos. Fins molt aviat, Martí. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, que té la pell de punta, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Fernandet Missé i a les Vies del So, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'autoestima és el pal de paller que ens ajudarà a mantenir-nos en una actitud positiva al llarg de la nostra vida i creure en la força de l'amor. Abraçades i petons i fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides han estat crític per l'accident de l'autocar d'aquest matí a Lleida. Són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins la gravetat. Hi ha 44 persones ferides arran de l'accident. La policia local està estudiant les dades recollides i ha analitzat les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. L'alcalde de Lleida és Fèlix Arrossa i ha explicat que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i droga. L'escoltem.
2: Se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'han fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat i tot això. El portaveu els informarà i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
1: De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident i el que se li ha hagut d'amputar una cama. De fet, des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però tot apunta a una pèrdua de control. I el nombre de persones mortes pels terratrèmols a Veneçuela és de 2.295. El govern veneçolà ha indicat que la xifra de ferits se situa ara a les 11.267. S'han atès 17.000 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han sigut de fins a 782 rèpliques, cada cop menys freqüents, això sí, i de menys magnituds. S'han rescatat 6.400 persones. I el MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena fins que el govern d'Aragó proporcioni la informació necessària, diuen, per avaluar els riscos, unes dades que tenen a veure amb la càrrega, descàrrega i embalatge. El MNAC assenyala que ha presentat l'informe parcial incomplet, que no tenen la informació rellevant que necessiten perquè no l'ha facilitat Aragó i que s'aturi aquest termini de 56 setmanes fins que el govern aragonès proporcioni les dades. El Servei Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any han superat els rècords del 2023 i 2024. Creuen que amb aquest nivell d'escalfament sense precedents hi haurà conseqüències tant pels patrons meteorològics com pel clima global i els ecosistemes. A més, auguren que la intensitat de l'episodi del Niño és probable, recordem que està previst pels propers mesos, que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades.
0: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Segur que coneixeu algú que va fer castells perquè trobar-se amb totes les companyes i companys el o la distreu. Pots haver tingut un mal dia que quan comença aquella prova o aquell castell el temps s'atura per moments i només penses a fer que arribi a bon port. Els castells i tots els components que hi van lligats tenen aquesta capacitat de fer que tot s'aturi. Uns hi busquen la part social, altres el repte personal i uns tercers l'assoliment d'un objectiu col·lectiu. Però sigui com sigui, els castells, molts cops, esdevenen aquell secret automedicat que fa que ens sentim millor. I com tots els fàrmacs miraculosos, quan la temporada s'atura, la manca de castells genera síndrome d'abstinència, un mono que només passa quan entres per la porta del local. Veus les barres a les parets i penses, uf, ja sóc a casa. Al Mirant Amunt tenim la sort de comptar amb dos ungüents miraculosos. Un, com no, són els castells, però l'altre és aquesta estoneta que compartim amb tots vosaltres. Avui, no ho amaguem, ha estat un dia estressant. Ei, però no passa res. Es posa en marxa el llumet vermell del directe, en David diu les paraules màgiques i tot passa, perquè aquí comença el programa número 48 del Mirant Amunt. Ens acompanyes?
4: Mirant Tirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
3: Abans de res, us hem de demanar disculpes. La setmana passada us vam fer el salt i va semblar una qüestió d'aquelles improvisades, però no. Aquesta pausa feia temps que apareixia als nostres calendaris, però no vam saber anunciar-ho quan tocava, coses que passen, així que ens toca començar entonant aquest mea culpa. I ara sí, després d'una setmana sense programa, ja ho trobàvem a faltar. Ens posem davant d'un micro per parlar amb tots vosaltres de castells i de tot el que ens passi una mica pel cap. Avui en Nau resoldrà la seva darrera pregunta i plantejarà un nou repte per veure qui és el savi casteller, o sàvia, com no. En Lluïsma ens declararà un cop més amb la seva inesgotable font de dades i tot plegat ho amanirem amb l'ajuda de l'Unai Estevez, que ens portarà el moment de la setmana, i la Sara Suriol, del baròmetre casteller, que també hem de dir que ja ens anirà bé actualitzar una mica resultats després del cap de setmana. No perdem més temps, comencem. No ens podíem posar en marxa, però, sense repassar l'actualitat, i quan parlem de notícies i de castells hem de parlar de la Carol Martín. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Ha estat un cap de setmana mogudet, el del 8M, manifestacions, reivindicacions, pluges, molts castells. Per on comencem?
5: Doncs, si vols, comencem per aquí mateix, per les reivindicacions i els castells, perquè dissabte es van fer força actes reivindicatius, en els quals no hi pot faltar mai algun pilaret o algun castell. Van participar-hi colles com els Emboirats,

0: a ple rendiment, com a mínim pel que fa a l'agenda. Diumenge, els capgrossos de Mataró van completar la primera construcció de 8 pisos de la temporada, el 3 de 8. Va ser a la diada de l'aniversari dels esparxats de l'Estany, que van completar els dos castells bàsics de 7 i els castellers de Caldes i els guillats de la Selva, que van tenir el 5 de 6 com a millor castell. Van destacar també els resultats de la plec de Sant Madí, a Sant Cugat del Vallès, amb el 7 de 7 de la colla local i dels castellers de Sants, el 5 de 7 dels castellers de la Vila de Gràcia o els castells bàsics de 7 dels castellers de Sarrià. Els Minyons de Terrassa van estrenar la temporada amb un gran ventall de castells de 7 i de gamma alta de 7, i la nòmina de castells de la gamma alta de 7 la completen els castellers de Sabadell i la jove de Barcelona, Bàrbara del Vallès, i els castellers de la Sagrada Família a l'antiga fàbrica d'Am en una diada que va arribar a reunir fins a 8 colles castelleres.
1: I, per cert, com que no vam fer programa la setmana passada, se'ns va passar a explicar la diada del 15è aniversari dels emboirats de la Universitat de Vic. Fem ara el destacat no tant pels resultats, sinó per la composició del cartell, ja que la colla universitària va compartir plaça amb els penjats del campus de Manresa i els xoriguers de la UDG, que fins aquí és normal, però també amb els segals d'Osona, que bé, tot i no ser la primera diada que combina colles universitàries amb convencionals, no ens deixa de cridar l'atenció i per això també us la volíem explicar i esmentar.
0: Seguim amb un tema que lliga conceptes d'actualitat, i és que els castellers de Vilafranca han esdevingut protagonistes perquè la setmana que el Tribunal de Comptes ha detectat irregularitats en els comptes d'Aliança Catalana, un vídeo promocional del partit ultra, liderat per Sílvia Orriols, n'ha desviat l'atenció. El cas és que en aquest vídeo apareixen imatges dels castellers de Vilafranca entre proclames com Catalunya ha de tornar a ser catalana i aturar la immigració massiva. Us sona allò de Make America Great Again? Total, que la colla ha demanat que s'elimini la seva imatge immediatament.
1: Spoiler, el vídeo encara el podeu trobar als perfils de X, anterior Twitter, de la seva líder, però no el del partit, ni els perfils de Blue Sky, xarxa on, per cert, ens hem traslladat per no fer el joc al senyor aquell de l'extrema dreta que governa amb Donald Trump.
0: I amb tot plegat, la que ens ha quedat molt enrere ja és la notícia de la setmana, que hauríem equiparat el dia de la marmota, si no fos perquè per a les colles implicades la notícia no ha perdut importància per més que es repeteixi cada any. I és que els administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès han fet públic el cartell de la Diada de Sant Fèlix de 2025. Un any més, els vilafranquins s'han decantat per la colla jove de Tarragona per acompanyar les dues colles de Valls i els castellers de Vilafranca. Això vol dir que els Minyons s'han quedat fora. Un fet que no deu haver agradat gaire quan el seu president ha citat a xarxes socials la frase «El telèfon de Jaume Maeso no va sonar», amb la qual escenificaven la informació a la revista Castells i l'ha acompanyat d'un «no va sonar ni ha de sonar». És la seva festa major i tenen tot el dret d'organitzar-la com considerin. Que sí, que justament els dona la raó, però que sona a que la notícia toca tos.
1: I no volíem marxar sense explicar que la cantautora de Prats del Lluçanès, Mar Pujol, ha estat reconeguda amb el premi al millor disc de cançó d'autor, segons la revista Enderrock. Des del Mirant Amunt volíem enviar-li la nostra felicitació i aprofitar per recordar-vos que la temporada passada vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-la per descobrir la seva relació tangencial amb el món castellà universitari. Així que si voleu saber-ne més, només cal que remeneu entre els episodis que trobareu penjats a Spotify, aneu fins al programa número 24 i recupereu la seva entrevista.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics del Mirant Amunt. Un total de 21 colles han estrenat construccions aquest passat cap de setmana. Avui repassarem el més destacat de les 56 novetats que han il·luminat el baròmetre estrella. Els capgrossos de Mataró han tornat a fer el primer castell de 8 de l'any. Han obert la gamma de 8 amb el 3 de 8, castell que el curs passat no va arribar a la plaça fins a primers d'abril. Les altres estrenes han estat de 7. Els castellers de Barcelona i la jove de Barcelona han presentat el 3 de 7. Els Minyons de Terrassa i els castellers de Sabadell han encetat el calendari amb el 5 de 7 de sostre, mentre que els castellers de Sant Cugat s'han estrenat amb el 7 de 7 per bandera i els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 4 de 7 amb l'agulla. Seguim amb més estrenes de 7. Els de l'esquerra de l'Eixample han posat de sostre el 3 de 7. I els esparxats de l'Estany han obert la temporada amb el doblet bàsic de 7. els castellers de Sarrià han presentat el quadre

0: 4-7 i els castellers de Cerdanyola han debutat amb un 3-7. L'any passat no el van fer fins l'octubre. La resta han estat novetats en els 6 pisos. Per part de Xicots, Montcada, Caldes, La Selva, Castellà, Cubelles, L'Hospitalet, Gelida i Sant Feliu. En total, ara tenim 36 colles estrenades. Ho podeu veure tot al blogspot del Baròmetre Casteller. I això és tot per avui. Ens retrobem en el proper programa.
1: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
2: Durant la setmana passada, els administradors de la Festa Major de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès van anunciar el cartell de la Diada Castellera de Sant Fèlix 2025. Tindrà com a protagonistes la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, les quatre millors colles amb millor registre del calendari casteller 2024. Durant els últims anys, les colles protagonistes de Sant Fèlix no han canviat gaire aquest cartell i quan canvia sempre s'alternen la Jove de Tarragona i els Minyons, que podem dir que és la quarta colla a disputar aquesta plaça. Per tant, avui, al moment de la setmana, recordarem diferents curiositats en relació a les colles protagonistes a la Diada de Sant Fèlix i els uns canvis que han destacat en aquests anys d'història. Primer, per contextualitzar, la Diada de Sant Fèlix és protagonitzada per quatre colles des del 1994, és així i des d'aleshores no ha tornat a canviar. Anteriorment, sí, és veritat que hem vist diades amb tres colles participant, però els anys 88 i 89 van arribar a ser cinc, a conseqüència de la participació de dues colles vilafranquines, els Castellers de Vilafranca i els Xicots de Vilafranca. Per trobar una participació diferent a les cinc colles més habituals i als Xicots, ens hem de remuntar al 1978, en la que va ser l'última participació dels nens del Vendrell a la Festa Major vilafranquina. Entre els anys 1968 i 1971, aquells 4 anys, la Diada es va convertir en un concurs de castells que s'anomenava Enxaneta de Plata. Les 4 edicions les van guanyar els nens del Vendrell, destacant l'absència de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. L'última vegada que una colla vallenca va caure del cartell va ser l'any 2011, quan la Joves de Valls va ser substituïda per la Jove de Tarragona, que destacava molt en aquell moment. L'any següent, la Colla Vermella va tornar a la plaça de la Vila Vilafranquina i des de llavors no ha fallat. Avui hem fet una mica de dades diferents i variades per tenir en compte coses en relació a la Diada de Sant Fèlix i sobretot al seu cartell. Nosaltres ja esperem amb ganes el 30 d'agost per gaudir dels millors castells del moment, tot i la calor que farà. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies.
3: Han passat ja uns quants dies des de l'última secció del Savi Casteller, el miniconcurs casteller del Mirant Amunt, així que avui toca tornar a posar les coses una mica a lloc. Nau Puig, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Ara feia dies que no ens veiem, eh? L'últim cop que vas venir vas aprofitar que els Govindes, els castellers de l'Índia, tornen a estar de moda per preguntar-nos, com es deia, el recipient que es penja en les seves actuacions amb l'objectiu que els castellers hi arribin i el trenquin. Explica'ns una mica quines eren les opcions, quina és la correcta, com ha anat aquesta setmana.
4: Bé, o sigui, hi ha hagut bastanta gent que ha respost. I, de fet, lo guai és que, com que hi ha formes diferents i el programa surt un dia, però el reel surt més tard, però hi ha gent que l'ha escoltat i ho ha enviat per missatge privat, aquesta setmana otorguem 4 punts extres.
3: Molt bé.
4: Els 4 que ens ho han dit secretament, via mail, via privat per Instagram, o hi ha el primer en el reel.
3: Uh-huh.
4: Això ha modificat una miqueta el panorama del rànquing.
3: Explica'ns, va.
4: La paraula, òbviament, era el handi. Handi és el gerro ple de llet o carmels, o depèn de la colla, no sé si es diu colla, de fet, del grup de govindes que ho fa, i posa coses diferents. Però, bàsicament, es deia el handi, vale? I en Pep continua sent el primer més punt extra, per dir-ho, de forma anònima, no sé si per mail o per DM, però han entrat.
3: Molt bé, segueix.
4: La Glòria, que estava a segona posició, baixa a cinquena.
3: Uau.
4: Perquè li han entrat els tres, en Sergi, l'Aida i l'Alguer, han passat per sobre per respondre, secretament, podríem dir-ho així, abans que no sortís al reel.
3: Mm-hmm. Això vol dir que ha entrat per correu electrònic, no... No, no és un secret que ens vinguin a explicar nosaltres, però sí que arriba per correu electrònic i no per xarxes.
4: Exacte. O sigui, bàsicament és abans que alguna altra persona, sense que les altres persones hi hagi una pregunta, una resposta abans.
3: Uh-huh.
4: Per últim, tenim una notícia. En Gio continua sent al final de la llista, però empata amb l'Alquer.
3: Molt bé.
4: Per tant, potser hi ha un...
3: Bastant solitari.
4: Ja, exacte. Potser aquí...
3: S'està posant les piles.
4: No, no, continua a zero igual, eh?
3: Bueno, però dona-li marxa, dona-li marxa.
4: Aleshores, si voleu, anem a la pregunta...
3: Sí, si vols, ja saps com va. Ara el David ens tirarà la musiqueta de concurs i tot teu.
4: Doncs mira, ja que has parlat abans de que hi havia revolucions una miqueta així amb les grans places, no?, amb aquests grans fets, jo la pregunta d'avui us la porto una miqueta relacionat amb aquest tema. És una mica història, val?, perquè va passar fa uns quants anys. Però la idea va una miqueta igual. I la pregunta, bàsicament, és... Quina colla va rebutjar participar al concurs de Tarragona de 1972 per estar en desacord amb les bases?
3: Mm-hmm.
4: Repeteixo la pregunta, vale? Perquè potser no s'ha entès. Intento que la pregunta sigui el més clara possible. Quina colla va rebutjar participar al concurs de Tarragona de 1972 per estar en desacord amb les bases d'aquell any? Sí? Donaré tres opcions. La primera opció és Colla Xiquets Jove de Vilafranca. Ai, perdó, de Valls. Colla Jove Xiquets de Valls. Ben dit, perdó. Segona opció és Matalassers de Tarragona. I tercera opció és Nens del Vendrell. Una d'aquestes tres colles va rebutjar participar aquell any, el 1972, al concurs de castells.
3: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar en el Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a xarxes socials si quan aparegui aquest reel, que ja sabeu que apareix sempre el dia després de publicar el programa, però si us voleu avançar podeu enviar el missatge, com dèiem, per correu electrònic, al correu mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.
4: Recordeu que la secció està patrocinada per gegants.cat i al final, entre els tres primers, farem un final apoteòsic de veure qui és el savi o sàvia castellera del Mirant.
3: És la manera de dir-ho, final apoteòsic, ja ho veuràs. Perquè us feu una mica la idea de com ha estat el dia d'avui i la setmana, de fet, normalment abans d'escriure el guió, jo intento parlar amb els nostres col·laboradors per saber de què parlarem, perquè al final sempre són idees genials, la veritat, no res a dir, però lluny de fiscalitzar les seves accions, això sí que em serveix per poder fer aquestes enredetes i explicar-vos alguna cosa abans de començar. Doncs bé, avui farem una cosa que crec que no havíem fet encara aquesta temporada, que és que donarem la benvinguda a en Lluisma, responsable del portal Castellmanies, la persona que sempre converteix tot allò que diem en dades i estadístiques. Bon dia, Lluisma.
5: Hola, bon dia, Efren.
3: I ho farem així. El Lluisma també, eh? Ha entrat avui i ha dit, vaig a repassar de què he escrit. Doncs, la veritat, jo avui no sé de què ens parlaràs, per sí, tant... No? Explica'ns-ho.
5: I sort que no m'ho has preguntat, perquè igual que no ho sabia quan m'ho preguntava.
3: Veus? És que anem tots apurats a última hora.
5: Doncs mira, la temporada passada vam fer un divertiment avaluant per municipis i comarques com d'habitual era l'activitat castellera per veure si les dades acabaven efectivament plasmant el mapa casteller que més o menys tenim al cap, no? I avui, amb un joc similar, aquest cop hem analitzat el millor castell assolit en cada municipi en el que va de segle XXI,
3: uh-huh.
5: Vale? O sigui, des de l'1 de gener del 2001, no ens equivoquéssim. I doncs, a partir d'aquí he mirat de categoritzar els diferents tipus de comarques castelleres. Per començar, la clàssica exempció de responsabilitat. Això que en diuen disclaimer, per allò del que el concepte de comarca és molt poc homogeni i van des dels tres municipis de l'Alta Ribagorça als 68 municipis de l'Alt Empordà. Vale?
3: Jo esperava el disclaimer de totes aquestes dades s'han sortit de la coordinadora i, per tant, no ens fem càrrec de res que pugui passar.
5: Aquest és l'asterisc que sempre està posat a sota. Doncs bé, començarem amb dades de quilòmetre zero i veurem que el Maresme, junt amb el Tarragonès, són les úniques comarques on s'hi han fet com a mínim castells de set en totes les seves poblacions. A banda d'aquesta cosa del barcelonès i els seus cinc superpobles que ens alteren qualsevol mostra, no? I en aquest sentit, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès quedarien fora aquesta fita, respectivament, perquè en el acabar de segle no s'hi han fet castells ni a Gallifa, en el cas del Vallès, ni a Font-rubí, en el cas del Penedès, i a Sant Oliva s'hi han fet com a màxim un castell de sis bàsics. Vale? O sigui, pels pèls aquests no entren. Tot i aquesta coincidència, Maresme i Tarragonès divergeixen absolutament pel que fa a les màximes construccions aconseguides. De fet, els de Tarragona encapçalen el grup de les nou comarques, diguem-ne, prèmium, o sigui, on s'han assolit castells de 10 o desfolrats, i a més són la comarca amb més municipis que n'han vist, o sigui, fins a 4, seguits del Baix Penedès amb 3 i l'Alt Camp amb 2. I en aquest grup s'inclouen a més l'Alt Penedès, el Baix Camp, Barcelonès, Garraf, Gironès i Vallès Occidental. A l'altra banda, el Maresme encapçala un grup de 5 comarques on s'han vist castells de gamma extra, però no les premien. Aquestes comarques són, a més, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Segrià i el Vallès. Però es dona la curiositat que la Lliure i Tropical és l'única d'aquestes comarques que té una colla que els de castells de gamma extra. Clar. De les altres, hi ha l'Anoia, que té una colla de nou, però les altres no tenen ni castell de nou. I, de fet, si hagués fet la trampa de comptar l'any 2000, encara hagués pogut colar el 4 de 9 net que van carregar els Minyons i haguéssim pujat de categoria, però aquí no fem aquestes coses. Vale? Aquestes comarques, sobretot, es caracteritzen perquè l'activitat de la colla local s'ha acabat traduint en un nucli irradiador a la resta de municipis de la comarca, on s'hi han vist, doncs, castells de 8 de gamma alta, castells de 8 bàsics i castells de 7 arreu, no? I és un fet que s'escala de forma anàloga a nivells inferiors, on hi ha comarques que tenen colles de 8 i han acabat veient castells de 9 pel nivell de les actuacions que organitza, no? Com poden ser, doncs, el Bages o Osona, o colles de 7 que han repercutit en actuacions de 8, com per exemple, doncs, la Garrotxa o el Pla de l'Estany. En aquest grup de places de gamma extra que dèiem, el Segrià precisament és l'excepció, perquè en cap altre poble del Segrià fora de Lleida s'hi han vist castells de 8. De fet, el que seria la segona plaça la segona plaça pròpia dels castells de Lleida és a Agramunt, però està a l'Urgell, no pertany a la comarca. I de fet, aquest patró de comarques que han vist castells de nou i amb activitat d'una colla local, però que ha tingut d'una mínima expansió al nivell del voltant, es reprodueix també a l'Alt Empordà, al Berguedà, al Montsià o fins i tot al Solsonès, no? I un cas extrem, i a banda, serien els bolets absoluts, no?, de castells de nou executats en comarques de nula tradició, però en els que s'ha celebrat un acte puntual, no? Els casos més clars, per exemple, són el Pallars Jussà o la Ribera d'Ebre, que en els dos casos, els verds, el 2012 i el 2023, van alçar un 3 de 9 a la Pobla de Segur i Escó, no? Vull dir,
3: aquelles coses que passen, no saps com,
5: i està,
3: però
5: no?
3: Que sí.
5: Vull dir, la realitat de la resta de la comarca i d'anys anteriors i posteriors és la que és, i és molt diferent aquesta, no? Llavors, després de tot això, pues, resten les comarques que, per veïnatge amb totes les anteriors, pues, veuen eventualment algunes actuacions amb castells de set, podríem, pues, parlar, pues, les Garrigues, per proximitat amb Segrià, per exemple, no, diverses, i després les colles que són lluny de tot, parlant de tot del tot casteller i del que no és casteller, segurament, i que abraça principalment pues, tot el que són les comarques del Pirineu i de l'Aran, on s'hi han vist petits castells i on la gran majoria d'actuacions no tenen, de poblacions no tenen ni actuacions. I per últim, la dada curiosa, no? El Garraf és una comarca petita que compta amb 6 poblacions i es dona el cas que cadascuna el nivell màxim que ha vist està en un nivell diferent. O sigui, tenim Cantelles, tinc aquí, em sembla que és, no ho sé, no ho he apuntat bé.
6: Canyelles,
5: sí. Que no té castells, Cubelles, que s'hi han fet que castells de 6 bàsics, Sant Pere de Ribes s'hi han fet castells de 9, Sitges de gamma extra i Vilanova de 10. Vull dir que al final és una progressió ascendent per cada poble.
3: Molt bé. Ostres, doncs jo anava fent el mapa, cada cop que anaves dient algun lloc, que es fa complicat, però és curiós com les colles porten els castells al seu voltant i això, com després apareixen bolets que no saps d'on han sortit, però que sempre n'hi ha.
6: M'he adonat que he de repassar les comarques de Catalunya, clarament.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Quan repassàvem l'actualitat, hem deixat força pel final la notícia sobre la tria del cartell de la Diada de Sant Fèlix, i no ha estat casual. Tot i que la notícia es repeteix des de ja fa alguns anys, no ens podem enganyar, el tema es converteix sempre en tema de conversa de totes les tertúlies entre castellers. Per això, avui hem volgut aprofitar aquesta oportunitat per parlar de castells de les Diades, de cartells de les Diades, o com molts cops expliquem, allò de la propietat de les places castelleres i de les actuacions més emblemàtiques. Per explicar-ho, però, abans donem la benvinguda a la Núria Vigas, membre dels castellers de Vilafranca.
7: Ai, hola.
3: A la Griselda Riera, ex-cap de colla i cap d'acollida dels Segats d'Osona.
8: Hola, bona tarda.
3: Cinta Lleixà, cap de Pilars dels castellers de Barcelona.
9: Bones.
3: I estrenem tertúlia aquesta temporada perquè fins ara ho havíem intentat però no hem acabat de trobar-nos. Cugat Comas, cap de pinyes dels capgrossos de Mataró, politòleg, periodista, amb molts mitjans de comunicació. Benvingut.
10: Molt bon dia.
3: Fem una cosa, fem com cada setmana abans de començar. Us demanaré una ronda ràpida amb la vostra opinió sobre les places i les diades castelleres. Han de tenir propietari? I encara afegiria una més. Han de tenir sempre un cartell fixe?
9: No.
3: No. Molt bé, resposta curta. Així m'agrada. Hem dit curtes?
8: Estem d'acord. Jo també penso que no.
3: Que no han de tenir propietari?
8: No han de tenir propietari. Ni cartell fixe. Ni cartell fixe.
3: Molt bé, Cinta.
11: Jo crec que tampoc han de tenir cartell fixe. I propietari, a veure si és la teva diada. Sí? Si és una diada que s'organitza lliurement per algun ajuntament, doncs no.
3: Sort que ho has dit, perquè pensava que ningú volia actuar a la seva plaça.
10: Propietari no, anfitrió, és una cosa lògica, no? És el que és a casa i és el que té més motius per actuar-hi. Però jo, ni que sigui perquè si no... No, tertúlia va de portar-se a la contrària, no?
11: Ja ho trobarem, ja ho trobem.
10: Jo crec que és normal que... O sigui, no ho negativitzem. Jo crec que és normal que les colles, més enllà de les places a les quals fem d'anfitrions, ens sentim partíceps, o ens sentim amb una certa connexió especial amb una sèrie de places que al llarg de la història, per castells i a vegades per resultats castellers, però a vegades per altres coses que està dins del món del casteller, però que potser no té forma d'un castell concret o d'una diada concreta, doncs ens estableixen una connexió especial. Per tant, no tenen propietaris, no sempre ha de ser sempre el mateix, no, però carai, si per exemple, no haig de posar un exemple molt dels capgrossos, si nosaltres a Lleida, que cada any ens l'allunyen una mica més, perquè això no es diu, però Catalunya s'està llenegant, i Lleida, bueno, és que sembla que estigui al País Basc quan hi vas de lo que dura el trajecte, però si a Lleida, que està on està, ens hi sentim com a casa i tenim una relació especialíssima amb els castellers de Lleida, jo crec que això s'ha de conrear. Jo soc propietari de la paeria? Ja m'agradaria, no? No ho soc, de propietari de la paeria. I faig anfitrió? No. És una plaça que em puc sentir, posem-hi totes les cometes que vulguem com a pròpia? Doncs mentre em deixin els de Lleida, sí.
3: Ara ho has dit, mentre em deixin els de Lleida. Aquest any hem viscut canvis en... en les colles que participaran en diades tan importants com la de Santa Teresa, el Vendrell, a les Neus, a Vilanova, la Mercè a Barcelona, o ara mateix, dèiem, la diada de Sant Fèlix. Com de traumàtic és per una colla caure d'un cartell d'una diada molt important en la que hi has participat sempre?
10: Home, jo crec que d'entrada et descol·loca. Jo entenc els canvis, però em solidaritzo amb les víctimes, per dir-ho. Segueixo posant cometes, a tot arreu, però amb les víctimes d'aquests canvis. Per tant, seguint amb altres exemples, si un dia els de Lleida, ara que l'agafava, ens diuen que no anem a Sant Miquel, jo d'entrada em quedé descol·locat. Per altra banda, potser també és una oportunitat per reconduir alguna diada i per refer una mica el calendari. Crec que té una part bona, que no sigui exactament sempre el mateix l'esquema de distribucions. I crec que té mèrit. Jo no sé, aquest ball que hi ha hagut aquest hivern, no sé qui va començar, o sigui, no sé qui va tocar la peça de dominó que va començar a desencadenar les altres, si és que van així, però crec que té mèrit que per mi un dels moviments més valents que hi ha hagut és el dels nens del Vendrell, o l'Ajuntament del Vendrell, no sé qui ho decideix, fent el canvi per la Fira de Santa Teresa, perquè el calendari entre nord i sud, entre zona tradicional, és molt pesat parlar sempre d'això. Però sí que és veritat que es va separant cada vegada més, no? Sembla allò la conferència est i la conferència oest de la NBA. Doncs com que els del nord gairebé només actuen amb els del nord i els del sud gairebé només actuen amb els del sud, que des del Vendrell, l'urna de la tradició, la colla realment de gana, bla, bla, bla, bla, bla, agafin i diguin, pum, porto els minyons i porto els minyons al lloc de les joves de Valls, doncs em sembla un moviment molt valent, que com tots els moviments pot sortir bé o pot sortir malament.
11: Bé, jo crec que al final també tot depèn de per quin és el motiu pel que et fan fora, entre cometes, o deixen de comptar amb la teva presència. Al final crec que hi ha la majoria de diades, qualsevol colla anfitriona, qualsevol ajuntament organitzador, el que vol és tenir un bon nivell de castells. Per tant, tu al final et bases en això i si has de fer canvis perquè el nivell de la diada pugi, doncs de vegades et pot saber més o menys greu, però toca. I també és una manera que les colles es posin a vegades una mica les piles, perquè et pots sentir una plaça pròpia, perquè hi has anat sempre, però no per això l'has de menys tenir. Llavors, si tu no puges al nivell, n'hi haurà un altre que sí que ho farà, i més si hi ha gent que té ganes de venir a pujar al nivell.
8: Jo li agafo el relleu a la Cinta, i a favor dels administradors de la Festa Major de Vilafranca diré que sí que és veritat que la majoria de temporades els minyons fan millor temporada al final d'any que la Jove de Tarragona, però a 30 d'agost els minyons acaben d'arribar de vacances i Jove de Tarragona ha estat tot l'estiu fent castells, i en aquelles dates la Jove de Tarragona sol estar més en forma que els minyons.
6: Hi ha discussió aquí.
3: Clar, aquí, cada cop que parleu d'algú que aquí fem fora, sempre parlem de, ostres, deia el Cugat, que valents que han estat de convidar els minyons a la zona tradicional. Però clar, sempre hi ha una colla que surt i és molt complicat decidir qui és la colla que sortirà i per què.
7: Però és que jo crec que no hi ha d'haver un per què. Vull dir, no hi ha d'haver un per què perquè una surti, potser hi ha un per què perquè una entra, i al final pues, no podem fer sempre un concurs de Tarragona, no? Vull dir que potser se li dona massa importància al fet de que algú no hi vagi, i és més important qui hi va, no? Això, és que... jo entenc, perquè jo si no ens convidéssiu a les Santes... Potser que era molt poble. Però bueno, pues passa i ja està, no? Potser en aquell any vol que vingui una altra colla. Però per això, vull dir que sí que hi haurà unes raons, però segurament hi ha més raons per portar la que estàs portant que no perquè no vingui la que queda fora. No?
6: Home, si tinguessis motius per fer fora algú, i aquesta colla segurament ja faria temps que no hi és. Vull dir, si estàs portant cada any una colla és perquè hi ha una mena de feeling, hi ha alguna cosa entre... Que fa que la colla que ve de fora arrossegui castellers i, per tant, tinguin ganes d'actuar allà, i tu, com a colla que els estàs acollint, els estàs donant alguna cosa que els hi fa sentir bé. Per tant, també els hi deus estar fent pinya, estàs devent crear alguna energia que ells agraeixen.
7: Si els ajuntaments tinguessin pressupost, bueno, les colles i espai, segurament pues, potser faríem actuacions molt més grans. Bueno, i temps, o això. Però vull dir que això... tots voldríem tenir els millors sempre, no?
3: Però jo ara pensava, quan tu deies, si no ens convidéssiu a les santes, cremaria el poble. Jo ara pensava que, clar, aquesta sensació la tenen totes les colles. Aquí poso aquelles cometes que heu estat posant tots, que m'han semblat molt divertides, s'han fet fora d'una diada castellera. Sí. Clar, aquest any, per exemple, els Minyons de Terrassa quedaven fora de la Diada de la Mercè. I segurament haurien cremat Barcelona. I al final, la Diada de la Mercè aquest any passa a tenir 4 colles en lloc de 3. És bo que passin aquestes coses?
11: No. O sigui, per una banda sí, si tu com a colla el que vols és reivindicar la teva presència en una plaça, perquè és una plaça i una diada que realment t'estimes i valores, evidentment endavant. Però llavors fes les coses de manera que ho demostrin. Al final les paraules són paraules, demostra-ho. Vine i dona-ho tot, però vine sempre a donar-ho tot. No com que tens el lloc assegurat, entre cometes. Puc venir aquí i un any si baixo una miqueta el nivell tampoc passarà res. Bueno, no passarà res fins que sí. Llavors després tothom apreta per venir. Doncs aquest any 4 colles, si la Maceia és llarga, a veure què tal.
6: A veure si és sostenible aquesta diada en aquest format. Bueno, això només ho podrem saber un cop acabi la Mercè i l'any vinent es prenguin les decisions que s'hagin de prendre.
3: Jo he de dir, per tothom que ens està escoltant des de casa, que hi havia molts nos en aquest estudi mentre deies ja veurem si és sostenible. El cas és que abans la Mercè ja havia passat per un format de 4 colles i sí que és veritat que sembla que la Mercè estava fugint d'aquest format per alguna cosa, però clar, és el que dèiem, no? Al final hi ha un G5 o un G6 en el món casteller i a les diades castelleres normalment hi ha 3 colles. Com ho fem per decidir qui convidem a la nostra diada?
11: Bueno, jo crec que al final és una qüestió de temps, també, i logística, i espai a plaça. I al final, si tu vols fer una diada gran i portar colles grans, has de saber que en aquella plaça hi ha d'haver totes les colles més tot el públic que hagis d'absorbir. Més enllà d'això, tot el tema logística i organització, serveis mèdics... O sigui, nosaltres a la Mercè constantment hem de parar perquè estan saturades les ambulàncies per la gent del públic que es desmaia. I aquest any ja es va demanar que, si us plau, fessin un hospital de campanya fora per la gent del públic, perquè no pot ser que haguem de parar una diada perquè es desmaia la gent. Si aquest any, en lloc de 3 colles, som 4, i que ara estem parlant d'una Mercè on el nivell de castells és molt més gran que potser fa uns anys, evidentment, tot això també és temps de més. I a part, en una ciutat on sembla que cada cop vulguin comptar menys amb els castells, quan et donen hora límit per fer una diada, com Santa Eulàlia, 1:15 per 8 colles i a la Mercè 3/4 del mateix.
4: Jo potser poso el dit a la llaga, però també crec que és una miqueta per comoditat de les colles. O sigui, jo a Gràcia veig relacions públiques trencar-se el coco per fer un calendari i amb colles grans el calendari molts cops ja el tens fet. Per tant, que et treguin d'una diada potser t'obliga a buscar altres diades i això et treu d'una comoditat de tinc l'any fet, no? Com ho veieu?
7: Sí.
8: Bueno, primer tanquen calendaris les colles grans i a mesura que va avançant el mes de, bueno, a finals de temporada, com més petita ets, més tardes a tancar-lo, perquè la colla mitjana està esperant que el de la colla gran li digui a veure si podrà venir per dir-li al de la colla més petita, bueno, ara ja no et necessito, que ja tinc el gros.
6: Total, és que passa això. Crec que quan parlàveu dels cartells fixes, vosaltres, bueno, em sembla que en general heu dit de manera general que no us agrada, clar, i jo pensava, ostres, a mi sí que m'agrada que hi hagi un cartell fixe, perquè quan jo estava en una colla petita, i no teníem, és a dir, jo sí, hem repetit algunes actuacions, però jo no sóc conscient de quines actuacions s'han repetit i quines no. No tinc ni idea de quines són les actuacions que tindré aquell any fins que no me les diuen o fins que no... I vaig venir a Capgrossos fa uns anys i, ostres, començo l'any sabent exactament que primer comencem per Banyoles, no? Que acabarem... És a dir, que hi ha diverses actuacions durant l'any que pràcticament sempre són aquestes, no? I... És veritat, és una mica de mandra, això que dèieu, teniu tota la raó del món, és a dir, no sé si mandra dels castellers d'haver de reacomodar el nostre calendari mental les relacions públiques a buscar diades, però també trobo que li dona el fet de que tu saps que en aquella actuació actuen tal, tal i tal. Ostres, li dona un prestigi a aquella actuació el fet de ja saber quines colles hi van, que això no passa amb determinades festes majors. És a dir, quan jo estava a Castellers de Badalona, no, és que no tenia ni idea de qui aniria a la festa major de Molins de Rei, m'explico. Llavors, ostres, en canvi, al Prat sí que sé qui hi va, normalment. Llavors, que també és un canvi de,
3: aquest
6: de cartell, d'altra banda.
10: Podem parlar aquest any del Prat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Al començament parlàveu d'anfitrions i jo ara pensava, abans que els capgrossos actuessin a Mataró, per exemple, i dic aquesta perquè és la que m'ha vingut ara al cap, els castellers de Vilafranca ja hi actuaven. Llavors, qui és l'anfitrió? I mira, ara m'ho poseu al peu, eh? El Prat de Llobregat...
10: Qui pregunta? La pregunta d'aquest any, quin dia és la Diada de la Santa, és qui la fa? Els verds en els nosaltres, que sabem que quin és, o al revés? Doncs...
6: Adjudicat.
11: Qui dius qui ho sap?
10: Ah, fins aquí podíem arribar.
3: De fet, aquest fins aquí podríem arribar és el que es viurà al Prat aquest any, per exemple. I és que abans que hi haguessin uns castellers del Prat, hi havia uns castellers de Cornellà que van actuar durant molts anys. I van aconseguir que hi hagués una diada continuada cada any i que es mantingués aquesta cultura castellera, que al final va fer que naixés una colla a la pròpia ciutat. Llavors, sí, era una pregunta enverinada, però en el fons arriba un dia, aquest any, en el que els castellers del Prat decideixen que és la seva diada i que volen decidir quines colles hi van i que Cornellà no hi va. Llavors, què passa en aquestes situacions en les que tu eres anfitrió i passes a no ser-ho?
4: Que hauries d'estar orgullós que aquella plaça hi hagi castells.
11: Sí, I que al final tiren sense tu. Vull dir, tu vas començar-ho, que evidentment et sap greu, perquè si durant molt de temps ha sigut com una plaça una mica teva i has sigut l'anfitrió de la diada i el que has fet que allò funcionés i seguís viu... Però bueno, a Barcelona també passa amb alguns barris. No hi ha colla, hi ha una colla que hi va sempre, apareix una colla, segueixes anant, desapareix la colla, segueixes anant, ho mantens viu, torna a aparèixer la colla... I hi ha anys que hi caps i anys que no hi caps. Bueno, mentre es facin castells, al final...
6: A més, sovint aquestes coses passen quan realment dins del teu calendari aquella diada no encaixa bé. És a dir, et costa molt que sigui la teva una diada de màxims. És a dir, a Cornellà per ells no era una diada de màxims, en el Prat. Em sap greu, bueno, almenys les diades que jo he vist feien castells, però no feien els seus màxims castells. Feien castells més importants potser per la seva diada o... Ah. O bé, ara potser m'estic anant molt enrere i si m'equivoco em corregeixes, però... No sé si era Castellers de Sabadell o Castellers d'Esparreguera que actuaven cap al nord, on ara actuen maduixots, a Blanes o
3: bé,
6: Pineda.
3: Blanes és un altre dels llocs, sí, que també. Hi ha hagut rivalitats de veure qui es quedava a aquella plaça, si és que al final
6: que
3: parlem de propietats. Sí.
6: Però clar, que aquestes colles que ja estan anant i que se senten una mica abandonades en el moment en què hi ha una colla pròpia o una colla propera i apareixen, ostres, aquesta diada tampoc t'estava caient, és a dir... No et treus res del calendari, no deixaràs de fer el teu primer 4 de 8 de la temporada, no realment és una qüestió més d'honor que no de gestió del calendari.
7: És orgull, no honor.
11: És orgull.
9: Si ara surt una colla a Girona...
7: Ja.
11: Art de Troia, eh?
9: Parlant de la festa major del Prat, eh? Ficció, no? Dius.
7: Però jo crec que si
10: surt una... Perdó, ens hauríem d'explicar llavors, seguint l'exemple que deia la Núria, si ens fan fora una altra, ens hauríem d'explicar quins dels dos pobles hem de cremar. Perquè hi ha un carrer que no sap si estàs a Sala o Girona, llavors, per no equivocar-nos, no?
7: Si sortís una colla a Girona, hi hauria tot un procés, no?, en què aquesta colla es fes gran i llavors hi hauria aquest punt d'inflexió. O sigui, no és que es creï una colla a Girona i els marrecs saldessin d'anar-hi, no? Llavors jo crec que aquest procés...
3: De fet, abans que els marrecs organitzessin la diada de Festa Major a Girona, els castellers de Terrassa ja hi havien anat un any abans i van fer la primera diada castellera a Girona. Vull dir que, al final, les propietats són com... fan mal de dir, perquè, bé, sempre poden passar coses. Que això em fa pensar fins a quin punt una colla castellera ha de decidir en l'organització d'una diada de festa major, per exemple. Ho dic tenint en compte, per exemple, que Sant Fèlix no l'organitzen els castellers de Vilafranca, sinó els organitzadors no són ni l'Ajuntament, són els administradors de la festa major.
10: Aquí tornem al tema de la zona tradicional. A la zona tradicional, els tècnics de cultura saben clar. Muntar, perquè les han muntat tota la vida, saben una mica de castells i com va la cosa, que no vol dir que ho facin sempre igual, perquè també hi han cartells de diades que ara semblen superfixes, com per exemple el cap de setmana abans de Sant Fèlix, amb el Catllà i amb l'Arbós, que fa 15-20 anys, ara no sé si 15 o 20, sí. Però que les colles rotaven entre les places d'Igualada i l'Arbós, no? Que és el diumenge anterior, sí. i ara no roten. Per
6: no parlar de la Bisbal.
10: Exacte. En canvi, sí. per nosaltres, per a la zona on hi ha menys tradició de castells, tu vas a un ajuntament i l'has de convèncer de que serà millor portar una segona colla pel bé de la diada. Li has de recordar tu que haurà de contractar les ambulàncies. Li has de, saps, de dir totes les necessitats, perquè no hi estan acostumats. Llavors, acaben fent aquesta manera, aquest tracte amb el qual les colles ens arrepengem i tendim a la trampa, també val a dir-ho. No? Som una mica trilaristes, no? Que és allò de dona'm els diners i ja monto jo la diada. Això, si ens està sentint algú de comptabilitat pública, no passa, no hi ha cap irregularitat absolutament enlloc, eh? Però a vegades és allò de dir dona'm, faig i passo favors, però és una qüestió de practicitat, perquè si no potser dius, sisplau, munta'm una diada castellera i quan arribes t'han muntat allà la carpa del circ, no? I dius, hòstia, no anava així la cosa.
3: Llavors, si els tècnics de cultura de l'Ajuntament X, el que sigui, fora de la zona tradicional, perquè ja sabem que la zona tradicional i tot allò, sabessin de castells, sabessin organitzar una diada castellera, preferiríeu que la vostra colla no tingués res a dir en sí, la diada de festa major?
11: Sí, home. És que jo crec que al final cada colla té com el seu aniversari, la seva diada i la seva festa major. Llavors, jo crec que sí que totes les colles han de participar a la festa major del seu poble, ciutat, vila, barri, com li vulguin dir, i a part la teva diada i el teu aniversari. Més enllà d'això, si un ajuntament X organitza una festa perquè vol celebrar l'arribada de la primavera, doncs aquí, si jo no estic convidat, doncs la festa a la primavera, doncs convidar la colla primavera, m'és igual, en veritat.
6: Però també si l'ajuntament o el tècnic o la tècnica de cultura específica organitzés pel seu compte, al final també hi hauria fílies, perquè, vull dir, la Bisbal, per exemple, depenia, no sé si del color de l'Ajuntament o de la persona que muntava la dia d'aquell any, si m'explico. És a dir, perquè al final, si entens de què va el món casteller, tens fílies i fòbies, i aquest any aquesta colla sí, l'any vinent no. I també hi hauria situacions injustes i absurdes com s'han donat al llarg d'aquests anys en els calendaris.
5: Bueno, i organitzar la diada, la teva festa major, et permet tenir trumfos a l'hora de negociar calendari. Vull dir que això... Per el que dèiem abans, no? Dius, hòstia, tinc una actuació... Si una actuació potent del calendari tenim per gestionar, normalment és la de la teva festa major, que segurament serà la més potent de l'any, crec que a qualsevol nivell, a qualsevol municipi. Per tant, a l'hora de buscar qui porto, qui ve, qui no sé què... Clar, si això ho deixes en mans de l'altre i que l'Ajuntament organitzi la diada, tu aquí perds dos pals.
3: Que si va anar a l'Ajuntament i vol fer una gran diada, potser hi haurà un dia que no et convidarà a l'actuació de festa major, no?
6: Sí, sí, tal qual.
7: Pot passar. Ha passat.
4: Però es podria passar al revés. O sigui, un Ajuntament en el qual el color polític no és de cultura popular i el que vol és fer una festa, però no vol fer grans castells ni vol fer grans d'allò, sinó que es vol gastar poc, però que hi hagi una festa castellera, per tant, deixa de convidar colles grans. I se'n va convidar colles petites perquè hi haurà menys accidents, són menys ambulàncies.
7: Bueno,
4: depèn.
7: A veure.
11: Parlem-ne.
8: Sí, parlem-ne. Depèn de quines colles petites fan bastantes animalades.
4: Petites...
7: Bueno. Crec que les estadístiques no parlen en favor d'això, eh? Sí, hi ha més caigudes amb colles més petites, no?, que amb colles grans.
11: Bueno, però potser sí que baixa una mica el nivell, i llavors és una mica més econòmic, t'assegures que és una colla igualment que fa el nivell i
6: de gestió,
11: cobreix bé i ja està.
6: A nivell de gestió portes menys gent i, per tant, ja està, és més fàcil de gestionar, no has de tallar carrers, no has de, pràcticament, és a dir...
3: Jo ara estava pensant en la Mercè, quan has dit totes les colles tenen dret a actuar a la seva festa major, després has acabat dient també del seu barri, que m'ha agradat Però, i llavors, lligant-ho amb allò que dèiem dels tècnics de cultura, si en saben o no en saben, potser el que cal és establir protocols. Vull dir, pensava en Vilafranca, on una de les colles participants és una colla de la ciutat, però si no estigués al nivell, saltaria, en principi, en funció d'aquest protocol. A Barcelona això no passa així, a Tarragona tampoc ben bé, perquè sempre hi ha les dues colles més importants de la ciutat. Seria una solució establir un protocol que funcioni sempre i que et permeti que l'Ajuntament s'encarregui, tu et rentes les mans, i el dia que t'has d'enfadar amb una colla perquè la fas fora, llavors
11: no... tens res a veure.
3: Clar.
11: Bueno, al final a Barcelona hi ha dues festes majors, la d'hivern i la de tardor. Una és Santa Eulàlia, on anem totes les colles de la ciutat, i l'altra és la Mercè, el 24 de setembre, on anem totes les colles de la ciutat. I cada cop som més, eh? Cada colla que entra, colla que arriba i colla que ve. D'aquí poc farem fora el públic i no acabarem les colles. Però seguirem venint totes. És la festa major, hem d'estar totes i estem totes.
4: Per això està mal, el públic.
11: Clar,
7: però jo crec que... O sigui, crear un protocol és un... bueno,
6: homogeneitzar.
7: Gràcies. Massa. Vull dir, la idiosincrasia de cada plaça és molt diferent. Mm-hmm. Llavors, no pots igualar això, doncs, els castellers de la Franca van a la seva festa major perquè coincideix que estan dins d'aquestes...
6: Però xicots, sí. No.
7: Sí, o la jove de Vilafranca.
6: Correcte. No, coi, però què és?
7: Perquè no arriben al nivell. Llavors, clar, no pots comparar això amb la festa major de Sabadell o la de Banyoles, o no sé si són de Banyoles els despatxats, o la Mercè. Vull dir, fer un protocol que ho reguli tot igual no és possible en un món tan diferent com és el món casteller.
3: Mm-hmm. Tot igual no, però potser cada poble o cada ciutat hauria de tenir el seu protocol. De fet, el protocol de Tarragona és molt diferent al de Barcelona i al de Vilafranca.
7: Pensava que deies un protocol únic.
3: No, volia dir, aquells llocs que no tenen un protocol per establir la seva festa major, si creieu que és una bona opció, o si millor no toquem res, que ja està bé com ho tenim.
10: Amb els protocols festius passa moltes vegades que intentar ficar a escriure acabes perdent la consuetud o l'hàbit. O sigui, hi ha moltes coses de les que volem protocolitzar en aquesta vida que ja ho estan de protocolitzades, sí. No? Mm-hmm. Però, el dinar de Nadal de cada família ningú el té escrit exactament i
7: tothom sap que li toca fer.
10: Perfectament, sí. No? Que primer ve l'escudella i després ve la carandolla, sense que ningú hagi hagut de dictar. Llavors... jo crec que més que forçar-ho, o és necessari un protocol als llocs on és susceptible d'interpretació una mica polèmica. O sigui, jo ignoro si a Barcelona han hagut de protocolitzar, sí. Què és la Mercè històrica, no, que en dieu, i què és la Mercè del 24.
11: Es va fer.
3: Clar, la Mercè tenia un protocol...
11: Bueno, perquè el dia 24 era la diada de Castells de Barcelona i sempre actuàvem el 24 com a diada pròpia i coincidia amb la festa major. Llavors, en el moment en què van començar a aparèixer més colles i van voler actuar el dia 24 perquè era el dia de la festa major, nosaltres vam decidir que passàvem la nostra diada el diumenge més proper a festa major, i el dia 24 era festa major de Barcelona i venien totes les colles de Barcelona. Per això és la històrica.
3: Si us sembla bé, fem una cosa. Arribats a aquest punt on podem prendre mal, comencem a fer passetes enrere mirant cap a una altra banda. Moltíssimes gràcies a tots, ha estat molt interessant. Jo crec que ara ja ens col·locaríem en jardins que serien problemàtics.

0: Si bé fa un parell de setmanes encara ens lamentàvem de la poca activitat castellera per les places, també avisàvem que amb l'entrada del mes de març la cosa s'animaria. I, de fet, sense més preàmbuls... De fet, déu-n'hi-do el que s'ha arribat a animar. Sense més preàmbuls i per ordre cronològic, la primera gran diada que trobem al calendari és entre setmana i forma part de la temporada universitària.
1: Correcte. El dijous 13 de març, a les 3 de la tarda, a la plaça de l'Acadèmia del Campus de la UAB, se celebra la macrodiada pel 30è aniversari dels Ganàpies. Participen moltíssimes colles. Jo diria que totes, però no m'he posat a comptar-les, la veritat. No he comparat si em falta alguna. Intentarem no deixar-nos en cap i ens estalviarem els noms de les universitats, perquè si no seria infumable el llistat. I trobarem els Ganàpies, esclar, però també els arreplegats, els bergants, els escargolats, els emboirats, els engrescats, els grillats, els llunàtics, els marracos, els passarells, els pataquers, els penjats, els trempats i els xuriguers.
0: Després diuen que no ens agraden els universitaris, no sé, amb aquests noms. I un cop celebrat el dijous universitari, saltem ja cap al cap de setmana. El focus se'n va el dissabte, dia 15, a Cerdanyola del Vallès.
1: Sí, els castellers de Cerdanyola celebren la diada del local a les 6 de la tarda, al carrer del Remei 15. Els acompanyen els castellers de la Sagrada Família, els Minyons de Terrassa i els Tirallongues de Manresa.
0: Però no és l'única cita de dissabte. Si esteu pel Garraf, us podeu apropar fins a Sitges.
1: La colla jove de castellers de Sitges celebra la diada de primavera, també a les 6 de la tarda al passeig de la Ribera, i actuaran conjuntament amb els castellers de Viladecans.
0: I l'endemà, diumenge 16, el dia de les diades castelleres per excel·lència, la màquina no s'atura. Per qüestions de temps no podem esmentar-les totes, però intentarem seleccionar-vos les més interessants de la jornada.
1: Si esteu a la capital, a Barcelona, us podeu apropar fins al Poble Sec, a la plaça Santa Madrona a les 12 del migdia. Hi actuaran els castellers del Poble Sec, els castellers de Cornellà, els de la Vila de Gràcia i els matussers de Molins de Rei.
0: Si us trobeu una mica més al nord, podeu anar a Sabadell, a la diada castellera del tèxtil.
1: La diada serà al carrer de Sant Quirze, a les 12, amb els castellers de Sabadell, els de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa.
0: A l'Anoia, però, també s'hi veuran castells a la diada de les Cotxeres, a Igualada.
1: Correcte, al local de les Cotxeres, on hi actuaran la colla local, els moixiganguers, conjuntament amb els castellers de Berga i els castellers de Terrassa, a les 12.
0: I dues actuacions en solitari, per una banda, Sant Cugat, Ses Garrigues.
1: On els castellers de Vilafranca ja enceten la temporada, a les 12, a la plaça de l'Església.
0: I per l'altra, no ens podíem oblidar, a Mataró, aquí a la plaça Santa Anna.
1: Els capgrossos organitzen la diada d'inici a les 12, però abans també cal recordar que hi haurà un mega taller per la canalla obert a tothom, a tota la ciutadania de la ciutat i la comarca.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí 7 dies, ara sí, a les vostres emissores habituals, Mataró Ràdio, Ràdio Arenys i Ràdio Calella Televisió, a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçats a tots els nostres comptes a les xarxes socials. Aprofiteu per fer-hi un repàs, perquè hi trobareu veritables joies, com l'entrevista a la Mar Pujol que us comentàvem en l'actualitat. No m'enrotllo més, recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Ràdio Arenys.
4: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
5: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

i en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a Perifèries hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Kampen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dead Spell i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt. Quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke, ella és Carice Fozzo, i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar, va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae que, com heu sentit aquí, també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Lowe, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. A l'àlbum es deia Piper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, al 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Piper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal, llavors, de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i, per tant, molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Hearth. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

0: procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Jill Scott Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora... En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cooker, i que si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball i sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975 en què s'incluïa aquesta cançó Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard, molt més tard, va convertir en tot un èxit.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to say

what you want.

so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare. Take your praise, you're so fine. Take your praise, I'm glad you're mine. Un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant ens agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Possiblement amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dos bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta, amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Warham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy 500 i de Luna. I ja marxem. L'Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.